Una vida i una cançó. Hi ha grups que han passat a la història per ser els primers, els més originals o els més radicals. I n'hi ha d'altres que hi han passat per ser simplement molt bons fent allò que feien. I la banda de la qual en parlem avui és una d'aquesta darrera categoria. Eren quatre nois de Toronto que no van inventar res, però que van agafar la música que altres feien en circuits molt concrets i la van portar als salons de mig continent. En el camí van deixar un dels singles més venuts del 1957, una sèrie de hits que van dominar les llistes americanes i una manera de fer que, vista en perspectiva, diu moltes coses de com funcionava la indústria musical en aquella Amèrica dividida. Parlem de The Diamonds.

Tot comença el 1953 a Toronto, a les oficines de la CBC, la radiotelevisió pública canadenca. Dave Somerville tenia 20 i pocs anys i treballava allà de tècnic de so. Un dia va trobar quatre nois assajant en un corredor, preparant-se per un concurs de talent local que es deia Pick the Stars. Els va escoltar uns minuts, va veure que tenien potencial i es va oferir ajudar-los durant els

Mesos següents, Somerville els va tutoritzar i els va aconseguir temps d'assaig als estudis buits de la CBC quan no s'hi gravava res. Una manera molt pràctica i una mica pirata d'aprofitar els recursos d'una institució pública. El grup estava format per Stan Fisher, com a veu principal, Ted Kowalski, de tenor, Phil Levitt, de baríton, i Bill Reed, de baix. Quatre veus que cobrien el registre complet, ben equilibrades i capaces de construir aquelles harmonies tancades que eren la marca del doo-wop de l'època. La intenció de Somerville era estrictament la de mànager. Ell se n'ocuparia de l'organització i Fisher portaria el pes vocal. Però el Nadal del 1953 va canviar tot. El grup tenia un concert a una festa d'una església local, però Fisher tenia un examen de dret l'endemà al matí i va decidir quedar-se a estudiar. Somerville, que se sabia totes les cançons de memòria, el va substituir aquella nit. La reacció del públic va ser tan entusiasta, tan inesperadament intensa, que aquell mateix vespre el grup va decidir que es professionalitzaria. Fisher va continuar amb els seus estudis de dret i no va tornar al grup. Somerville, que havia entrat per la porta del darrere, va acabar convertint-se en la veu principal i la cara visible dels Diamonds per als anys que vindrien. Una substitució d'emergència que va resultar ser la millor decisió que el grup mai havia pres sense adonar-se'n. Cap al 1955, tots els membres havien deixat la universitat o la feina estable per dedicar-se del tot a la música. El músic professional Nat Goodman va assumir la direcció com a mànager i va aconseguir col·locar-los en un dels programes de televisió americana més influents del moment, Arthur Godfrey's Talent Scouts, el concurs que havia llançat carreres com la de Pat Boone. Van empatar amb un altre concursant, però malgrat el resultat inconcloent, els van convidar igualment a actuar com a convidats durant una setmana al programa. Aquella exposició els va portar un contracte amb Coral Records. Van publicar quatre cançons, la més notable de les quals era una versió de Black Denim Trousers and Motorcycle Boots, un tema escrit per Jelly Leiber i Mike Stoller. Les vendes van ser discretes, però el nom dels Diamonds havia sonat a les llars americanes per primera vegada.

El veritable punt d'inflexió va arribar gràcies al disc jockey de Cleveland, Bill Randall, que havia ajudat a llançar d'altres grups canadencs, com The Crookats, i que tenia una influència considerable en la indústria. Randall els va escoltar, va quedar impressionat i els va presentar als responsables de Mercury Records. La signatura Mercury Records era un salt de categoria, un dels grans segells del mercat americà, amb distribució nacional i les connexions necessàries per arribar a qualsevol emissora del país. Però Mercury no els fitxava per fer música original. L'Amèrica de mitjans dels anys 50 estava profundament segregada i la ràdio en formava part. Les emissores blanques no posaven discos d'artistes negres. Els grans segells havien desenvolupat una pràctica habitual que consistia a assignar artistes blancs a gravar versions de cançons de grups negres d'R&B per poder col·locar aquella música al mercat majoritari. Era un negoci que avui se'ns fa estrany, però que en aquell context era simplement la manera en què l'R&B arribava als salons de les famílies blanques d'Amèrica. Els Diamonds eren perfectes per al paper, quatre nois presentables de Toronto, amb veus harmonioses i una capacitat natural per adaptar-se a qualsevol estil, mantenint l'encant i la comunicació. La primera gravació per a Mercury, al febrer del 1956, va ser Why Do Fools Fall in Love, una cançó de Frankie Lymon and the Teenagers. Va arribar al número 12 als Estats Units. Dos mesos després, The Church Bells May Ring, original dels Willows, va arribar al número 14. Abans d'acabar l'any, havien encadenat tres singles més a les llistes. La fórmula funcionava amb una regularitat tranquil·litzadora per als executius de Mercury i els Diamonds s'hi van consagrar.

El 1957 va ser l'any que els Diamonds van quedar gravats a la memòria del pop americà. Va arrencar amb Little Darling, el seu hit definitiu, que va arribar al número 2 als Estats Units, i va estar-hi durant 8 setmanes en aquella posició. La ironia és que la banda estava convençuda que la cara B del single, Faithful and True, seria la cançó de l'èxit. S'havien equivocat completament, per sort seva. A partir d'aquell moment, els hits es van encadenar sense descans. Words of Love, al número 13. Zip Zap, al número 16. Silhouettes, al número 10. I per tancar l'any, Destroll, al número 4. Una cançó original, cosa inusual en el seu catàleg, escrita per Brooke Benton a partir d'una idea del popular presentador de televisió Dick Clark, que volia capitalitzar la moda d'un ball del mateix nom que estava arrasant entre els joves. Durant aquell 1957 van recórrer el continent en la gira Show of Stars, al costat de Fats Domino, Polanka, The Everly Brothers i Frankie Lymon. Era la primera divisió del pop americà i els Diamonds hi compartien cartells sense complexos. El 1958 van ampliar el terreny. Van publicar el seu primer àlbum llarg, America's Number One Song Stylist, i van fer el salt al cinema apareixent a la pel·lícula The Big Beat. Van actuar en els programes de televisió de més audiència del país. Steve Allen, Perry Como, Tony Bennett, American Bandstand. En un programa del ventríloc Paul Winchell, el baixista Bill Reed, va protagonitzar un gag que va sortir malament i va acabar corrent per l'escenari fugint d'un os grizzly. La fama tenia els seus riscos inesperats, fins i tot en horari familiar. Mercury Records, que volia demostrar que els Diamonds eren més que un grup de covers de rock and roll, els van parellar amb l'arranjador de jazz Pete Rugolo per gravar The Diamonds Meet Pete Rugolo, un disc d'estàndards i balades pop que els tornava a les seves arrels vocals. El grup reconeixia públicament que el seu model principal com a conjunt vocal eren The Revelers, un grup de gospel negre de Detroit. La influència es notava en la solidesa de les harmonies i en la manera com construïen cada arranjament des de baix cap amunt. Oh.

Però a partir del 1959, l'estrella va anar apagant-se. Les modes canviaven a una velocitat que la fórmula del cover no podia seguir. La segregació racial a la ràdio s'anava dissolent i el mercat que havia sostingut el model estava desapareixent. Els membres originals van anar marxant un a un. Reed, Kowalski i Levitt van deixar el grup a finals dels 50. El 1961, David Somerville va abandonar els Diamonds per intentar una carrera en solitari. Sense ell, cap single posterior va aconseguir entrar a les llistes. El grup va continuar existint en diverses formacions durant dècades, actuant principalment a Las Vegas i en circuits de nostàlgia dels 50. La disputa sobre qui tenia dret a usar el nom va acabar als tribunals als anys 80, quan hi havia, almenys, dos grups actuant simultàniament com a The Diamonds. La sentència va establir els drets d'ús del nom. El 1983, la formació original es va reunir per gravar l'àlbum Live and Well. L'any següent, el 84, van ser inclosos al Canadian Music Hall of Fame. I el 2004 van entrar al Vocal Group Hall of Fame, el reconeixement definitiu a una trajectòria que, amb totes les seves contradiccions, va deixar una empremta clara en la història del pop nord-americà dels anys 50.

de bona presència que va fer carrera fent covers de cançons de grups vocals negres per un públic majoritària. Però en Little Darling, gravada en una sola presa quan el rellotge de l'estudi s'acostava a les 4 de la matinada, els Diamonds van transformar el que podia haver estat una còpia anodina en un hit genuí que va arribar al número 2 als Estats Units. La versió original, gravada pel compositor Maurice Williams amb el seu grup The Gladiolas, era una barreja innovadora d'R&B amb elements de rumba i calipso, però havia quedat enterrada sota una producció opaca, gravada al cap i a la fi al fons d'una botiga de discos de Tennessee. Els Diamonds van conservar l'arranjament original, però hi van aportar una gallardia escènica inconfusible, des del repic inicial de Castanyoles fins als lalales en falset del tenor Ted Kowalski. No hi ha bateria, el bateria ja havia marxat. El cantant principal, Dave Somerville, va reinterpretar la veu continguda de Williams en quelcom que fregava la paròdia, exagerant el final de cada frase amb un "My dear, oh, I was wrong, oh", d'allò més teatral. Al punt central, el suau baixista Bill Reid va avançar per oferir un interludi parlat amb una dicció melosa i dramàtica popularitzada per Hoppy Jones dels Ink Spots. I aquell estil de declamació grandiloquent va inspirar anys després una actuació de Bobby Pickett en tons sepulcrals de l'actor de terror Boris Karloff. I aquell número còmic sobre l'escenari va acabar donant lloc, el 1962, al hit Monster Mash.

0: i tu.
1: Ai, ai, ai. Escolta, doncs de la mà d'aquesta dolça melodia ens adentrem a les profunditats de la matinada, on gràcies a la secció del nostre escriptor de capçalera, en Víctor Ruiz Novel. Com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, eh? Hay gente que ya está metida en la cama así, con la mantita a l'altura de la nariz.
1: Ahí ya estás allá y... Ostres, ja t'agafo d'això, però val la pena, perquè sempre quan passa aquestes coses, en Víctor Ruiz Novel ens farà reflexionar, ens farà pensar i ens farà viatjar d'una forma novel·lada, com sap fer ell, a una nit en què van passar coses. I, a veure, a mi a cada cop em costa més trobar pistes, no trobar pistes. Jo aquí sí que veig una cosa així que, mira, entre que fa molt de fred a fora, el

0: Víctor, que jo no dic que això no situï, però jo m'estic movent que dóna gust. Mira, com entra. Uau! Oh, està passada, això. Tots ballant aquí.
1: El resto tenia que dar miedo.
0: Mare meva. He was big and strong.
1: Me ha hackeado la sesión.
0: Oh, m'encanta, deixa'm escoltar una mica.

Fins al seu últim alè, va lluitar pels drets dels seus veïns, especialment perquè moltes dones superessin les barreres d'una Índia encara ancorada en el passat, tot reservant temps, fins i tot, per la creativitat. El seu compromís fou tan professional, fent activisme per la independència de la Índia, com fins i tot personal, ja que el seu mateix matrimoni va significar una insurrecció. Sarojini Chattopadhyay neix el 13 de febrer de 1879 a Hyderabad. Filla d'un doctor en ciències i una poetessa, va ser acceptada a la universitat amb només 12 anys. Va poder estudiar al King's College de Londres i al Girton College de Cambridge. Va aprendre diversos idiomes simultàniament mentre aprofitava per escriure alguns poemes.

Amb 19 anys, es va casar amb el doctor Govindarajulu Naidu, d'una casta diferent de la seva, un fet considerat un crim a l'Índia, que tanmateix va ser acceptat sense problemes pels seus pares.

Del seu pare havia heredat la implicació en els moviments socials. I és que Sarojini va unir-se al moviment nacional indi el 1905 i el 1915 va iniciar un recorregut per tota l'Índia per fer conferències en favor de l'emancipació de la dona i de les ajudes als més necessitats.

Sarojini també va estar implicada amb la resistència pacífica de Gandhi. De fet, va passar 2 anys a la presó per aquesta qüestió i va defensar fins al final la independència de l'Índia.

Un cop aconseguida, el 1947, va ostentar un càrrec de governadora al nou estat d'Uttar Pradesh. Tanmateix, va morir dos anys després, el 2 de març de 1949, d'un atac de cor mentre treballava al seu despatx.

0: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
1: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns 15 de juny i a la ciutat volem parlar sobre un problema amb el que potser molts de vosaltres us esteu trobant ara que arriben les vacances. I és que està sent molt complicat trobar hora per poder renovar el DNI. Què està passant? Doncs de seguida ho sabrem. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a la taula, al meu costat, Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, què tal?
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com esteu?
2: Molt bé.
1: Com ha anat el cap de setmana?
4: Molt bé,
1: quin fresquet, més bo que feia.
2: Sí, ahir ens veus. Ahir especialment.
4: Ai, quina meravella. Mare meva, Criminal. Ai, ho sento. Jo ja deixo de banda la ironia i em poso sèria. Criminal.

0: Al la calor de ahí.
1: Pero no te ha dado tan la calor, cariño.
0: Yo,
1: no
0: sí,
1: volia caloreta, sí, sí. Rapa. Aquí sí, la tenim ja,
2: sí, però en petites dosis, no? En...
1: És que avui...
3: Us estic veient davant, no us havia vist així al davant. I aneu amb uns colors pastel que enganxen perfecte. La Miriam va de com de groc.
1: Què groc? Com que groc?
3: Bueno, és un blanc trencat, trencat,
2: sí, i el vainilla, no?
3: I el Gerard va amb una verd? Samarreta de color
2: lila.
3: Violeta, però no arriba a ser violeta.
1: És malva,
0: és la banda, malva, sí, sí, malva la banda, sí.
3: I està guapíssim.
1: És que les dones veiem més colors que els homes, eh? Això està científicament demostrat, eh?
0: No, no. Les tonalitats.
1: Tu, això, que no has...
3: Sí, no he portat el pastel.
1: Tu no estàs al grup del dress code no estic... del dia.
0: Tu portes un blau quasi Klein, que és molt bé. Klein, què un azul Klein. Klein. És un tipus de blau, també, sí.
3: Sí, ja. Però mira, blau cel i blau
2: blau. Ara ja està tirant la Míriam, això dels colors de les dones, i la Montse no, però... s'està tirant el rotllo aquí. No,
1: però
2: blau Klein.
1: Però és veritat, eh?
0: Un rojo Rabán.
1: De fet, crec que ho hem comentat a aquell programa tan bo que es fa els diumenges de 6
3: a 8. De 6 a 8 del matí, a on de 6 a Catalunya.
1: Ho hem comentat, eh? Lo de... que no. Les dones veiem més...
3: Ah, perquè és el del blau Klein i això no m'havia...
1: No, més colors que
0: els homes.
3: Bueno, veieu moltes coses més que els homes, ja us ho dic jo.
1: No és gaire.
3: Crec que és evident. Home, hi ha algun home que trenca la...
1: Bueno, hi ha de tot a totes bandes.
0: Per això, sempre ha d'haver-hi una excepció que confia la regla.
3: Hi ha dones que són un desastre.
1: Sí, sí, totalment.
0: Exacte.
1: Doncs vinga, va, comencem amb la cançó del dia.
2: Mira, deia la Montse, calor criminal, ai, i és que deia un criminal malo. Ai. I de criminals, ja va, la, de criminals va la cosa.
4: Mentira l'amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
2: Estem escoltant la cançó Mentira, de Manu Chao.
1: Qui menteix?
2: Qui menteix, eh?
1: Ens
2: doncs, i és que les sí, de mentides va la cosa avui. Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca a Girona o el Disfrutar a Barcelona, han detectat webs falses que pretenen suplantar la seva pàgina oficial. Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra perquè aquestes webs tenen l'objectiu d'estafar clients. Se'ls ofereix la possibilitat de tenir taula i se'ls cobra per avançat quan fan la reserva. Clar, cobres un tant per cent d'una taula al Celler de Can Roca o el Disfrutar, multipliques per centenars de clients i ja ho tenim. El fenomen de la ciberdelinqüència afecta restaurants i també hotels. La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diu que cada cop es troben amb més ciberdelictes i treballen estretament amb Mossos en la prevenció. El restaurant Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que oferia reserves demanant una transferència bancària. En un post a Instagram, els germans Roca demanen als clients que no donin cap dada ni facin cap pagament a la web fraudulenta. A més, recorden que ells només tenen una web i té el domini .com.
1: Però no diuen que no cobrin els clients abans.
2: No,
1: jo és una cosa que no entès mai. Si tu fas una reserva, que et cobrin abans de menjar, vull dir... Malament els clients que no van al restaurant i no avisen. Això s'ha de fer.
3: Molt malament.
1: Però clar,
2: clar, això en el cas d'un menú que té tant valor i que, clar, tanta elaboració, tot tan mil·limetrat i tan...
1: Però no, és el risc, quan tens un negoci, sí, sí, és el risc que corres a la restauració, bueno...
2: Home, i clients mai els hi faltaran, no?
1: No, vull dir... És més, si a tu has fet una reserva, doncs pues això, el celler de Can Roca, eh? D'aquí un any, perquè acostumen a ser així,
2: sí,
1: no? Trigues un any,
2: un any
1: o un any i pico, i et diuen, escolta, que demà vens a dinar, hi ha un forat llibre, jo crec que l'omplen segur, vull dir.
2: Sí, sí.
1: Que no els hi faltaran.
2: Fas feliç a molta gent, eh?
3: Si recordem que vam tenir aquí la sommelier, no?, del Celler de Can Roca, que ens va fer una classe magistral.
1: Sí. Ja fa un parell o tres
3: anys.
2: Sí,
3: i recordo que li vam preguntar quina era la diferència entre una... No té res a veure amb això, perdó.
1: Que raro. Que raro que tu parlis de temes diferents als que parlem.
3: Entre una ampolla de 600 euros i una de 1.500. Em crec que no hi havia tanta diferència.
1: Yo no entiendo de vinos, pero sé lo que me gusta. Pues era que estoy... No entiendo de arte y sé lo que me gusta. Doncs déu-n'hi-do, és que se les empesquen totes. Hem de tenir molta cura.
2: Sí, i recomanar a la gent això, que mirin, això que deien del .com és tan evident perquè tu entres al web, et penses que és i ni mires la URL.
1: Sí, hi ha faltes d'ortografia que acostumen a haver-hi. Bueno, aquests detalls que no se'ns ha de passar per ara. Què preguntes avui a l'audiència?
3: Una cosa que té a veure amb això, en certa manera, perquè al final...
1: Per al celler de Can
3: Roca. Es pot estafar amb això que avui explicarem, perquè és una via d'estafa, és una via de suplantació de la identitat, és una via d'engany, de trueque per algunes persones.
2: I sí, hi ha gent que ha rebut cobraments per una suposada transferència que han fet ells i resulta que li havien robat el DNI i l'havien utilitzat.
3: Jo conec un cas d'una persona que va enviar per acreditar-se una cosa, el seu DNI escanejat, per internet, i a dia d'avui té una batalla judicial que s'ha gastat milers i milers d'euros per demostrar que no és un delinqüent. Perquè està

0: La resta en altres països com un delinqüent. En fi, avui parlem dels DNI, el DNI, el document nacional d'identitat, que si vostè no se l'ha fet, se l'ha de renovar i ha de marxar de vacances, tinc una notícia per vostè. No anirà de vacances.
1: Sí, anirà de vacances, però potser no a Taipei.
0: No, el que passa que hi ha una solució, que pagant Sant Pere canta, te'n vas a l'aeroport, hi ha una comissaria allà que te'l fan express.
1: Deuen haver-hi unes cues allà.
2: Ja.
0: Però costa, no sé quants dies, costa molt, no me l'he fet mai allà. En fi, avui parlem del DNI, del Document Nacional d'Identitat, que té seriosos problemes per renovar-se.
1: Passes un cap de setmana a algun poble, alguna ciutat, no sé, Tarragona, Girona, i potser no hi ha tants problemes com aquí a Barcelona.
0: Clar, clar.
1: Que també te'l pots renovar.
0: A nosaltres ens ha arribat la informació que hi ha moltes comissaries o centres de la Policia Nacional que estan tenint llargues cues de persones que s'han de renovar el DNI i que no ho podran fer fins aquí a 2 o 3 mesos o 4 fins i tot. I per això avui preguntem a les persones que ens escolten per un clàssic que tothom fa la reflexió quan li donen el DNI, que és quan us veieu la foto, què opineu d'aquella foto que sempre, sempre, sempre sortireu malament?
1: No hi ha manera.
0: I jo, bueno, jo no. Podríem això fer-li fer a Glòria Serra. Té una pregunta a ella. ¿Por qué siempre salimos mal en la foto del DNI? Lo peor de todo, ¿por qué parecemos terroristas? Tengo la respuesta. La respuesta diu que, com que han d'aplicar-nos la biometria, per exemple, en els aeroports, que ja que als aeroports ja no hi ha aquell policia aquell que et revisa, hi ha una màquina, que la màquina a veure si no falla. La màquina li has de posar el teu ditet en un lloc, el passaport en un altre i la biometria de la cara. I aquí està el kit de la foto, és que quan et fa la foto la fotògrafa aquella que viu davant de l'estació de la comissaria de policia, ha de fer-te la fotografia perquè la biometria posterior et detecti les faccions. Llavors ho fa amb una il·luminació especial, amb un paper especial, perquè quan tu passis allà l'aeroport diguin, és Miriam Frank. No?
1: I és a dir, que tots tenim cara de delinqüent?
0: Diu, les càmeres utilitzen una llum frontal molt potent perquè aplani les faccions, elimini les ombres naturals i que faci que la pell sigui pàl·lida i amb les imperfeccions molt marcades. T'he de dir que jo, a la meva darrera foto, semblo Bin Laden.
2: Oi.
0: No.
1: El Gerard també una mica m'ha ensenyat.
3: Sí, jo he dit que feia cara de...
1: Sí, una mica de delinqüent.
3: Terrorista.
0: La veritat és que jo crec que hi ha un consens... Veus, això no és dilema. Hi ha un consens a Espanya que és tots... Ui, ara trobaré.
2: Espera, que ens fa un bizum.
1: A veure,
0: sortim horrorosos al DNI.
1: No, encara.
3: No, aquí no surts malament,
1: Tu no tens cara de delinqüent. Ara el Robert publicarà el seu DNI.
0: No, que encara anem a buscar.
1: Surts prou bé, trobo.
3: Sí, una mica sicari albanès, una mica, però... Sí, una mica.
1: Què dius, no?
0: Jo a vegades anat a l'aeroport i dic, soy yo,
3: No pareix, soy yo,
1: Ai, no sé ara quina cara faig.
0: M'ha de durar fins al 2029, mare de Déu senyor.
1: Bueno, està tocant.
0: Vostè què n'opina d'això, que hagi de conviure durant 10 anys o més? Perquè hi ha gent que ja els hi fan el DNI aquest de per tota la vida, quan tens 60 llargs, 70, i diuen, ja, fins que es mori.
3: Ja està.
1: No torni més.
0: I aquella foto has de tenir fins que et moris. Doncs per què vosaltres us agrada o no us agrada la vostra foto del DNI? Habitualment no agrada, però si hi ha algú que digui surto guapíssim, guapíssima, que ens ho digui, que ens comenti com va viure aquell moment de fer-li un gairebé basal a la gent de Policia Nacional que fa els DNIs. Jo pensava, clar, és que la foto la tracten a la Policia Nacional i no són experts en grafisme, són experts en policial, en investigació, en aquestes coses. Però ho fa una fotògrafa que està allà davant i, per tant, jo no els culpo. Avui no. I ara parlarem amb un policia nacional.
1: Sí, ara li preguntarem sobretot, a veure què està passant amb la renovació del DNI. Bueno, no li preguntarem què està passant amb les fotos,
0: No, amb les fotos no. Home, tu estàs guapíssima, Míriam.
1: Trobo que jo m'assemblo força.
3: Mira, això,
1: no sembla que acabi d'atracar una...
0: Jo penso que seria molt més divertit i elegant que cadascú, dins d'unes regles, és a dir, fons blanc o fons neutre, puguis portar la foto que vulguis.
2: Però és que la pots portar, no? O sigui, la que vulguis no, òbviament, però vull dir, tu pots anar a fer-la...
1: Si portes un serrell molt llarg, no pot ser...
2: Te'l fan apartar de la cara.
1: Evidentment, barret no pot ser, ulleres de sol, evidentment.
2: Jo, per exemple, l'última foto me la vaig fer un fotomatón d'aquests així que hi ha al metro. I perfectament.
0: Jo tinc la teoria que amb aquestes noves tecnologies de biometria, tant amb els mòbils com en les màquines dels aeroports, això és un argument que no té cap mena de base científica, crec que algú se'ns cola. O se'ns colarà en el futur, jo crec.
1: Què vol dir que algú se'ns cola?
0: Que la biometria, que és el que passa als aeroports, i amb els telèfons mòbils,
4: Això de que tu desbloqueges el mòbil amb la

0: Ara, sí. Si algú té una foto teva, la posa, et roba el mòbil, et davant del mòbil, et desbloqueja el mòbil.
1: Prova amb la foto del DNI, a veure si et desbloqueja.
0: No, perquè jo no tinc Face ID.
1: Ah, no tens Face ID.
2: Jo crec que no, perquè jo sé que tinc Face ID, i amb una foto et diria... És que fins i tot amb els ulls tancats ja no se't desbloqueja.
3: Diria que la seguretat del mòbil és una mica més sofisticada.
1: Jo hi ha
3: que no,
1: dies li... que d'aquests que penses, avui no faig bona cara... I m'ha costat que se'n
2: desbloqueja. Que se'n desbloqueja, això sí, i tant.
1: Amb qual cosa. 100%. O que estàs al llit, saps?
2: Amb els ulls mig tancats. Ahí,
1: una papadeta, sí, sí.
2: I no se'n desbloqueja. No.
1: Però usted quién es?
2: Sí. No. Traim aquí el dueño del mòbil, per favor.
0: Bueno, no diré quan faig la biometria al mòbil, perquè també...
1: És no donis gaires dades.
0: És perquè sempre vas al lavabo, no? Amb el mòbil vas al lavabo i llavors tens les mans molles d'haver-te-les rentat i dius, ja no puc desbloquejar el mòbil.
1: Mentre siguin d'haver-te-les rentat. Vinga, va, expliqueu-nos com és la vostra foto del DNI, si us agrada. Volem tenir també...
0: Sí, sí. Glòria Serra els hi farà un equip d'investigació, però...
1: Exacte. Què han fet
0: vostès? Una persona que li gusta su DNI...
1: Clar, alguna cosa han fet que nosaltres no hem fet, eh? Montse, a tu t'agrada la teva foto del DNI? O la que, recordes ara?
2: La que tinc ara no m'agrada massa, però perquè em van posar... No perquè surti molt malament, perquè no considero que n'he tingut de pitjors. Sí, sí
1: però, escolta, ah, però si estàs
2: guapíssima. Però perquè em va posar molts problemes, perquè veieu que se'm tapa una miqueta una cella.
1: Sí.
2: Em van estar a punt de no fer el DNI amb aquesta foto i fer-me anar un altre dia per
1: fer-lo. Però fa molt, no?, que no et renoves el DNI, perquè estàs molt jovenet aquí.
2: Aquí això és del 2023.
1: Ah, doncs
2: i em caduca d'aquí 2 anys, el 28.
0: Us he de dir una cosa, que és que la persona aquesta o les persones que tenen aquelles botigues de fotomatón davant de les comissaries, clar, fer tota la vida fer fotos de desconeguts ha de ser un ofici una mica rutinari, no?
2: Bueno, però és la...
1: Qualsevol fotògraf...
2: Sí, com nosaltres que fem notícies cada dia.
1: Bodes, bautites, comuniones...
0: Ja, perquè nosaltres sortim... Ella està en un zulo de 2 metres quadrats i et fa aquella foto i... La vostra relació ha durat 10 segons.
1: Doncs haver triat ser periodista. Que sé, no sé.
0: Segur que ho disfruta molt.
1: Vinga, va, envieu les vostres notes de veu parlant-nos sobre la vostra fotografia de DNI, perquè a més aquestes preguntes, aquestes respostes que ens envieu, avui tenen regal.
0: Sí, sí, si hi ha la senyora del fotomaton que ens està escoltant i que ens vol explicar el seu ofici,
1: mira, també estaria molt bé.
0: Que ho faci. Perquè tenim entrades per anar a veure una pel·lícula que es diu El placer es mío. Seran per dimecres a les 6 de la tarda.
1: Sí, que l'altre dia vam dir que eren per dilluns 15. I no.
0: Ho vaig dir jo per dilluns?
1: No, ho vaig posar jo malament i ho vas dir tu, però vam dir que era dilluns 15, que és avui. No, és per dimecres.
0: Per dimecres 17, a les 6 de la tarda, a l'Institut Français de Barcelona, una història d'un matrimoni que porta més de 20 anys casats i que una confessió ho fa saltar tot pels aires. És una reflexió també sobre l'edat avançada, no?
1: És una comèdia francesa, si no m'equivoco.
0: I tu m'encanta el francès.
1: Mira, sempre dius el mateix.
0: Bueno, perquè t'agrada molt.
1: Fa 1000 anys que no parlo francès. Bueno. Té molt bona pinta. Jo he vist el tràiler i té molt bona pinta.
0: Potser
1: jo crec que riurem molt amb aquesta pel·lícula. El placer és mío. Parla de la sexualitat, dels orgasmes...
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, sí. No dic res més perquè no vull...
0: Que bé que es parli d'aquests temes a certa edat, en cert moment, i al cinema.
1: A totes les edats s'ha de parlar d'aquests temes perquè és salut. Hauríeu de parlar en bones mans.
0: Sí, sí, ja n'hem parlat dels orgasmes, ja.
1: Avui volem parlar d'una realitat palpable i notable, i és que hi està havent seriosos problemes a l'hora de renovar-se el document nacional d'identitat. Està passant principalment a Barcelona, on hi ha més demanda. Aquest fet, sumat a l'arribada de les vacances estivals i, per tant, la necessitat de tenir el DNI a la mà, està portant al caos a algunes comissaries.
0: Parlem del DNI, parlem del passaport, sobretot. A Barcelona i altres grans ciutats, les cites prèvies poden arribar fins als 2 mesos d'espera. Una situació que pot deixar molta gent sense poder viatjar aquest estiu. Els sindicats policials denuncien que el col·lapse té una causa molt clara. Més demanda, però les mateixes plantilles.
1: Carlos García, secretari regional de Jupol a Catalunya, què tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: La situación es tan grave como nos comentan algunos compañeros que se han encontrado con este problema. ¿Existe colapso real en las oficinas a la hora de hacerse el DNI y el pasaporte aquí en Barcelona?
4: Pues sí, tristemente y paradójicamente, que estamos a las puertas de temporada estival, sí que hay un retraso evidente de 2 meses o más. Y bueno, y aún queda todavía entrar en temporada estival, que viendo la gestión del Ministerio del Interior y a su vez de la Dirección General de la Policía, viendo cómo están gestionando, parece ser, a nuestro modo de ver, que no solucionará este problema.
0: Uh-huh. Ustedes acusan la falta de funcionarios, la falta de personal, que no se aumentan las plantillas. También dicen que algunos funcionarios de la policía les habrían hecho la oferta de venir a Barcelona a trabajar y por el coste de la vida no quieren venir. ¿Eso es así?
4: Totalmente. En las oficinas de expedición de

0: DNI que nos puede pasar a todos, si tienen que ir al notario, algo justificado, bien justificado, y que lo puedan justificar documentalmente. Uh-huh. Hay la posibilidad de ir a las comisarías y hablar con el personal del DNI y justificando de que, bueno, que no hay citas disponibles, que tiene esta urgencia, y allí ya gestionarán, si pueden, el día y la hora para hacerles la renovación o primera vez del DNI o de pasaporte.
1: En los tiempos que corren, a nadie se le escapa que todo se está más que digitalizando, es decir, la inteligencia artificial avanza a un ritmo que nos está atrapando. No sé si ustedes temen que al final su trabajo lo acabe haciendo una máquina y sean sustituidos por ella. Lo digo porque parece que algunos sectores se encaminan hacia eso.
0: Sí, sí que es cierto que algunos sectores se encaminan hacia eso, o ya están, ¿no? Bueno, en el tema de inspección del DNI, ahí el Ministerio de Interior, a raíz de su Dirección General de la Policía, ha establecido DNI Express, que son máquinas que un solo funcionario puede realizar, expedir dos DNIs a la vez. De momento, hay en algunas comisarías este tipo de DNI que se llama Express, ¿de acuerdo? Y es luego la tecnología más novedosa que tiene la expedición del DNI.
2: Doncs d'entrada, ja sabeu, si teniu un viatge planejat per aquestes vacances d'estiu, entreu ràpidament a la pàgina per saber si teniu cita prèvia per renovar el DNI o el passaport a temps. Carlos García, secretari regional de Jupol a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies, bons dies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: Doncs avui us estem preguntant per la temuda fotografia del DNI, si sortiu bé, si no us agrada. Això és el que ens esteu explicant.
4: Hola, amigos, buenos días.
2: Hola.
4: Pues a ver, la verdad es que en la foto del DNI salimos todos un poco perjudicaditos.
2: Sí, totalmente.
4: Pero os contaré una anécdota con mi hijo, el pequeño. Bueno, el pequeño que ahora ya tiene 21 años, pero entonces tendría unos 8 o 9 años. Y fuimos a hacerle la renovación del DNI y se hizo una foto con la camiseta del Barça. Y muy sonriente él, le hacen el DNI, era el nuevo, que sale la bandera de España arriba y todo eso, y le da la chica el DNI y le da y se pone todo súper contento. ¡Ay, qué guapo, qué bien! ¡Gracias! Así a la chica. Y la chica me mira y me dice, es la primera vez en mi vida que alguien se siente feliz cuando le doy el DNI, me da la gracia. O sea que mi hijo estaba encantado con la foto que quedó en el DNI. Venga, que tengáis buen día.
2: Igualmente. Qué bueno, ¿eh? Bueno, cuando te donan el teu primer DNI, doncs et fa molta il·lusió. Víctor Lozano, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
2: M'encantaria veure la teva foto de DNI.
5: Hòstia, la tinc...
2: La tens aquí?
5: Sí, la tinc aquí.
2: T'agrada com surts?
5: Ho vaig a mirar-la, fa molt de temps que la miro. La veritat és que ara veuràs perquè és bastante cutrilla la cosa.
2: Per què?
5: Perquè se'm va trencar.
2: Ah!
5: I vaig amb el DNI, mira, veus que el vaig estar com trencat?
2: Ui, però això no sé si pots anar així per la vida.
5: Ah, a mi sí, bueno, jo sí, tu no, però
2: ves,
5: jo sí.
2: Ves a renovar, bueno, ara
5: no,
2: és complicat,
5: va,
2: eh?
5: Però home, surto raonablement bé, no?
2: Mira, com a mínim t'assembles.
5: Sí.
2: Ets tu.
5: Sí,
2: que hi ha gent
5: sí.
2: Que ni s'assembla.
5: Que pelazo, eh? Que barba, que cosa... Que,
2: però que fa molt català vas fer.
5: Que fino cutis, que rasgos orientales.
2: Hombre, orientales tu, no.
5: Me la vaig fer, mira, al... coño, esto no lo pone. Bueno, sé quan
2: caduca.
5: Boca. 7 del febrer del 2028.
2: Bueno, queda res.
5: Sí,
2: ja pots anar demanant hora,
5: pues
2: que
5: mira,
2: està complicat.
5: Marxaré amb les meves filles uns dies a Londres, perquè
2: sí.
5: La meva germana, bueno, no us explica la vida, la meva germana
2: sí.
5: És d'allà, anem a veure'ls. I saps que per entrar a Londres no
2: necessitaràs
5: una caca de vaca, perquè com ja no forma part de la Unió Europea, pel tema del Brexit, necessites la ETA,
2: sí.
5: Que no té res a veure amb la horrible banda terrorista, feliçment desapareguda, sinó que és una mena de permís d'avisat que necessites
2: sí.
5: Per entrar al país. I clar, ja tinc els bitllets i tot, però pum, amb el DNI no pots entrar, t'has de fer el passaport.
2: Ah.
5: I ara he hagut de reservar dia, jo sé què,
2: cita
5: prèvia...
2: I has tingut
5: problema? Ho he aconseguit, però mare de Déu, el 2026, avui dia que agafes un mòbil i a la teva parella, que potser viu a Massachusetts, li envies un WhatsApp i al moment li arriba, hola, guapa, carinyo, bon dia, t'estimo, et trobo a faltar...
2: Sí.
5: aquí perquè et donin hora i per trobar això, i ara no sé què, i ara el DNI, ara... El... Hòstia, és horrorós, horrorós. I clar, hem de portar... A mi el que més m'ha sobtat, i és el fil del que esteu parlant en el programa, és que hem de portar la foteta dels collons, la foteta de
2: no te la fan?
5: No, tu has de portar el DNI,
2: el passaport,
5: DNI i una foto recent. O sigui, haurem d'anar a fer la foto d'allò, però per favor, això que... Això de menys el 2026, ja cal anar ja a fotre't allà, vestir-les de la primera comunió, un senyor allà, vinga, somriu, nene, clic! No, aquesta no, que hi ha una mica de brillo. Fem... O sigui, per favor, és... Tens, està molt endarrerit.
2: Tens molts talls de veu, eh? No t'enrotlli.
5: Molt endarrerit. Hòstia, sí.
2: I un dilluns més tenim amb nosaltres a l'estudi en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. David, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, Miriam.
2: A veure, avui volem parlar sobre els problemes de convivència i insalubritat que hi ha en una finca de l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona. Explica'ns què és el que està passant en aquest edifici.
6: Sí, són dos veïns d'aquest edifici, ens van entrar dos queixes, es queixaven sobretot d'una de les persones que residien en aquest edifici i generava problemes de convivència, però a part també generava el tema de plagues, el tema de paneroles, i també unes fuites d'aigua que no estaven reparades. Doncs, quan ens entra aquesta queixa, demanem informació a l'IMAP, a l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. No és diligent a l'IMAP i triga més de 6 mesos en respondre'ns. Per tant, ja és una de les coses, un advertiment que fem. I ens respon en dos sentits, en el tema de les plagues i en el tema de les filtracions d'aigua. En dius que sí, que van rebre aquesta queixa dels residents en aquest edifici públic, per tant, és propietat de l'Ajuntament de Barcelona, van rebre aquesta queixa de paneroles, van fer una intervenció i el que van dir és que si la intervenció era a zones comuns, la despesa seria comunitària i si la intervenció era dins d'algun dels pisos ho hauríem de pagar cadascun dels veïns. Amb l'afegit que, com a l'origen, tothom deia quin era l'origen de les paneroles, que era l'habitatge d'aquesta persona, si no hi havia a la seva acceptació no es podria fer aquesta intervenció. Per tant, es va fer una intervenció...
2: No serveix per res.
6: Zones, i no? Més perquè nosaltres ho hem reiterat que amb els habitatges plurifamiliars no es pot fer intervencions individuals. Has de fer intervenció en tot l'habitatge. Per què? Perquè si en el focus on està la paranola, les paneroles no intervens, al cap de 4 dies tindràs el mateix. Totalment. Per tant, es va fer aquesta intervenció, però només en zones comuns i aquells habitatges que ho van autoritzar, però on era l'origen de la paraula no es va fer la intervenció. Després, en quant a la fuita de gas, a la fuita d'aigua, també es deien que les canonades estaven obstruïdes, que sabien que l'obstrucció era per culpa d'aquest veí. Ell no deixava entrar a casa seva per poder fer la intervenció i la solució que es va buscar és els dos veïns que estaven afectats, se'ls va buscar un hotel perquè es traslladessin de forma temporal perquè tenien aquesta fuita d'aigua. Després es va poder intervenir, es va poder entrar, es va fer la intervenció, però ja sabien quin era l'origen de la fuita d'aigua i la canonada que estava afectada, però s'havia d'intervindre per dintre la casa. Però no es van informar dels problemes de convivència. I, clar, nosaltres vam veure que aquí realment hi havia uns problemes de convivència greus, sorolls, insults, crits, brutícia... I, clar, els veïns de l'escala van demanar una intervenció. La intervenció es va limitar a posar uns cartellets advertint de la bona convivència.
2: Molt útil.
6: Clar, i quan nosaltres creiem que aquí hi ha un dret i hi ha un deure, hi ha un dret de viure en cohesió social, viure en convivència, viure en pau a la teva escala, però també un deure, el deure de respectar el resta de veïns. I aquest deure a qui li correspon? Li correspon a la persona, però també li correspon al propietari de l'edifici. I qui és el propietari de l'edifici? L'Ajuntament de Barcelona. Mm-hmm. Per tant, nosaltres el que diem aquí, en aquesta resolució, el que diem és que no ha actuat de forma diligent l'Ajuntament de Barcelona en quant als temes de les plagues de paneroles, amb el tema de les fuites d'aigua, i tampoc ha actuat de forma diligent amb un pla de convivència, un pla de cohesió social, perquè és responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, això.
2: Us va arribar la resposta en un termini de 6 mesos?
6: Encara no tenim resposta d'aquesta resolució, però són queixes reiterades. És a dir, tenim queixes reiterades sobre el funcionament de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
2: És a dir, que no és l'únic cas aquest
6: edifici. No és l'únic cas. I el que ens hem de plantejar, està molt bé que l'Ajuntament de Barcelona tingui habitatge públic.
2: Clar,
6: és que
2: no l'ha de tenir.
6: L'hem de tenir. Hem perdut molt habitatge públic. Es va vendre el que teníem. Ara s'està fomentant l'habitatge públic, però el que és molt important és saber gestionar bé l'habitatge públic. Què creiem nosaltres? Creiem que els recursos són els mateixos recursos que hi havia fa 10 anys. ha augmentat el parc d'habitatge públic, però no han augmentat els recursos per la gestió. I tenim reiterades queixes de la gestió de l'habitatge públic que està fent l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, el que diem, ara acaba d'estrenar una web nova habitatge, i eliminada perquè la va estrenar, em sembla que l'ha estrenat avui o divendres, parla molt de com accedir a habitatge públic, d'aquests sortejos per habitatge públic, la borsa de lloguer, etc. Però també el que hem de veure és com es gestiona

0: Això ho ha de gestionar el parc d'habitatge públic, l'ha de gestionar de forma correcta l'Ajuntament de Barcelona. El que no pot fer és que, si fos una comunitat privada, tindrien una administració de finques que seria molt operativa en aquests aspectes, l'Ajuntament de Barcelona ha de fer el mateix, ha de gestionar bé l'habitatge públic. Per què? Perquè si no hi ha un descontentament per part dels veïns, i no només gestionar el tema de subministraments o el tema de plagues, sinó també la convivència i la cohesió. Per tant, nosaltres el que li demanem a l'Ajuntament de Barcelona també és que adopti un codi de bona administració i bon veïnatge. Per què? Perquè si tu saps que aquell pis és teu i ja el veí no et deixa entrar a fer una neteja de les plagues, aquest ha d'haver firmat un codi per poder entrar, perquè si no, estarem sempre les mateixes.
1: Déu-n'hi-do. La situació, entenc que segueix sent igual de moment en aquest
0: edifici, moment,
1: o millorar...
0: Ha millorat en tema de paneroles i la fuita d'aigua s'ha reparat, però clar, tenim aquest... Ara hi ha un contenciós administratiu obert. Clar, tot això els veïns no han estat informats, també els hi diem...
1: la manca d'informació total.
0: Per transparència, has de comunicar-te amb els veïns. Per què? Perquè si no creuen que no estàs fent res, i possiblement estàs fent res. Has plantejat un contenciós administratiu, però s'han enterat per nosaltres. Per tant, el que demanem és això: intervenció, transparència i un diàleg amb el veïnat perquè sàpiga que està darrere d'aquests assumptes.
1: I que pot ser un risc per tot l'edifici. Estem parlant de paneroles, que no suposen... Bueno, un risc de salubritat sí que suposen, sí, però una fuita d'aigua, una fuita de gas, qualsevol cosa,
0: clar,
1: pot ser un risc.
0: I estem parlant també de moltes vegades el síndrome de Diògenes, que hi ha gent que acumula dos, que aquí s'ha de fer una intervenció, i la intervenció l'ha de decidir l'Ajuntament. És a dir, ens hem trobat casos de síndrome de Diògenes que l'Ajuntament contracta una empresa i l'empresa decideix quin tipus d'intervenció es fa. No. El que ha de decidir a l'Ajuntament, la intervenció que farà l'empresa, i l'empresa s'ha de senyir allò que ha decidit l'Ajuntament. Per què? Perquè si fas una intervenció i no vas... parlem de Diògenes, però també parlem de paraboles. No vas a l'edifici, a l'habitatge on creus que és l'origen, no serveix d'ara aquesta intervenció.
1: Bueno, com dius, la solució estaria en el contracte inicial, que estigui tot molt bé detallat.
0: I per això hi adoptar aquest codi de bona administració i bon veïnatge.
1: Clar. Doncs, síndic, recordem un dia més a la ciutadania com es pot posar en contacte amb vosaltres.
0: Ens podeu venir a visitar a Ronda Sant Pau 4345, podeu trucar al 93 413 2900. Podeu demanar cita prèvia, però també sense cita prèvia sereu rebuts, perquè nosaltres ens hem pronunciat que la cita prèvia obligatòria s'ha d'abolir de l'administració municipal. Podeu contactar a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat i hi ha un enllaç on podeu fer queixes o suggeriments.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Un plaer participar amb vosaltres.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Com bé sabeu, de tant en tant rebem aquí al programa la visita de la Fundació Catalunya La Pedrera, en la que ens expliquen les exposicions i activitats que ofereixen a la ciutadania. Doncs bé, avui volem conèixer de primera mà una d'aquestes exposicions que ens va semblar especialment interessant. Estem parlant de l'exposició Els Navills de Monart a Buillar, una mostra que ens apropa a aquest moviment artístic que va tenir un paper clau en la transició entre l'impressionisme i les primeres avantguardes del segle XX. Per conèixer millor Els Navills i què ens explica aquesta exposició, s'ha desplaçat fins allà el Gerard Sanz. Gerard, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal, Míriam? Molt bon dia. Doncs aquí ens trobem, a la sala d'exposicions de La Pedrera, on des del 8 de març es pot gaudir d'aquesta exposició, que viu els seus darrers dies, es pot visitar fins al 28 de juny, i que, com deies, ens acosta al moviment Naví, un moviment artístic actiu entre el 1888 i el 1900, que va tenir una especial rellevància en un moment de canvi entre l'impressionisme i l'arribada de les primeres avantguardes del segle XX. I per conèixer millor aquest moviment i aquesta exposició, i per què és tan rellevant i què hi podem trobar, doncs tinc aquí al meu costat la Marga Viza, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera. Què tal, Marga? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Bé, abans que res, l'exposició, com dèiem, es pot visitar, s'està podent visitar des del 8 de març, a dues setmanes de baixar la persiana. Quina rebuda ha tingut per part del públic?
4: Home, la veritat és que estem molt contents, perquè és una exposició que era una aposta important. És un projecte que hem fet conjuntament amb el Museu d'Orsay, que no és poca cosa, i amb gairebé 50 museus més d'arreu d'Europa, i per primer cop a Barcelona es veu una exposició monogràfica d'aquest grup que en diem Els Naví, i que poca gent sap qui són.
3: Marga, sóc un privilegiat, perquè abans de fer l'entrevista

0: M'has pogut fer una visita que ha hagut de ser ràpida perquè havíem de venir aquí al directe, però ha estat apassionant, com és apassionant quan es visita l'exposició, conèixer què és aquest moviment naví. Explica'ns una mica.
1: Mira, els naví van ser un grup que es van, diguéssim, crear el 1888, només van durar fins al 1900, per tant, són molt poquets anys, però era un grup de joves molt dinàmics, molt amb ganes de renovar, i que es reunien entorn de l'acadèmia on estudiaven, que és una acadèmia que es diu Julien de París, i en contraposició de l'Escola de Belles Arts de París, que era molt carca, molt conservadora, ells volien renovar l'art i volien fer una cosa diferent i sobretot reflectir la vida moderna d'aquell moment, perquè estem parlant d'un París de fi de segle que era el centre del món. Mm-hmm. Havia deixat de ser-ho Londres, havia deixat de ser-ho Roma, i aquest París, que entre aquests 1888 i 1900 hi han dos grans exposicions universals, per tant, posen la ciutat, diguéssim, com a la floreta a Europa, amb grans canvis científics, canvis socials, canvis tecnològics i, evidentment, artísticament van ser el centre. Aquests joves volien mostrar aquesta vida moderna, aquest París renovat, mm-hmm. aquesta forma de ser d'un París que, al igual que Barcelona, havia obert les muralles i havia creat grans avingudes i grans parcs, i on tota aquesta societat del moment es volca en aquesta nova ciutat. Mm-hmm. Els naví què volien fer? Retratar això, però d'una forma diferent. No fer-ho com els impressionistes, sinó deixar el cavallet i anar a retratar la natura tal com la veuen, sinó que volen renovar i reflectir aquesta vida moderna, aquesta vida quotidiana, passant pel filtre d'ells mateixos.
0: Clar, en aquell moment era una mica una bogeria, no? Perquè dèiem, no, mira, nosaltres estem pintant així i ara arribem nosaltres i canviem la pintura, no?
1: Totalment. És una mica el que passa amb totes les avantguardes i tots els moviments artístics, que un canvia el que feia el d'abans, val? O canvia o renova. En aquest sentit, doncs, volien canviar el que feien els impressionistes i tot comença amb Paul Serussier i un viatge que fa a la Bretanya, que coneix a Paul Gauguin. Gauguin ja és un postimpressionista, ja està canviant la forma de pintar, està portant color, està portant taques de color, perspectives diferents, i Serussier té la sort que va pintar un bosc de Ponaven, que és una ciutat del nord on es reuneixen artistes, i el quadre que en surt d'aquest Le Bois d'Amour, després l'anomenen el talisma, perquè serà el punt de partida d'aquest moviment. Serussier, quan torna al cap de setmana a l'acadèmia i l'ensenya als companys, tots diuen, hem d'anar per aquí, hem de fer aquest art renovat, diferent. Quines són les característiques? Taques de colors, perspectives diferents, reflectir el dia a dia de la quotidianitat, voler reivindicar les arts decoratives com al mateix nivell que les arts plàstiques, i per tant volen fer aquest canvi tan, diguéssim, potent, i bategen el talismà com l'obra a partir de la qual ells pintaran d'una manera i amb la intenció de renovar aquest art i fer una vida diferent. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Serussier va posar la primera pedra, o el primer pinzell, si em permets la broma, i de tots ells en podem trobar una mica les obres en aquesta exposició, no? Què hi podem trobar?
1: Mira, hi ha prop de 200 obres, per començar, és una bona selecció. Per primer cop en aquesta monogràfica dels naví s'explica tot el moviment. Aquí trobem representats 13 artistes, no n'hi van bé gaires més, dels quals hi ha els més importants. Per primer cop també aquí a Barcelona el que ha fet la comissària, que és Isabel Kahn, és una conservadora en cap del Museu d'Orsay, és mostrar-ho d'una forma diferent, no per artistes, sinó per temes, i per tant això ens porta una visió molt clara de com ells pintaven i com ells veien aquesta vida moderna que volien reflectir, els carrers de París, el teatre, els interiors de les cases, els paisatges, és a dir, tot molt, molt ben posadet, i ho tenien molt clar, i per tant és una oportunitat única venir a aquesta exposició, perquè aquestes 200 obres que venen de tants indrets diferents de tota Europa les podem veure aquí concentrades. Hi ha obres que a més són són claus com el talismà, que ens l'ha deixat al Museu d'Orsay i que quan torni allà s'estaran molts anys allà. És a dir, és una obra que pràcticament mai presten. Hem tingut aquesta connivència amb ells i després també hi ha tota una sèrie d'obres que venen de col·leccions particulars, moltes d'elles hereus de Bonars, de Bullars, d'Ibels, inclús de Maurice Denis, que les famílies ens han dit que porten centenars, bueno, 100 anys, des de que els tenien els seus pares i els avis,

0: i que no les havien mai prestat i que en aquesta, per aquesta ocasió doncs, els ha fet gràcia poder diguéssim, tenir aquestes obres aquí perquè el discurs que han fet la fundació d'aquesta exposició els hi venia molt de gust prestar-les.
1: I vosaltres encantats de tenir totes aquestes obres, evidentment. Són 12 anys de moviment, des del 1888 fins al 1900. No sé si en la història de l'art és un període curt, no?
0: Bueno, això, molts moviments a vegades cauen pel seu propi pes, fins que t'entrepitja un per darrere, val? O el que tu has fet, quina novetat van tenir els Naví? Van canviar el que es venia fent des de l'impressionisme i van obrir les portes d'aquestes avantguardes. Aquesta utilització tan potent dels colors doncs va obrir les portes una mica de l'expressionisme alemany i del fauvisme, i per tant ja va ser obrir un camí que van utilitzar els altres. És veritat que aquest grup no va ser un grup molt homogeni, tots pintaven a la seva manera, responent unes temàtiques i una mica aquests objectius que s'havien posat entre ells, però que el 1900 es van disgregar. Això no vol dir que no continuessin pintant ells per sols, sobretot destaca Pierre Bonnard i Eduard Bouillard, que després van tenir unes carreres molt reconegudes i van continuar pintant més o menys a la manera Naví, val? Però és veritat que a vegades quan tu has fet ja una revolució ja l'has feta i has sembrat perquè el que ve darrere reculli en un altre moviment, en un altre nom o d'un altre país.
1: I suposo que Bonnard i Bouillard per això li posen nom a l'exposició, malgrat que Serusier és el precursor, no? O és el pioner.
0: Sí, Serusier va obrir el camí, després Maurice Denis també va ser com el més intel·lectual i el que dictava més cap on havien d'anar, quines coses calia remarcar, quines no, i per tant cada un tenia més o menys una missió dins del grup. I aquests 12 anys per ells ja va ser suficient per van creure oportú que ja havien fet un canvi important dins aquesta forma de treballar l'art i per tant doncs, es van anar disgregant.
1: Sí que en sonen molt noms d'altres corrents artístics, d'altres etapes, no? Com l'impressionisme, l'avantguarda i d'altres corrents artístics que n'hem sentit a parlar molt, però podríem dir que els Navís és una mica el gran desconegut, no? I no sé si això el fa una mica especial.
0: Correcte, és sobretot desconegut aquí, al nostre país, òbviament, a França potser no tant, perquè és un grup preeminentment francès. Es va originar a París i es va quedar a París. I al principi tots els components del grup eren de París. Després, a mesura que van anar passant els anys, van anar obrint-se una mica per coneixences mútues i amics d'amics i van anar incorporant doncs, algun artista forani, no? Algun hongarès, un dels Països Baixos, un de la Catalunya del Nord com Mallol, que es va incorporar uns anys més tard, però és bàsicament conegut a França i perquè van tenir l'activitat a París essencialment.
1: Míriam, és apassionant sentir la Marga, Et cedeixo perquè li facis unes preguntes.
2: Home, mira, ara tinc molta enveja del Gerard perquè, Marga, tu i jo sempre parlem aquí a l'estudi i avui que venim a casa vostra enviem el Gerard. És a mi estar amb vosaltres, però clar,
0: estàs convidadíssima,
2: Tens
0: dues setmanetes,
2: Ho sé, amb moltes ganes de veure aquesta exposició. Escolta, en el món de l'art hi ha obres que arriben a tenir un valor altíssim. No sé si és el cas d'un moviment tan especial com el Naví.
0: Home, el Naví, ja et deia, aquests grans noms, hi ha peces que són peces clau i, per tant, no estem parlant de grans milions com podem trobar en art contemporani, no? No, no és ni un Rothko, ni un Richter, ni a vegades pot ser un Kiefer, però hi ha obres que tenen un valor més enllà de lo que econòmicament o de la grandària de la peça. Aquesta que us comentava mateix del Talisma és una peça petita, molt petitona, però tot el que té de petitona ho té de peça joia. Va ser la peça clau per començar el moviment. És del Museu d'Orsay. És una peça de Serusier que va ser clau també en aquest canvi. Per tant, també trobem aquí en l'exposició algunes peces de Bonnard i de Bouillard, alguns vistes o paisatges de carrers de París o de l'interior de cases, que són peces molt valorades. Són de majors dimensions i perquè són peces úniques. Realment, en el món de l'art, no només es valora les dimensions, sinó què significa en aquell moment, no? I això va ser un moviment poc conegut a fora, però que va ser important en els canvis generals del món de la història de l'art.
2: Clar, des del punt de vista d'algú que no

0: Ja entenc, sembla que avui en dia l'art doncs, no s'identifica tant en corrents o etapes com anys enrere i no sé si realment és així.
1: És així, abans ara ho parlàvem amb el Gerard. L'art contemporani tot va en el sac d'art, és art contemporani, val? Sigui abstracte o sigui figuratiu. Ell em deia, clar, ja no es pinten tants quadres com aquests. És veritat que els darrers anys l'art figuratiu, d'alguna manera, s'ha depreciat, és a dir, el que pinta, el que veu, doncs no té tant de valor, no sé per què, no sé si són les tendències generals de la gent jove. Tu veus un quadre pintat, no sé, com faria l'Antonio López, doncs et queda com si fos carca, no? O com si fos una cosa del passat. I ara ja torna a haver aquesta tendència neofigurativa d'aquesta... Hi ha generacions joves que són capaços de pintar-te un quadre que sembla una foto d'aquest hiperrealisme bestial. Però és veritat que tot es posa al mateix sac. I llavors, jo crec que els artistes d'avui en dia estan intentant innovar, però com que ja s'ha fet tantes coses...
2: Ja no té ni nom, no? Ja no.
1: Exacte. I aquí llavors apareixen les noves tecnologies. Ja és barrejar pintura amb coses que es moguin, amb imatges... I ja anem a una altra dimensió.
0: Ja per acabar, Marga, un cop que posem punt i final a aquesta exposició d'aquí dues setmanes, el 28 de juny, què ens oferirà la Fundació Catalunya La Pedrera?
1: A partir de la tardor, doncs... primer, no us perdeu la dels Naví, que és una exposició extraordinària.
0: Aprofiteu aquestes dues setmanes.
1: Sí, sí, teniu fins al 28, però val molt, molt la pena. És una exposició molt interessant i hi ha una mica de tot. Per tant, una revisió d'aquest moviment desconegut a fora i que la nostra intenció és donar-lo a conèixer a casa nostra. I a la tardor, un imprescindible, de veritat, Anselm Kiefer, és un artista alemany, d'origen alemany, nascut l'any 45, postguerra, i ell el que fa és reivindicar una mica tot aquest moviment no bel·licista, voler explicar la història, perquè no s'oblidi la història. I clar, ell va néixer en una època postguerra, doncs estem en un moment que hi ha guerres, malament que es passa als països, una mica fa aquest art molt conceptual, que explica a través de la mitologia, de la literatura, de la poesia, doncs el que ell li remet una mica a la història. I per tant és un artista molt especial, és un artista molt prestigiós i molt reconegut i que tindrem, diguéssim, la sort de tenir-lo a Barcelona, que és tot un luxe. Per primer cop veure una monogràfica de Kiefer és imperdible.
0: Això serà la tardor, però, repetim, no us perdeu fins al 28 de juny aquesta exposició sobre els Naví. Marga Viza, responsable d'experiències expositives de la Fundació Catalunya La Pedrera. Ha estat un plaer visitar casa vostra avui.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Gerard Sanz, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, també moltes gràcies. Espero que hagis gaudit molt d'aquesta exposició.
2: Vinga, fins ara. Home, i tant, la conversa que he tingut amb la Marga abans ja me l'emporto, eh?
0: I tant. Fins ara, Gerard.
2: Vinga, fins ara.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: Obrim amb una proposta cultural amb mirada natural. A Girona, al Caixa Fòrum, es pot visitar l'exposició La Botànica en l'Art, oberta fins al 23 d'agost. Una mostra que connecta art i natura amb obres del Museu del Prado i que posa el focus en el paper de les plantes dins la història de l'art. Vinga, seguim amb cinema familiar. A Barcelona, el cicle Petits Cinèfils dedica una sessió especial a la música i el ritme en el cinema d'animació, una proposta pensada perquè petits i grans descobreixin el cinema des d'un punt de vista lúdic i educatiu. Ens desplacem al Penedès. Amb l'arribada de l'estiu torna al mercat del préssec d'Ordal, una cita clàssica per descobrir aquest producte de proximitat amb parades de pagesos, ambient gastronòmic i activitats per tots els públics. A les Terres de l'Ebre la música continua sent protagonista amb la mostra de jazz de Tortosa, que arriba a la seva 33a edició del 26 de juny a l'11 de juliol. Concerts, activitats paral·leles i una programació que converteix la ciutat en punt de trobada dels amants del jazz. I acabem amb un dels grans festivals de l'estiu, el Cruïlla, que torna a Barcelona amb diversos dies de concerts, una proposta eclèctica que barreja estils, artistes internacionals i escenaris a l'aire lliure per viure la música amb intensitat.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. una marca

0: Benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimarts, dimarts 16 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com ho tenim, això? Com tenim el 16 de juny? 16 del 16 del 26, eh? Ai, 16 del 6 del 26.
1: Ai, que 16 mesos han passat
0: 16
1: ja.
0: 16 mesos, que passen els dies molt ràpid, eh? És que jo he vist molts sisos i ja m'he liat. 16 del 06 del 26, eh? Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble en Lluita de Sud-àfrica. També és el Dia Internacional de les Remeses Familiars, aquells enviaments que fan de diners les persones que són migrants i que estan vivint en altres països per poder mantenir a les seves famílies en els països d'origen. Mm. És el Dia Internacional del Nen Africà, és el Dia Internacional dels Biotecnòlegs, és el Dia Mundial de les Tortugues Marines i és el Dia Mundial de la Tapa.
0: De l'etapa del tour, de l'etapa de menjar...
1: De l'etapa de menjar.
0: De l'etapa de menjar, eh? Home, ara em ve més de gust l'etapa de menjar que la del tour, ja t'ho dic jo ara, perquè... Doncs, oi, que visca les tapes, tu.
1: Una tapa de croquetes.
0: Mare meva.
1: Sisplau.
0: Mare meva. Jo, una tapeta de pan tomàquet, pan tomàquet. Una mica de pernilet. Allò, anem demanant uns xocos, un no sé què, un...
1: Unes braves.
0: Unes braves, mare meva, uns pimientos del piquillo, eh? Sí, sí, quina meravella. Anna, escolta, això és meravellós. Visca les tapes.
1: Sí. Anem cap als Estats Units per veure quins dies nacionals tenen avui. Mira, avui tenen el dia dels salts d'aigua, que és una cosa curiosa.
0: Mira.
1: Si més no, bueno, avui és, per exemple, el dia del Niàgara, no? De les catarates del Niàgara.
0: Sí, doncs... sí, sí. Sí, sí, no, hi ha molta gent que fa salts a l'aigua, però bueno, vull dir,

0: que són més d'estar per casa, de trampolí, per diguem, no? Però no, no, aquests són les grans, bueno, les coses naturals, meravelloses. Sí, sí, aquí a casa nostra també en tenim alguna.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Tenim també que és el dia d'agraïment dels arboristes, de la gent que treballa, doncs allò, encarregant-se dels arbres, per exemple, fent les podes quan toca, cuidar els arbustos. Doncs avui és el dia per donar les gràcies a aquestes persones. Tenim també, ja en una cosa més... clar, és que, a veure, si és el Dia Internacional de les Tapes, qualsevol cosa de gastronomia que parlem ara queda una mica eclipsada.
0: Sí, sí, perquè ja ens hem atipat, saps què vull dir?
1: Sí.
0: Ens hem atipat i ja ho tenim, sí.
1: Als Estats Units avui tenen el National Fudge Day. És,
0: és el dia de fugir?
1: No, no, no. És un dolç fet amb sucre. És un confit cremós fet a base de sucre, de mantega i de llet. El fudge, que es diu.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, bueno, sí, no li diria que no. Mira. Mm-hmm. D'altra banda, tenim que també és el dia de les verdures fresques. Que sí, està molt bé.
0: Sí.
1: Entre les verdures fresques i una tapa, ara mateix...
0: Clar,
1: si em
0: una
1: triar...
0: tapa de bledes, una tapa de bròcoli, no sé, una tapa de... d'enciam.
1: Sí.
0: Home, què vols que et digui, no? Mira, ens toma aquests xerris encara, no?
1: Però, ai, sí, mira, sí, no... Sí. A mi no, És una d'aquelles coses que no m'entren, els tomàquets xerri. No sé per què, però no.
0: Hi ha els tomàquets cherry, els tomàquets pera... Els tomàquets, en general, tenen associacions amb d'altres verdures frites. Però,
1: sí,
0: bueno, en fi. Què més tenim, David?
1: Mira, anem cap als sants, perquè avui tenim que són els sants Domingo Nguyen, Domingo Ni, Domingo Mao, Vicente Tuong i Andrés Tuong.
0: Que si més cauen domingos, com meravellós, no? Perquè sí, aquesta setmana no ha caigut així, no?
1: Sí, sí. Tenim que és Sant Aureliano de León, Sant Aureo de Maguncia, Sant Benón de Meissen, Sant Ticón de Amatonte, Sant Quirico i Santa Julica.
0: Ui, Quirico.
1: Sí, a los santos Ferreol i Ferrucio de Besançón, Sant Similiano de Nantes i Santa Lutgarda de Aiviers.
0: Lutgarda també és potent, És que Lutgarda... Lutgarda és preciós,
1: És de... Ha llegat... d'aquells que queden.
0: Ha llegado Lutgarda? Home, no ho sé. Saps què vull dir? Perquè, home, te n'enteres, no?, si ve la Lutgarda, mare meva, que té nom de companyia Lufthansa, no?
1: O, sí.
0: No, Lutgarda Airlines, Bueno, doncs, escolta, això, noms curiosos, però si els voleu posar, però ja sabeu que el que ens agrada és les notícies de fa 100 anys. Per tant, en aquesta ocasió viatjarem un 16 de juny, però de 1926. Segueixen un 16 del 6, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava.
1: Mira, a La Vanguardia tenim dues notícies que us vull comentar avui. D'una banda, se acuerda dar el nombre de Gaudí a una calle. Mira, van trigar poc, la veritat,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí, sí,
1: en altres ocasions triguen molt. Per exemple, recordo el tema de... Ah, no em surtarà el nom.
0: Bueno, n'hi ha hagut diverses.
1: D'en Rubianes.
0: Ah, d'en Rubianes, sí.
1: De Pepe,
0: sí,
1: Rubianes.
0: Sí,
1: es va trigar,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, es va trigar. Sí, sí. Però doncs... no, a la Barceloneta, no?
1: Sí, exacte.
0: Que és. Sí, sí,
1: exacte.
0: Sí.
1: Doncs aquí ens diuen... Del teniente de alcalde, señor Salas Antón, se propone, primero, hacer constar
0: pues
1: en acta...
0: Salas
1: en...
0: Santón, és que és com una... És una mica fantàstic, O sigui,
1: sí,
0: Salas Santón,
1: sí, sí. Salas Santón, sí, sí.
0: El Salas.
1: Se propone hacer constar en acta el profundo dolor de la Comisión Permanente del Ayuntamiento por el reciente fallecimiento del ilustre arquitecto don Antonio Gaudí. Segundo, dar el nombre de Gaudí a una de las vías inmediatas al templo en construcción de la Sagrada Familia. Doncs aquí tenim... Avinguda Gaudí.
0: Sí,
1: ja sabem quan es va acordar que es donés nom.
0: Sí, sí.
1: I d'una altra banda, a La Vanguardia ens parlen d'un suceso extraño.
0: Ai, ai, ai.
1: Ayer se tuvo noticia en esta ciudad de que hace 2 o 3 días, en la carretera de Molins de Rey a Pallejà, y al llegar al puente de piedra, el joven de 24 años, Remigio Figueras...
0: Ostres, Remigio, tu.
1: Sí, però atenció, fue víctima

Va passar tal dia com avui, 16 de juny del 1986. Mecano publicava el disc Entre el cielo y el suelo. Aquell dia es publicava un LP que marcaria un abans i un després en la trajectòria del grup espanyol Mecano. Entre el cielo y el suelo va arribar en un moment en què la banda ja havia aconseguit certa notorietat al país d'origen, sent com un dels referents del pop en espanyol de la dècada dels 80. Entre les cançons d'aquell disc podem trobar grans himnes del grup i de la dècada. Cruz de Navajas, Me cuesta tanto olvidarte, No es serio este cementerio o Hijo de la luna sense anar més lluny.

Hi ha llibres que ens expliquen coses molt específiques, que ens diuen doncs, un petit manual o un tutorial o com solucionar la determinada situació. I n'hi ha d'altres que el que ens conviden és a la reflexió, a que pensem, a que imaginem, a que intentem fer-nos encara més preguntes, no? I sobretot que pensem i observem, no? I ens deixem meravellar per coses que tenen a veure amb la vida, amb l'univers, amb coses que la ciència troba explicacions, però d'altres que encara segueix investigant i deixant-se sorprendre. Avui parlem del llibre Los algoritmos de la vida, de la inteligencia del universo.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dimarts, dimarts 16 de juny de 2026, el 16 del 06 del 26. Però abans de donar pas a l'equip de Más de Uno, ens agrada sempre comentar alguna notícia curiosa, alguna notícia que diguis, carai, sembla que no pugui ser, i que ens l'explica el David Morales. Quina has triat avui, David, a veure...
1: Anem cap a Oxford.
0: Molt bé, eh?
1: Anem cap al Regne Unit. I és que els parroquians d'un pub, The Half Moon, al barri de St. Clements d'Oxford, es van endur l'altre dia una bona sorpresa. Hem de dir que Mick Jagger estava de visita a Oxford. Havia estat convidat, juntament amb la seva parella, a visitar un dels colleges històrics de la Universitat d'Oxford, el Oriel College. Durant la jornada van assistir al servei religiós d'Evensong, a la capella del centre, i després van participar en un sopar oficial a la taula principal del col·legi. Després del sopar, un petit grup d'assistents va decidir continuar la vetllada apropant-se fins al Half Moon, conegut per tenir sessions tradicionals de música folk obertes a qualsevol que vulgui tocar. Allà hi va anar també Mick Jagger. No volia que acabés la ballada, tenia ganes de festa, i va sorprendre a tothom, músics locals, estudiants, habituals del local, pujant a l'escenari i cantant Handsome Molly, una cançó tradicional folk nord-americana que ja havia gravat l'any 93, i allà es va barrejar amb tothom que hi havia en el pub cantant en directe. Imagina't la cara que se li va quedar molta gent en adonar-se que qui pujava allà a l'escenari era ni més ni menys que Mick Jagger.
0: Uau, quina meravella. Quina història. I quina, bueno, això és com aquells vídeos virals, no?, que s'ha fet molts cops d'en Bon Jovi, d'en John Bon Jovi, cantant en una boda al Living in a Prayer. O sigui que realment és... Bueno, és d'aquelles... d'aquelles coses que dius, mira, això, una altra cosa no sé, però això segur que no ho oblido mai, no?, si estàs en una situació d'aquestes. Que meravellós i que fantàstic i que incombustible és en Mick Jagger, és una cosa especial. Ara també farà una pel·lícula, o sigui que... Déu-n'hi-do. L'altre dia sabíem que faria de pare del Joss O'Connor en una pel·lícula, o sigui que... Bueno, pare o avi podria ser, no em queda clar.
1: 82 anys, eh?
0: Mare meva, i està allà.
1: I allà disposat a anar de festa,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: el que més.
0: A fer el swagger, el Mick Jagger. Doncs nosaltres no sé si farem Nits de Ràdio fins als 82 anys. Ho intentarem, veurem a veure què passa. En fi, David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir d'aquest dimarts 16 de juny de 2026. Adéu-siau, vagi bé.

0: tu radio.
1: La rutina tiene sus misterios. Sino que se lo digan al repartidor que notificó que no había nadie en casa mientras tú estabas esperando el paquete pegado al telefonillo. O como cuando lo que has perdido no aparece hasta que va tu madre a buscarlo. Si aún así, no tienes suficiente con los misterios cotidianos, en el Colegio Invisible ponemos sobre la mesa los grandes enigmas de nuestro planeta.
2: Y de otros.
1: Todos los martes y jueves a la 1:30 de la madrugada, Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó aportan luz a los fenómenos más misteriosos de la historia en el Colegio Invisible. Onda Cero, tu radio.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: El disgust, sí. La decepció, sí, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.

0: i les 8 hores del matí del 24 de juny.
1: Parlon ha recordat que ens trobem davant d'una campanya d'incendis clàssica perquè les pluges han fet que hi hagi més vegetació feble, ha dit, i que, per tant, pot cremar de pressa. En aquest context, el departament ha decidit repetir el lema de l'any passat per Sant Joan, no petis la revetlla.
2: Gràcies, Anna. L'altre risc d'aquestes dates té a veure amb el trànsit. De fet, ja hi haurà un operatiu especial per aquest cap de setmana quan es preveu que surtin més de 600.000 vehicles. La meitat, aproximadament, tornaran diumenge i el mateix dia 23 calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles. Davant d'això, entre el 22 i el 28 de juny hi haurà prop de 700 controls de droga i alcoholèmia. També s'obriran carrils addicionals a la P7 i la C32 i es restringirà la circulació de vehicles pesants en trams de la P7. Paral·lelament, Protecció Civil ha activat el dispositiu de prevenció i seguiment d'emergències a les platges, piscines i aigües interiors de Catalunya, que s'allargarà fins al 15 de setembre. Es demana màxima precaució per evitar ofegaments, especialment entre menors i gent gran, i recordem que en cas d'emergència cal trucar al 112.
3: Más de uno Catalunya.
2: Esquerra Republicana aparca la compareixença de Salvador Illa al Parlament pels suposats casos de corrupció del PSOE. El soci d'investidura es dona per satisfet amb les explicacions que ha donat fins ara el president de la Generalitat. Marcos Díaz, bon dia.
4: Bon dia. Esquerra circumscriu la suposada corruptela en el PSOE i especialment en la figura de l'expresident Zapatero. Paraules de la número 2 del partit, Elisenda Alemany.
5: El senyor Zapatero no era un noi que passava per allà al voltant del senyor Sánchez. És l'expresident d'Espanya, un dels avaladors polítics també de Pedro Sánchez.
4: Els republicans de moment no avancen futurs escenaris, mentre que l'oposició dona per liquidada l'època Sánchez. Són Josep Ríos de Junts i Juan Milián del PP.
6: I estem davant d'un govern en aquest sentit que ja no dona més de si.
7: Nosaltres el que demanem és que es convoquin eleccions i que torni la veu al poble, perquè la decència torni a la Moncloa.
4: I el PSC, mentrestant, tira d'argumentari.
8: Respectem l'acció de la justícia, però també demanem que es compleixi el dret a la presumpció d'innocència i la honorabilitat de les persones.
4: Era la portaveu Lluís de Moret que ha tornat a reivindicar la transparència del PSOE.
2: Informació en format més breu. Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pel temporal Harry. Amb aquesta reobertura, la línia torna a oferir el servei complet. El servei alternatiu per carretera continuarà funcionant durant tot el dia i fins al 18 de juny es mantindran busos directes a Cerdanyola Universitat. El govern espanyol havia previst la represa a mitjans de juliol, però la data s'ha avançat un mes. Paral·lelament, s'està a punt de licitar una obra de 23 milions d'euros per actuar al conjunt del túnel sense afectar la circulació. Més coses, un motorista de 51 anys i veí de Barcelona ha mort en una col·lisió frontal a l'N145 a la Seu d'Urgell, a la comarca de l'Alt Urgell. Amb aquesta víctima ja són 61 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, de les quals el 45% eren motoristes. I un últim apunt, sàpiguen que l'Ajuntament de Vielha farà avui un minut de silenci en senyal de dol per la mort d'un veí aquest dilluns en un incendi al carrer Anglada.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
9: Bon dia. 55 dies després de caure lesionat, Lamine Yamal va tornar ahir a jugar un partit oficial. L'atacant barcelonista va sortir al minut 71 en l'Espanya Cap Verd, que va acabar amb empat a 0. Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. La fase de grups es jugarà del 9 a l'11 de setembre i la final el diumenge 13. Força Lleida i Melvin Egin arriben a un acord per l'ampliació del contracte de l'ala pivot canadenc fins al 2028. El Club Natació Sant Andreu fa oficial la sortida de Javi Aznar com a tècnic de l'equip femení de waterpolo, en el que significa la desinversió en un conjunt que havia aconseguit fer-se amb un joc entre els millors equips del continent. Una part important de les jugadores també deixarà el club.
2: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
10: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos són nostra meta.
11: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
12: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
15: A 7:30, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
16: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
17: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Can Pum Petards. Tenim tots els petards que et pots imaginar. I els millors preus. Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més. Disposem de lots preparats de tot tipus. Infantil, adult, familiar i de venda ràpida. Perquè no t'hagis d'esperar. Pim Pam Pum Petards. Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim Pam Pum Petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns! Pim Pam Pum Petards. T'estem esperant.
1: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
2: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Escolta el proper dimecres a la ciutat, l'Espai de la Ciència. Patrocina l'Associació Empresarial Química de Tarragona.
4: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
6: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges, sí? Saps? Xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca. I entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
5: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat. Exacte.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
8: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
9: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
10: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
9: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumi.
11: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca i pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, la brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show, Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que

reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes

0: universidad. Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
1: 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
2: Las 8 y 20 minutos, 7 y 20 en Canarias, esto es Onda Cero.
3: Onda Cero Cataluña.
4: Pero aún sigue,
5: ¿eh? Fusi ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio, service care, y no termina.
4: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
5: Tú también.
4: Sprinter de Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
6: Ven a tu centro más cercano de Quadis Autolica o entra en mercedesocasión.com.
7: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o con los administradores? No duden en consultar. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores con amplia y acreditada experiencia que le asesorará en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos también una gestión contable y laboral. Llámenos al 93 495 1661. 93 495 1661. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia. O en cabedo.com.
3: Onda Cero Cataluña. La Teva Radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
8: Què tal? Bon dia. Mig centena de municipis catalans activen el nivell 3 del Pla Alfa per al risc d'incendi en un moment on ja s'han produït els primers focs a Catalunya. De seguida, amb més detalls, però abans, el trànsit. En Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
9: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dimarts destacant aquest accident que continua actiu a la A2 a l'altura del Bruc, que en sentit Lleida encara talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim fortes retencions, moltes vies encara habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Parem atenció al vessant Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 amb cues ja des de Sant Quirze, també la C33 des de Montcada o la B20 a Santa Coloma de Gramenet, també la C31 al terme de Badalona, l'on deixa cues en sentit sud. Tot plegat de retruc afecta la circulació també en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també tenim retencions encara actives a la AP7 entre Montornès i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També lentitud encara pels túnels de Vallvidrera en direcció a la ronda de dalt. Per últim, al Llobregat encara tenim 8 quilòmetres de cues a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També retencions en sentit nord des de Viladecans i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
8: Pel que fa al temps, avui tindrem un dia estable i assolellat a gran part del territori. Només a la tarda hi haurà alguns ruixats concentrats al Pirineu. Farà més calor que ahir, amb unes màximes que arribaran als 37 graus a Lleida, 35 a Girona i els 30 a Barcelona i Tarragona.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
8: El Pla Alfa està activat en el nivell 3, el màxim previst, en una cinquantena de municipis de 9 comarques de Catalunya per al risc d'incendi. L'alerta afecta 50 municipis de l'Anoia, l'Alt Urgell, l'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En tota aquesta àrea hi està prohibit encendre foc en espais oberts, la pirotècnia, les cremes autoritzades i s'hi restringeix l'ús de maquinària que generi espurna a menys de 500 metres de zona forestal. També es reforça la vigilància i el control sobre qualsevol activitat susceptible de provocar un foc. Tot plegat arriba després d'uns dies en els quals hem estat molt pendents de diferents incendis forestals que s'han produït. El més important, el de Cervià de les Garrigues, que ha afectat unes 50 hectàrees, ja ha pogut ser controlat. Doncs els incendis d'aquests darrers dies han posat en alerta els bombers de cara a la setmana vinent, quan se celebrarà la revetlla de Sant Joan. Com que cada any el cos tindrà un 50% més d'efectius que en una guàrdia normal i el govern fa una crida a la responsabilitat amb l'ús de la pirotècnia. Ana Utiel, bon dia.
10: Bon dia, Montse. És el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la presentació del dispositiu especial de Sant Joan.
11: Un increment d'un 50% dels efectius respecte a la guàrdia ordinària, que és aquest reforç MU que acostumem a fer. Que us serveixi d'orientació, que l'any passat vam rebre 1.356 avisos entre les 8 del 23, les 8 de la tarda, i les 8 hores del matí del 24 de juny.
10: Parlon ha recordat que ens trobem davant d'una campanya d'incendis clàssica perquè les pluges han fet que hi hagi més vegetació feble, ha dit, i que, per tant, pot cremar de pressa. En aquest context, el departament ha decidit repetir el lema de l'any passat per Sant Joan, no petis la revetlla.
8: L'altre risc d'aquestes dates té a veure amb el trànsit. De fet, ja hi haurà un operatiu especial

0: Aquest cap de setmana, quan es preveu que surtin més de 600.000 vehicles, la meitat aproximadament tornaran diumenge. I el mateix dia 23, calculen que es tornaran a desplaçar 500.000 de vehicles. Davant d'això, entre el 22 i el 28 de juny, hi haurà prop de 700 controls de droga i alcoholèmia i també s'obriran carrils addicionals a la P7 i la C32 i es restringirà la circulació de vehicles pesants en trams de la P7.
1: Más de uno, Catalunya.
0: En plana política, govern i agents socioeconòmics han signat el Pacte Nacional per la Indústria, que preveu una inversió de 5.000 milions d'euros per afrontar els reptes dels propers 4 anys. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Estem lligant totes les peces per reindustrialitzar Catalunya i tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa, perquè així ens correspon a Catalunya.
0: Des dels sindicats destaquen que el pacte garanteix la cohesió social i l'ocupació de qualitat. Són Belén López, de Comissions, i Camil Ros, d'UGT.
3: La indústria no només és una conta de resultats, sinó que és un model de país i és un model de cohesió social.
4: I sobretot serem exigents en que les polítiques industrials contribueixin no només a generar riquesa, que està molt bé, però sobretot a generar ocupació, ocupació de qualitat.
0: La patronal, de la seva banda, assenyala els reptes immediats.
1: Más de uno, Catalunya. Amb Montse Valls.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
7: Silencio, tecnología, potencia, así suena el futuro. Ven a probar el nuevo MG HS Plug-in Hybrid con hasta 100 kilómetros en modo eléctrico Aquadis British, donde encontrarás el mejor servicio cada día más cerca de ti. En Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Chamboy, Mataró y Granollers. MG ha cambiado, ahora te toca a ti. Quadisbritish.es.
0: 8:27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
8: Bon dia. 55 dies després de caure lesionat, Lamine Yamal va tornar ahir a jugar un partit oficial. L'atacant barcelonista va sortir al minut 71 en l'Espanya Cap Verd, que va acabar amb empat a 0. Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana de Bàsquet. La fase de grups es jugarà del 9 al 11 de setembre i la final el diumenge 13. Força Lleida i Melvin Egin arriben a un acord per l'ampliació del contracte de l'ala pivot canadenc fins al 2028. El Club Natació Sant Andreu fa oficial la sortida de Javi Aznar com a tècnic de l'equip femení de waterpolo, en el que significa la desinversió en un conjunt que havia aconseguit fer-se amb un joc entre els millors equips del continent. Una part important de les jugadores també deixarà el club.
0: En cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts alerta que, malgrat l'èxit creatiu i l'augment de públics, el sistema cultural català continua marcat per la precarietat estructural, els desequilibris territorials i el retrocés del català en l'ús social i digital. L'informe anual del 2025 també posa el focus en l'impacte de la intel·ligència artificial, que genera oportunitats, però també riscos, com la deshumanització, el plagi i la invisibilització d'algunes llengües. En aquest sentit, el Conca reclamant una governança robusta de la intel·ligència artificial, l'impuls de l'Estatut de l'Artista, més finançament i mesures per reforçar la presència del català i la protecció laboral del sector. I més coses en plana musical, avui al Palau Sant Jordi de Barcelona, concert de Ludovico Einaudi.

Concert proposa un tour sonor de gran format amb noves versions del seu treball creades conjuntament amb el seu fill Leo Inaudi, fusionant piano minimalista, guitarres, teclats i electrònica. L'artista actuarà amb 11 músics, incloent la seva banda habitual i una secció de cordes.

0: Doncs arribem així al final d'aquest informatiu. Juan Carlos García, al control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30 en Canarias.

Cronopolis, el teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: empresa española con 25 años fabricando productos para piscinas para que tú solo disfrutes. Tamar, en los mejores supermercados, tiendas de bricolaje y distribución. Químicastamar.es.
1: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
2: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
3: Medishore. ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
4: Próximo destino, Ribadeo.
5: El sábado 20 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Náutico de Ribadeo. Un destino donde el Cantábrico, la naturaleza, la gastronomía y la esencia de Galicia se unen para ofrecer experiencias únicas. Con el patrocinio de Turismo de Galicia y el Concello de Ribadeo. El sábado 20 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ribadeo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
7: El proper divendres 19 de juny, la ciutat espacial des del Parsamà, i amb un missatge pels amants de la fotografia, i és que arrenca el concurs L'essència gaudiniana en el Parsamà. Captura formes, llums i naturalesa inspirades en l'univers de Gaudí. Participar és gratis i hi ha premis increïbles. Treu la teva càmera, deixa volar la teva creativitat i forma part de l'any Gaudí al Parsamà. Més informació a parsamà.es.
8: Pim pam pum petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida, perquè no t'hagis d'esperar! Pim pam pum petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim pam pum petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim pam pum petards. T'estem esperant.
9: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
10: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
11: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
11: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
14: Puedes pasarte todo el día entre papeleo, llamadas y reuniones urgentes, entre el tráfico, cafés y gente con prisa. Y es que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimarts, 16 de juny, i a la ciutat volem analitzar una dada que evidencia que el problema de l'habitatge no és cap tonteria, i és que el 42% de les persones d'entre 25 i 36 anys afectades per la crisi de l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. De seguida en parlarem abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí a l'estudi al meu costat, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Com esteu, nois?
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Aquesta calorada que fa avui, encara pitjor que ahir.
3: Suant-la.
1: La mínima aquí a Barcelona.
3: A mitjans de juny, Bueno, a veure com estem.
1: Sí, sí, sí. És que fa res que ens podíem treure el saio, no? Hasta el 40 de maio no te quites el saio, doncs ja el saio ja...
4: Si fes... Més que guardat el saio.
5: No,
3: si féssim vacances en funció de la calor que fa...
1: Estaríem 6 mesos de vacances.
2: No, n'hi hauria alguns que tindrien calor cada dia.
1: Jo sempre tinc calor.
2: Sempre estic suant.
4: No, jo he de dir que soc de les faradúliques, però ara ja...
1: Tu treballaries.
4: Ara ja sí que la calor ha arribat. Vull dir, que jo ando amb tirants a un estudi, és molt raro. Sí, ja sé que amb tirants... Sí.
1: Fa molta, molta calor, però bueno, és el que toca.
2: És el que toca, és l'estiu, eh?
1: No, exacte, no podem fer res més, així que ho passarem al
2: millor
1: possible.
2: Recordem que des del 1 de juny hem encetat l'estiu climatològic, és a dir, que les entitats que gestionen el clima arreu del món

0: consideren l'1 de juny l'inici de l'estiu.
1: Sí, perquè l'estiu...
2: Aquest diumenge...
1: Aquest diumenge comença, que bé, quan dura això?
0: És el dia que comença l'estiu, és el dia de la música, quantes coses importants.
1: 3 mesos, no?
2: Sí, 3 mesos.
0: Fins al 21 de setembre.
1: 21 de setembre, quines ganes que sigui ja el 21 de
0: setembre. La de Sant Joan o la Mercè? Gairebé.
1: Mira, que sigui ja l'octubre, que és el millor mes, tu, que ja comença a refrescar.
2: No, però gaudeix de l'agost.
3: No vagis tan ràpid, Míriam.
2: Gaudeix de l'agost.
1: Sí.
2: Pots estar en remull per no passar tanta calor.
1: Això ja és veritat, tot el dia en remull, és el que ens queda. Vinga, va, entrem en matèria. Quina cançó ens portes?
3: Vinga, va,
1: avui... Calor, mucho calor?
3: No, avui he escollit un... Aquesta. És que ja anem fent... Clar, la podríem posar cada dia cançó sobre calor. Mira, no estaria malament. Menys feina per mi, no?
1: No. Bueno, buscar cançons sobre calors, vull dir...
2: L'escuela de calor,
3: hi ha patades,
1: sí, però que és cada dia,
3: anglès. Cada
1: fins
3: dia te'n podria
1: final
3: treure.
1: De temporada...
3: Vols que juguem a això?
2: Ui.
1: Un repte.
0: Hot sí. Stuff.
1: Un repte.
3: Sí, home.
1: Fins a final de temporada,
3: recullo,
1: eh?
3: Recullo el guant.
1: Et queda unes 5 setmanes, eh?
3: 5 setmanes.
1: Són 25 dies, eh?
3: 25 cançons sobre calor.
0: Madre mía.
3: Et bufar i fent polles.
0: Sí, vinga. Ahora mismo te saco 5. Hot Stuff, Caliente, Caliente.
1: Aquesta no la sabia el Gerard, eh?
3: Caliente, Caliente. Tocava,
1: no, és calor, eh?
0: Ah, de ser calor, joder.
1: Sí,
3: calor.
1: Sí. Clar, me li haig de posar difícil.
0: Hot Stuff tampoc diu calor, diu...
1: Ah, pues
0: diu
1: mira,
0: diu calent.
1: Aquí és el repte.
3: Però en anglès també, no?
1: Sí.
3: Hit, o sigui, hit,
1: i en
3: francès...
1: Si vols,
0: amb... Pot ser acalorado. Sí, sí, sí. Acalorado.
2: Calor de vegano.
3: Jo crec que ho...
0: Pot haver-hi acalorado.
1: Com
0: calor.
1: Vulguis, a l'idioma que vulguis.
3: Jo crec que ho...
1: Però ha de ser la paraula calor.
3: Jo crec que ho traiem. Sí o no? Ai, ho fem oficial?
1: Vinga,
3: avui.
1: Oficial. Vinga.
0: Ara començo a fer la llista mental i te'n faig ja 10.
3: Challenge accepted.
1: Recorda-m'ho perquè demà no me'n recordaré.
3: Mira,
1: però a banda la cançó del dia,
0: hi ha una cançó.
1: Eh?
3: Mira. Ah, a banda de la cançó
2: només
3: del dia.
2: Que... Claro, Gerard, és un repte a part, això,
0: Gerard.
2: Home.
1: És un mas.
0: Ja pots començar. Hi ha una cançó de les Alazán, que són les germanes de Chunguitos, no. I de les Azúcar Morena.
1: Però no l'ajudis.
0: Es diu Ai, que calor.
1: No l'ajudis.
3: Jo amb el teu territori musical no hi entro.
0: Ai, que calor. I diu això tota l'estona.
1: Mira, ja tens una.
3: Vinga.
1: Només cal que em posis la cançó. Quan et pregunto, quina cançó et portes avui?
3: No, faig la cançó del dia, la cançó del dia que toqui i al final fem... I la cançó de la calor del dia.
1: No cal que em facis cap explicació de la cançó ni... Pots dir de qui és i
3: punt. La poso i ja està, no?
1: Sí, vale. Per no donar-te encara més feina.
3: Vale, però avui, com que no ha començat el...
0: Caliente, caliente.
1: Això és calor, eh? És caliente. No, derivados o se va?
3: Calor.
0: Sí, vale, sí, vale. Pobre noi.
3: Ja saps quina posaré la primera, no?
1: Però aquesta ja ha sonat 1000 vegades, eh?
3: No? Diu calor.
1: Però avui no és la cançó.
3: Avui, com que hem iniciat el repte, no entra, vale, no, dins aquesta la cançó de calor. Però
1: no l'ajudis, no l'ajudis. És que ja l'esteu ajudant.
3: He portat un gènere que aquí a la ciutat agrada molt, eh? Agrada, sí? Molt aquest gènere. Sí, vinga, va, som-hi. No,

0: dissabte, de Mike Towers, el títol de la... Miguel Torres, el títol de la... El títol de la cançó ens va perfecte per explicar que avui dimarts es posaran a subhasta tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica a l'inici de la construcció i el projecte de guix d'un finestral per al temple fet pel mateix Gaudí.
1: A més, es diu Miguel Torres, també.
0: Ah, mira, tot va, tot va ben lligat, eh?
2: La torre de... Es diu Michael Anthony Torres
1: Monge.
0: Miguel Antonio, Miguel Antonio... Sí, sí,
3: Torres Monge. Claro.
0: Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel seu gran valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. Cada peça se subhasta per separat. La fotografia de la Sagrada Família està valorada entre 7.000 i 7.500 euros i té un preu de sortida de 5.000 a la subhasta. El retrat de Gaudí, entre 1.500 i 1.600 euros, 1.000 euros de primera licitació, i el projecte de guix del finestral de la Sagrada Família està marcat per un valor entre 15.000 i 16.000 euros i ja té un preu de sortida de 12.000.
1: El retrat d'aquest senyor... Perdona, però em sembla superbé de preu. És el preu de sortida, ja ho sé.
3: És el preu de... El retrat d'aquest que ha fet aquest senyor, que es diu Ricardo Piso, que són 1.500, és el que costa un piso a Barcelona, de lloguer.
1: Bueno, parlem d'això? De baratos, eh?
3: Sí, sí, els baratos.
0: Habitació compartida, eh?
3: Habitació compartida, 1.500.
1: Trobo que està molt bé de preu, si aquest és el preu de sortida. Evidentment, pujarà moltíssim, perquè són, jo crec que són peces d'un valor
0: important. És històric.
1: Important.
0: I, és,
1: I més en els dies que acabem de passar.
0: I més després de la visita del Papa.
3: Si compres, no vull, seguir amb la broma, però si compres la, a la subhasta el, la fotografia de l'Opisso, quan entres, a, quan estrenes i inaugures el pis, diu aquí, en l'entrada del piso, un Opisso.
0: Buscant la ràdio que et mereixes, eh?
3: No.
1: Ja no cal ni que l'editis, ja està. Tota sencereta. Molt bé. Escolta, què preguntes a l'audiència? Si es compren un pis... Si han trobat un pis per 1.500 euros?
3: Si vostè es pot comprar un pis, ens envia una altra veu. Ja és notícia,
1: això. O si ha trobat un lloguer a Barcelona per 1.500...
3: Per menys de 1.000 euros? Sí, sí.
1: Home, per menys de 1.000 euros.
3: No, per 1.000 euros, si en troba un de bueno, bonito y barato, ens ho diu.
1: Doncs li ha tocat la loteria.
3: Mira, buena, bonita i barata, buena, bonita i barata, home, a menys que el cuiner sigui un malaje i el bar sigui una merda, sí. Buena, bonita i barata, només hi ha una cosa a Espanya,
1: a veure,
3: que a més és internacional i que quan vas pel món tothom t'associa amb això com a espanyol, i a mi m'encanta, perquè ens associen a les tapes.
1: Oh,
3: avui
1: bones.
3: És el dia mundial de la tapa.
1: Ah, mira, molt bé.
3: Vámonos.
1: Està portant cuchara, la paraula cuchara. Calor?
3: Pues son las 12 y 28.
1: La hora de la tapa.
3: Venga. Caracoles.
1: Boquerón. Oh, qué bueno. Feia
2: barreja, no?
1: Una barreja, mira, m'està fent mal l'estómac ja, amb tanta barreja.
3: Ja arribem a l'estribillo.
1: Boquerones i alioli.
3: I diu el vino, escolta.
1: Quina gana.
3: Una canyita ben tirada. No hi ha res més espanyol que la tapa. Una canyita ben tirada, una copita de vino.
1: I tant de bo
2: que
1: ens la regalessin.
3: El què?
1: Aquí, que ens la regalessin.
3: La tapa? No,
1: la
2: canyita ben tirada.
1: La canyita la pagues, però la tapa...
3: Mira, Catalunya té moltes coses bones. Tenim moltes coses bones, els catalans.
1: Moltíssimes.
3: Però en tenim algunes que són de ser un malaje per un malaje.
2: Com a garraus, és el que hi ha.
3: Vostè que ens escolta... Ha anat per Espanya, no? Molt bé. Quan surts de la Ràpita i ja comences a baixar, o vas per l'altra banda i comences a passar a Aragón, ja comences a regalar-te la tapa.
1: Sí, sí.
3: Quan ja passes una mica el que és Madrid per abajo, quan passes d'Espenyaperres ja és una cosa bàrbara. No és que et regalin la tapa, te l'ofereixen i diuen cómete otra tapa, home, tómate otra... En fi, doncs aquesta és una de les tradicions més importants d'Espanya. Mira, he recordat una vegada que me'n vaig emportar a Màlaga, a la casa que tinc a Màlaga, un company d'aquesta casa, en Fran Villar.
1: Que no m'ho hem explicat d'agades aquest estiu.
3: Sí, vam anar un estiu a Màlaga i quan vam arribar al poble, a la senyora del bar de la cantonada que vam anar, li va dir, de comer que quiere. I diu, ¿cómo que quiero? No, no comemos aquí, eh? Li va dir el Fran. Diu, comemos en casa. I diu, no, que con el tinto de verano, ¿qué quieres comer? I llavors, clar, és que ells t'ofereixen, diu...
1: I a sobre et deixen triar, eh?
3: Croqueta, pipirrana, papa con choco, lo que tu quieras, claro.
1: Quina meravella.
3: I va al·lucinar. Bé, és una de les tradicions més importants d'aquest país. S'estima que un 60% dels establiments d'Espanya ofereixen tapa amb la beguda.
1: Tots fora de Catalunya.
3: Sí, el 40% restant som nosaltres. La iniciativa d'aquest Dia Mundial de la Tapa ve de l'associació Saborea Espanya, que cada any anima als hostalers, a les persones dels bars, a participar d'aquest esdeveniment, precisament... regalen tapes.
1: Home, mira,
3: però la resta d'Espanya no es nota, perquè ja te la regalen normalment. A Catalunya no. A Catalunya no te la posen. Si te la posen, te la cobren. En fi, una pena que fem això aquí. Avui, la pregunta és fàcil, fàcil, fàcil, fàcil. La seva tapa preferida. La seva tapa preferida. I ara... és tan fàcil que és un dilema que dius, mare meva, i quina era la meva preferida? Les patates braves, les cloïsses, les navalles, què més tenim? Les palitos de cangrejo, no, el que tu vulguis, les puntillites.
1: Jo em quedo amb la Gilda.
3: Ah, sí?
1: Ai, m'encanta, una bona Gilda.
3: Oh. Però necessito una mica de cosa, la Gilda, una mica de greix.
1: Però la proteïna ja la porta amb
3: aceitó. Sí, però és pobra, la Gilda. No, molt bona, però molt pobra.
1: Te la pots fer de pop, d'aceitó, d'anxova, de mil històries.
3: Jo trobo que per mi la tapa necessita una mica de greix, una mica de...
1: Unes raves.
3: Ai, que bones.
1: M'encanten. Quina gana, per favor.
3: Això no podíem fer avui, a aquesta hora?
1: No he pogut ni esmorzar avui.
3: No, avui no he esmorzat
1: ja. De bòlit que hem anat amb la qual cosa, aquesta hora és parlar de tapes. És
3: la seva tapa
1: pitjor
3: preferida. Notes de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908, i...
1: Tu saps? Si,
3: no, ara faré un repte que no te l'esperes.
1: Més?
3: Jo una vegada vaig dir que la ràdio... Ara tinc gana d'una entrepà de tonyina. I un oient va portar una entrepà de tonyina a l'entrada. Si vostè...
1: Està ja està
3: prop,
1: demanant.
3: Està
1: ja
3: a prop
1: demanant.
3: De la Rambla 94, davant de la Boqueria de Barcelona. Si vostè està al Born...

0: o a Ciutat Vella, o a l'Eixample...
1: El que li sobri ens ho porta.
0: No, no. Va, en aquest restaurant, en el que està, en aquest bar en el que està ara mateix, els demana una tapa de més.
1: Clar,
0: i ens la porta.
1: Sí. Sí, home, sí.
0: I nosaltres li farem un petó. No, és el premi. No, el premi no és aquest, Míriam.
1: Prenguis vostè la tapa ben a gust. Tu saps d'on surt la paraula o la tradició de les tapes?
0: La paraula no.
1: Doncs mira, els cambrers de l'època posaven una tapa... Doncs mira, Alfonso X el Sabio,
0: ah,
1: por
0: bueno,
1: ahí...
0: Madre mía, menos de tiempo.
1: Posaven una tapa amb una miqueta de pa, una miqueta de pernil, per tapar el vi, perquè no entrés la pols.
0: Ah, amiga.
1: I aquest rei va dir... Li van portar un dia, i el dia següent li van portar el vi... I la tapa...
0: Claro. I llavors a tota Espanya, excepte Catalunya, van dir això ha de ser gratis.
1: Clar, clar que sí.
0: No, aquí ho cobrem.
1: Vinga, a més de prendre's la tapa, poden tenir un regal avui.
0: Home.
1: Que, bueno, quina meravella.
0: Un regal que, a més, és un 2x1. Per què? Perquè els convidarem a les persones que vulguin, ho desitgin, ens ho diguin per WhatsApp i
1: però
0: participin.
1: Han de dir, ja ho saben.
0: Ens han de dir, m'agradaria en aquest concert. Mirin, senyores, senyors, és com una doble tapa. Són dos tios que són germans, es diuen Lucas i Arthur Husen. Lucas i Arthur Husen toquen el piano a quatre mans.
1: Quina meravella.
0: Una meravella. També tenen un altre piano, tenen un cada un, però després el toquen a quatre mans un. I després, a més, s'hi suma Alexei Jeremisev i Emil Kukuyum...
1: Qui?
0: Kuyum Kuyan, es diu. És que, clar, si el teu cognom és Kuyum Kuyan, com ho li he de dir bé jo en directe? Emil Kuyum Kuyan. A la percussió.
1: Molt bé.
0: Això està al Palau de la Música Catalana de Barcelona, en el cicle Palau Fronteres. És una cita de percussió ineludible que...
1: Sí, es fa demà, es podrà gaudir demà a les 8 de la tarda, un programa espectacular, amb moltes peces. Mira, a tu t'agradaria, eh?
0: No, no, jo tinc moltes ganes d'anar-hi. Vull dir, és a dir, si vostè va demà al Palau, gràcies a les nostres entrades, i no té... Bueno, això no puc dir, no l'entén, eh? No, no té acompanyant que m'hi porti.
1: Ah, bueno.
0: És tràfic d'influències, això.
1: En el programa, saps què inclouen? Les danses simfòniques de West Side Story.
0: Home, és que toquen Bernstein, jo ho he vist.
1: Per això he dit que t'agradarien.
0: Like.
1: Vinga, va, si voleu alguna d'aquestes entrades, ja sabeu, responeu a la pregunta del dia. Mira, que és ben fàcil, eh? No heu ni de pensar. Quina és la vostra tapa preferida? 676-76-0908.
0: El que passa que si toquen el piano, és a dir, no canta ningú, i jo vaig a Palau de la Música Catalana, i els oients que estiguin al voltant, clar, jo... Ja us vaig dir en el dilema que vam fer aquí amb en Lluís Soler, jo canto. Jo els concerts canto.
1: Però potser el Palau de la Música no...
0: Rico,
1: no has de cantar. Montse, quina és la teva tapa preferida?
2: Doncs seré molt bàsica i faré un 2x1, perquè jo sóc molt fan de les olives, però no contemplo les olives sense una bossa de patates fregides.
1: Ai, que bona, aquesta... I unes escopinyes amb olives.
2: Jo les, és que decoro les patates. A la catalana li poso salsa espinale.
1: Ai,
2: i a la murciana li poso, si no, llimona.
1: Ai, que bo.
2: Boníssimes. Així que em quedo amb aquestes tapes bàsiques.
0: Quina com es diu això? Ara que he dit murciana i limon, com es diu això que fan a Múrcia, que és tan boles...
1: No sé.
0: Paparajotes.
2: Sí, el paparajote, però és un postre, no, el paparajote?
0: Sí, però fan
2: amb la
0: llimona,
2: fulla de la llimona.
1: I fan broma, no? El que acaba d'arribar nou allà, li fan la broma.
2: Perquè es menja la fulla.
0: Sí? Ah, ostres, tu.
1: I s'ha de pelar.
2: Sí.
1: No ho he menjat mai, però m'ha sortit.
2: Jo sí, boníssim, eh?
1: Sí? Té bona pinta. Doncs vinga, va, notes de veu al 676-76-0908. Mentrestant, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava paralitzada.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú. I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, que simplement és un agent amb vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals es poden trobar.
1: Doncs bé, ara el Departament d'Interior ha rectificat i ha volgut matisar les declaracions de la consellera.
2: Sí, principalment el que han volgut aclarar és que el projecte per introduir Mossos als instituts continua en marxa i, segons el Departament, el que ha passat, diuen, és que s'ha descontextualitzat una frase de la consellera. El pla, que recordem, preveu desplegar agents de paisà i sense arma en 14 centres educatius, s'avaluarà, diuen, a finals d'any i les conclusions es presentaran durant el primer trimestre del 2027, que serà el moment en el qual es decidirà el seu futur. La iniciativa, recordem, ha generat forta oposició entre el professorat i diversos centres han demanat sortir-ne, tot i que la consellera Parlon ha defensat que l'objectiu de la mesura és millorar la convivència

0: Podríem fer, doncs, amb passades filtrades, passades interiors, obrir més les bandes. Jo crec que hi era un dia per posar extrems ben oberts. Bé, no ho va fer Luis de la Fuente, va apostar per Gavi com a, diguem-ne, tercer davanter, tot i que una miqueta ficat pel mig, per provocar les entrades per banda esquerra de Cucurella, i Espanya, doncs, no. En cap moment va donar la sensació de tenir armes per obrir la defensa. Va tenir ocasions, algunes, sí, cert, però més una per centrar pilotes i per la pròpia inèrcia del joc, que no pas perquè sapigués obrir aquesta numantina defensa de la selecció de Cap Verd. De la Fuente explica què creu que els hi toca fer a partir d'ara, és a dir, com han de plantejar els partits, però en tot cas, bé, en mode de resum, si no es pot fer més, no es pot fer més.
1: Bueno, ellos es un equipo que es muy organizado. Desde el primer momento hemos visto que se metían en bloque bajo y estaban prácticamente los 10 defensores delante del área. Es muy difícil generar espacios así, aún así hemos generado espacio. Pero quizás en algún momento ha faltado un poquito más de circulación para desequilibrar un poco más al rival y generar esos espacios. Pero cuando no quiere entrar es que no quiere entrar. Y ha habido remates, ha habido ocasiones, ha habido ganas de solucionar el partido por la vía rápida también. Pero hay que seguir así. Sabemos que esto es muy difícil y son partidos que aquí cuesta muchísimo ganar.
0: Fins a 4 jugadors del Barça van ser titulars: Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona part s'hi van afegir dos més perquè van entrar Dani Olmo i Lamine Yamal. El davanter de Rocafonda, per cert, va disposar de 20 minutets i va reaparèixer 54 dies després d'haver-se lesionat, tot i que se'l va veure mancat de ritme, faltava explosivitat. És veritat que va crear perill, perquè és tan bo que al final, fins i tot ell amb coix o amb una cama, doncs crea més perill que els altres amb dues, però no se'l va veure encara a bon nivell, molt lluny de la seva millor versió. Tampoc va estar massa encertat Rodri. Bé, de l'equip espanyol no va estar encertat pràcticament ningú. Rodri admetia la dificultat d'obrir una defensa tan poblada com la capverdiana.
2: Bueno, ¿cómo se abre? Pues dependiendo. Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados. Esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado. Creo que hemos tenido fluidez. Creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que replega tanto no vas a tener tantas y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
0: Per cert, perquè vegis que va defensar molt Cap Verd, però ho va fer de forma molt esportiva, és que va fer en tot el partit una falta, una. Això no succeïa des d'un partit del Mundial del 1966, i és quan a partir d'allà es van començar, tots els partits es televisaven, sí, ja sigui en directe o en diferit, i és quan es va començar a comptabilitzar el número de faltes dels equips. És a dir, una falta, és increïble, i això també demostra, doncs, que Espanya no va estar gens brillant. Però no tot van ser males notícies pel combinat de Luis de la Fuente, perquè després van jugar Aràbia Saudita i Uruguai, que són els altres dos equips del grup, i també van empatar. En el seu cas, empat a una Miami, és un bon resultat per Espanya. Es van avançar els asiàtics al primer temps, però a falta de 10 minuts van empatar els Charrua amb gol d'Araujo, no el del Barça, un altre. El madridista Fede Valverde explica que hi va haver una Uruguai a la primera part i una altra a la segona.
3: Nosotros pensamos, hay que ser sinceros, regalamos el primer tiempo, no jugamos como habíamos trabajado, no es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho, queríamos ganar el primer minuto, a veces hay que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego. La segunda parte mejoramos mucho y bueno, se notó, cambió todo, la mentalidad, la intensidad de todos los jugadores, de todos nosotros. Atacamos más, presionamos más, empujamos más y bueno, agradecer el apoyo de la gente, que fue fundamental hoy.
0: Per tant, a la classificació del grup H hi ha un quadruple empat a un punt entre Uruguai, Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd. També jugats ahir, Bèlgica i Egipte van empatar un. Els està costant molt a les seleccions europees treure endavant els partits. Aquest es va disputar a Seattle. I també taules, també empaten el duel que van disputar Iran i Nova Zelanda a Inglewood. En aquest cas, empat a dos. Avui, com ja bé saps, debuta una selecció, doncs, que a tots ens agrada, no?
4: Sí, és la meva preferida. Digue-ho tu.
0: L'Argentina de Leo Messi, la vigent campiona, que s'enfrontarà a les 3 de la matinada. Jo vaig veure el de les 2 de la matinada, l'Aràbia Saudita Uruguai, a les 12, vaig anar a dormir a les 2 i pico, i el vaig veure. No sé si veuré el de les 3 de la matinada, és molt tard per mi, Argentina contra Argèlia a Kansas City, per tant, primer partit de la vigent campeona. El central de l'Albiceleste, Nicolás Otamendi, creo que arriben bé al partit.
5: Creo que tenemos que tener la...

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Saludo a vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimarts 16 de juny, dia en què l'Ajuntament de Tarragona ha iniciat la temporada d'estiu a les platges, que enguany compta amb un reforç del servei de neteja a causa de la nova contracta que hi ha a la ciutat. Això farà que hi hagi més freqüència de neteja a les cales, roques i al camí de ronda, i també es repassaran els aparcaments de terra propers a algunes platges. Paral·lelament, el servei de retirada de pèlets, que s'activava un cop l'any, passarà a fer-ho 6 vegades. El que no canviarà serà el servei de socorrisme, que es manté diàriament de 10 del matí a 8 del vespre des d'aquest dimarts i fins al 14 de setembre. Se n'encarregarà la Creu Roja, que disposarà de 38 efectius repartits en les 8 platges on hi haurà 18 torretes de vigilància. També us expliquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat ferma la sentència promoguda per l'Audiència Provincial de Tarragona que absolia l'exgerent de turisme de l'Espluga de Francolí jutjat per agressió sexual a una treballadora. La sentència és del juliol del 2024, però l'acusació havia presentat un recurs al Tribunal Superior que ara ha quedat desestimat perquè anul·lés el procediment. En la resolució emesa per la Sala Civil i Penal, el tribunal insisteix que hi ha elements inversemblants en el relat de la víctima. El tribunal també desestima que s'hagi causat indefensió com defensava l'advocada de la víctima. I anem a Montbrió del Camp, on més de 220 professionals de la salut de tot el món es reuneixen aquesta setmana per tal de debatre sobre la nutrició en les persones que pateixen diabetis. En el marc del 43è Internacional Symposium on Diabetes and Nutrition, especialistes de 41 països diferents es fixen en els reptes que tenen actualment. El catedràtic de nutrició de la URB i un dels coordinadors de la trobada, Jordi Sales, ha explicat que un dels reptes és la nutrició de precisió. Un dels objectius és individualitzar millor les recomanacions a l'hora de prevenir la diabetes i com tractar-la. A més, també presentaran unes guies que s'han elaborat per tal d'arribar el més aviat possible als malalts i millorar la qualitat de vida.
2: Actualment tenim moltes nous reptes, no? Perquè una de les coses que es parlarà precisament és la medicina de la precisió, o nutrició de precisió, que vol dir doncs, com podem individualitzar millor les recomanacions a les persones, no només per la prevenció de la diabetes, sinó també en el context del tractament, perquè

0: Sabem ara que les persones responen diferent, els fàrmacs responen diferents a les recomanacions dietètiques, i això és un dels temes més candents que es parlarà.
1: I acabem el repàs en l'actualitat al Baix Penedès, on la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord d'intencions per construir un nou edifici al campus del Baix Penedès. Amb aquest protocol es posa la primera pedra d'un projecte que permetrà construir la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen uns 340 alumnes. Les dues institucions preveuen tenir el projecte executiu enllestit en un any, el qual definirà les necessitats. La nova seu encabirà l'oferta formativa actual i també tindrà capacitat per a possibles nous graus. L'alcalde del Vendrell ha assegurat que aquest és un projecte estratègic pel municipi i la comarca.
2: Per tant, aquest és el compromís que adquirim. Jo crec que és allò, és d'aquelles primeres pedres que d'aquí X anys, quan ja sigui realitat, direm, bueno, vam començar amb allò, però era la visió que teníem tots plegats. Per tant, en aquests moments, sobretot donar les gràcies, perquè pel Vendrell és realment estratègic, i pel conjunt del Baix Penedès, i no cal que digui res que ningú no conegui de sobre, no? Aquest és el territori de creixement, un creixement espectacular en números, en qualitat, i per tant és l'espai de futur també per la universitat.
1: Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Noelia García.
3: Bona tarda. Avui pugen les temperatures i continuaran pujant durant els pròxims dies. De moment, avui màximes de 35 graus a Tortosa, 34 a Gandesa, 33 graus a Reus, 31 al Vendrell i 30 graus a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar, bufa vent fluix de component sud. Demà dimecres les temperatures seran més altes, 35 graus a Gandesa i a Tortosa, 33 a Reus, 32 graus al Vendrell i 30 graus a Tarragona. Demà continuarà el temps estable i càlid, serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Temperatures mínimes de 20 graus al Vendrell, 19 a Tarragona i 17 graus a Gandesa. Demà bufarà vent amb més intensitat. És una informació d'AEMET.

0: Doncs ja tenim per aquí a la dona dels números en aquesta santa casa, que és Clara Brull, economista financera, emprenedora, moltes coses. Clara, hola.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Finances en parella. Et sembla que aquest sigui el títol del capítol d'avui?
1: Sí, superinteressant.
0: Vinga, avui obrim un meló que anem a... Anem a veure com acaba això. Sabrem com comença, però no com acaba.
1: Anem a veure.
0: A més, ho estem fent en un punt que saps que estem a les portes de temporada estival, estem a les portes de vacances, per la majoria dels que segurament ens estan escoltant. Estem en un punt també de les portes de temporada alta de separacions.
1: Oh, sí, i tant.
0: Sabeu que a la tornada de les vacances de l'estiu, de la mateixa manera que també pels vols del Nadal, a la tornada, doncs acostuma a haver un cert repunt, almenys això diuen els números, de demandes de divorci.
1: Sí.
0: Llavors hem dit, doncs escolta, aquest és un tema important a tractar, no només pel que implica a nivell sentimental, que òbviament també, però això ja ho fem en alguna altra secció, sinó per parlar dels números i per parlar de les finances en comú. Si han d'estar barrejadetes, si no, tu el teu, jo el meu, i potser certes coses en comú. Si ets molt radical i dius, no, escolta, deixa't, tu el teu, jo el meu, i en comú no res. A veure, això com ho podem manegar, Clara?
1: Sí. Primer de tot, és una cosa que s'ha de parlar.
0: Sí.
1: Com en una parella s'ha de parlar si es vol tenir descendència o no, o altres coses, sí. Les finances... Jo crec que històricament és un tema que està clar, eh? Històricament, doncs, les dones no treballaven, és una cosa, doncs, que mai s'ha parlat, i no sé si realment moltes parelles ho parlen, tipus, anem a seure i anem a veure com ho muntem, no? Però és una cosa que s'ha de parlar amb tota naturalitat. Aleshores, tenim extrems. En un extrem, que és el que deies tu, tenim el todo compartido.
0: Sí.
1: Todo compartido és tot en una compte comú i ja ens organitzem, independentment del que cobri cadascuna de les persones de la parella, independentment del que gasti, independentment de tot. Això és un extrem que, en principi, és el més freqüent, generalment. A l'extrem aquest, el de compartit.
0: De tot.
1: En edats mitjanes altes. A l'altre extrem està tu lo tuyo i tu lo mío.
0: Sí.
1: Súper separado todo.
0: ¿Quién paga la cuenta o compartir?

0: Exacto, sí, exacto. I tot el 50%, vamos a pagar la cena, mitad, mitad.
1: Uf, mandra, també
0: sí,
1: t'ho dic.
0: Sí, i crec que complex, si més no.
1: Sí.
0: I després està el punt que jo crec que sempre la virtut es troba en l'equilibri,
1: sí,
0: de tenir unes comptes compartides per certes despeses compartides, mm-hmm, i després disposar de comptes individuals...
2: Per les teves històries.
0: Exacte, per les teves històries. Dins d'aquest model, que és el que jo crec que si més no és el més just o el més equilibrat, hi ha dues opcions. Dins del model mixt, el que dic de comptes comuns i comptes independents. Què posa cadascú a la compte comú? Dos opcions. Mitat i mitat. Jo pongo 1.000, tu pones 1.000. O opció 2, proporcional al sou que cobres. Si un cobra 10.000 euros al mes i l'altre cobra 1.000, doncs un percentatge del sou.
1: Veieu que estem super romàntics avui? Clar, és que també ens estem posant nosaltres en una història. És una conversa que tu dius, s'ha de produir en totes les parelles, sí, i de manera natural.
0: Sí.
1: Tu no creus que a moltes parelles els hi fa por?
0: Home, clar.
1: Tocar això, perquè
0: home, clar,
1: en el moment en què tu... Un, a veure, quin dels dos és el guapo que planteja? Comptes separats.
0: Clar.
1: De la mateixa manera que si una parella decideix donar el pas, uh-huh, i casar-se, uh-huh, a Catalunya, en principi, tens la separació de béns.
0: Uh-huh.
1: Llavors tu el que pots demanar que no, que t'ho canviïn. A la resta d'Espanya, no sé si a totes les comunitats, però a la majoria... no tens la separació, no, de béns. Aquest moment prenoces, que tu hauries d'estar ballant amb les estrelles,
0: sí,
1: és tot superromàntic, sí, i tal, a veure qui és el guapo que diu, vine, vine, que parlarem. Vull, vull separació de béns. No hi ha boda.
0: Totalment d'acord. Però jo crec que s'hauria de normalitzar,
1: ja,
0: perquè si no saps què passa, el que deies al principi, separacions després de vacances, o clar, perquè tenim temps de parlar, tenim temps de no sé què, un pensa por si us adentros que això és injust, que no sé què, i, o potser no ho pensa molt directament, però al final, no, doncs es van generant friccions que potser no cal que es generin.
1: Yeah.
0: Al final, en realitat, ara ja sé que el que diré és una mica heavy, però en el fons, en el fons, en el fons, en el fons, un matrimoni, a més de tota la part romàntica i amorosa que existeix...
1: És un contracte.
0: És un contracte. I com tots contractes tenen unes normes, no normes, unes clàusules.
1: Mm.
0: Aleshores, doncs una de les clàusules són les finances. Igualment et dic una cosa. Jo penso que els joves d'avui en dia...
1: Sí. És a dir, cada... tu i jo.
0: Sí, exacte, tu i jo. Sí. Cada vegada més, això ho veiem més normal. Jo,
1: sí,
0: veig molt normal. Dir, escolta'm, i quan comença la relació, com ho fem? Com ens organitzem? Ah, mira, podria ser així, podria ser així, d'aquesta forma, d'aquesta altra. O fem-ho així una temporada i després fem-ho d'aquesta altra manera. Clar.
1: També és veritat. Mira... aquest toc que tu ara ja li has donat, el fet de dir, bueno, provem així,
0: sí,
1: i si els dos estem a gust i estem d'acord amb com funciona perfecte, i si no, tot és modificable
0: sempre
1: en aquesta vida.
0: Exacte.
1: Però, o escolta, a mi el sistema aquest no m'acaba de,
0: exacte,
1: fer, bueno, doncs mirem, a veure.
0: És que, escolta'm, i ara sí que anem a la base de les relacions, és la confiança. Si no tens confiança amb la teva parella per parlar això, ostres, amb qui ho has de parlar? Digo jo, eh?
1: Ja.
0: És a dir, al final són coses, doncs, bases. Si fas una base sòlida amb tots els aspectes, doncs aquesta és una altra de les bases que
1: mira,
0: has de parlar.
1: M'ha vingut ara al cap.
0: Sí.
1: L'any passat,
0: sí,
1: tot just en vacances, vam coincidir al tren... a l'altra banda del passadís,
0: sí,
1: amb un matrimoni. Un matrimoni que devia tenir ja els seus 40 i llargs, cinquantena.
0: Dos de casats? O d'edat?
1: No, d'edat.
0: Vale.
1: No,
0: joves.
1: Sí, joves. 48, 49, 50, per allà. No. Dues criatures, preadolescents.
0: Mm.
1: Què et passa? Que no t'han agradat les criatures?
0: És que, no, quan dius preadolescents és ja ta-ta-ta, comencem a l'època interessant de la vida.
1: Sí, nen i nen. Si el viatge va ser una hora, aproximadament,
0: sí,
1: tot alhora va,
0: sí,
1: ser una discussió econòmica entre l'home i la dona, entre el matrimoni. Per què? Doncs jo d'allà vaig entendre que allí estava tot... sí, que estava absolutament tot barrejat, i llavors l'home li estava retraient, escolta, aquí ens estem passant del pressupost i tu estàs comprant-te vestidets i estàs comprant aquí souvenirs per tothom, i això se'ns està escapant de les mans.
0: Clar.
1: I una hora van estar
0: allà. I dos sortien de l'ucle.
1: No, clar, cadascú tenia molt clara quina era la idea, quina lògica imparava, el que passa que la lògica d'un i la lògica de l'altre no tenien absolutament res a veure.
0: Però escolta'm, això és un problema de base molt, molt, molt gran a nivell de parella. Molt gran, insisteixo. És com si un diu, doncs jo vull viure a la ciutat i l'altre vol viure enmig de la muntanya. És un problema. O ho parlen i troben una solució, o no tindrem una vida equilibrada, una vida còmoda i una parella duradera, en aquest sentit.
1: Sí. M'has dit que el sistema que a tu t'agrada més és el mixte.
0: Ja no és que m'agradi.
1: Comptes comuns i també comptes individuals.
0: El més equilibrat, considero. I el que pot generar menys friccions dins una parella, perquè al final el que busques amb la parella? Estar bé, passar-ho bé, durar el màxim temps possible de forma molt agradable. Doncs al final què hem de fer? Eliminar friccions. I si tu tens unes finances que consideres que són equilibrades, la compta, tal. I a més, una altra qüestió. Sento molt sovint, no sé què, quals que tenen les finances en comú, perquè clar, jo parlo amb molta gent de finances. Sí, perquè claro, porque compré esto y claro, se lo tenía que decir a mi pareja, pero claro, mi pareja me decía que cuando me compraba esto, pero claro, pero los dineros son, el dinero es de los dos, no sé qué, no sé cuántos. Clar, ojo, si tu tens comptes comuns, però tens també el teu compte, tu amb el teu compte et compres el que et dona la gana. Com si et vols comprar, doncs sí, és igual. No hauràs de donar explicacions a ningú. Que aquest és un altre focus de problemes. Clar. Quan els diners són comuns i cadascú no té la seva parcel·la pròpia, clar, que mínim que explicar a l'altre què fas amb els diners, perquè al final són comuns, no? És una cosa que sembla implícita. Però si tu tens la teva parcel·leta, l'altre la seva parcel·leta i després la comú, i la comú per què? Despeses de la casa, despeses de menjar, totes les despeses comuns, inclús.
1: O anem com a, doncs això, anem a les vacances, o anem
0: sí.
1: a menjar, i home, no estarem aquí com si tinguéssim
0: no,
1: 16 anys dividint el compte.
0: Les comuns, inclús, es poden dividir en dos, la comú periòdica de despeses del que dèiem, de la casa, no sé què, no sé quantos, i la comú de les vacances. Mira, escolta'm, cada mes anem posant cadascun dels dos 200 euros a la de les vacances. I a l'estiu anem de vacances. O sigui, al final és trobar una fórmula, però també dic una cosa. Aquest és el pas 2. A què em refereixo al pas 2? El pas 1 és el que portem compartint amb els oients des de que vam començar aquesta secció, i és que cadascú ha de prendre la responsabilitat de les seves pròpies finances. Ara li diràs a algú que faci les finances compartides en parella però no té ni idea del que cobra i el que deixa de cobrar, no?
1: Sí, alguna cosa trontolla. Sí, sí.
0: Passo 1, passo 2.
1: Comunicació, sobretot.
0: Comunicació, sinceritat, honestitat.
1: Sí, i parlem-ne.
0: Sempre.
1: No, al final...
0: Seiem
1: i ho comentem.
0: Vol de palomites? Anem sí. organitzar-nos.
1: Intentem que el context sigui amigable.
0: Clar, o copeta de cap, o copeta de vi, no sé, com vulgui.
1: Sí, que cadascú munti la festa com
0: Exacte.
1: Vulgui. Però és el que parlàvem, que és d'aquells temes que potser es comença a normalitzar
0: sí,
1: una mica,
0: sí.
1: però que segurament ara mateix hi ha oients escoltant que diu aquest tipus de conversa amb la parella no...
0: I recordem que és per evitar problemes futurs. Si tu tens les regles de joc clares des del principi, ja no seran focus de problema. I realment, desconec la dada, mira, aquesta guia hauria estat bona tenir-la. Si existeix, ja no sé si existeix dades de quantes de les separacions, quin percentatge de les separacions és per qüestions econòmiques. Deu existir aquesta dada?
1: Ostres, no ho sé. No ho sé.
0: Però seria bo tenir-ho, però jo que tinc clar que un bon percentatge és per qüestions econòmiques. Mira què et dic.
1: Sí?
0: Sí.
1: Sí, pot ser.
0: Infidelitats, qüestions econòmiques, desavinences.
1: Desavinences.
0: Desavinences. I motius de les desavinences, els diners...
1: És un motiu... punt important. Sí. L'equip que tenim aquí de producció és brutal i sí. em passen ja les dades.
0: Veus?
1: No existeix estadística oficial a Espanya que expliqui exactament quin percentatge dels divorcis es produeixen per motius econòmics. Perquè des de la reforma del divorci del 2005 ja sí. no és necessari al·legar una causa.
0: Llàstima.
1: Per divorciar. Llàstima. No ens agrada. Tornem al pre-2005.
0: Perdó.
1: Que la gent expliqui per què es divorcia.
0: El llàstima era una reacció pura i dura a nivell estadístic. Ja saps que m'agrada l'estadística i si no tenim tantes dades no podem...
1: Però mira, espera, que et donaré alguna cosa. Un informe citat per Economic and Jurist
0: sí.
1: situava... En quin any, això? No m'ho diu. Bueno, però ha de ser dels últims 5 anys, suposo. Sí. Situava les dificultats econòmiques al voltant del 17% de motius habituals de divorci.
0: És un percentatge

0: per exemple, porten gairebé un 20%.
1: El 17%, sí. Ah. Sí. El 32% desgast de la relació. Bueno, que ja, això és com una
0: però,
1: cosa clar. Que...
0: Clar, però desgast de la relació també pot tenir derivat de causes econòmiques. Sí. Per tant, subjacentemente pot haver causes econòmiques per aquí.
1: Sí.
0: Perquè, perdó, un detall. Tornant a la,
1: conversa... M'agrada molt la secció que hem creat dins de la secció... Ara parlant de què és el que hi ha al darrere d'un divorci. Sí, sí, digues el que vulguis.
0: La conversa de que vas escoltar el tren, això també t'agrada la relació?
1: Sí,
0: el motiu és els diners,
1: no, no.
0: Al final és una...
1: Allò, quan sortia el tren, la relació, no sé si estava en el llit, però estava bé. Quan el tren va arribar a puesto, la relació s'havia desgastat.
0: Degradadíssima.
1: Sí, sí, sí. Jo també estava desgastat d'estar al costat allà
0: escoltant. Una hora, taca, taca, taca, taca, sí, taca, taca. Tu imagina't això periòdicament.
1: Va haver un moment que vaig estar a punt de dir-li, per favor.
0: Perquè no existia aquesta secció, si no haver-li dit, mirat, he escuchat nostra secció.
1: Tenies una conversació prèvia que no ves. Desenamorament un 24%, infidelitats un 21%.
0: Bueno, doncs mira, infidelitats i econòmics estan por ahí, tampoc estan tan lluny.
1: Se'ns obre un meló.
0: A veure.
1: El que és la intel·ligència artificial, clar, ens està obrint melons que nosaltres no hem tocat, que és... Hi ha una altra dada interessant.
0: Sí.
1: Els problemes econòmics no només poden provocar divorcis.
0: Ai!
1: Sinó, al revés, impedir que una parella es divorci.
0: Ah,
1: segons l'Observatori del Dret de Família, al voltant del 36% de les parelles que consideren separar-se terminen rebutjant aquesta opció per raons econòmiques.
0: Clar,
1: habitatge.
0: Això és un melonàs.
1: Hipoteca.
0: És un melonàs.
1: Sí.
0: Melonàs. Per què? Perquè al final saps quina és l'altra qüestió? En aquesta conversa, o aquestes converses, que considero que les parelles hauríem de tenir en un principi, hi ha una altra que és quina és l'estructura que tindrem econòmica. Per què t'ho dic? Perquè la majoria de parelles estan molt entortolligades pel mig, és a dir, que si la hipoteca, que si no sé què, no sé quantos, és a dir, no hi ha una llibertat real de dir, escolta'm, de forma molt pacífica, hem arribat al nostre final, el que deies, ens hem desenamorat, anem a separar-nos. Una separació és, en la majoria dels casos, és una epopeia. És molt complicada. Per què? Perquè l'estructura que s'ha organitzat a nivell econòmic, estructura fiscal, econòmica, legal, és complicada i està feta per durar tota la vida. Si et vols separar, paga, advocats, estrès i tot tenint en compte que ho fas des de la col·laboració, No, ara ja no parlo d'aquests divorcis que són que no volen fer les paus o que no volen mediar. Bueno, doncs la qüestió és aquesta, no? Clar, depèn de com tinguis estructura, dius, home, anem a ponderar si em val la pena, potser ens val la pena aguantar, la paraula, que ja aguantar amb una lletja. Relació lleig. Sí. Però molts diuen...
1: Potser sortirem d'aquí i anirem a pitjor.
0: Exacte.
1: Ja. Bueno, doncs això, ja he dit que avui estàvem superromàntics. Clara Brull i Servidor, i òbviament aquesta secció doncs ha donat fe. Claro, deixem aquí.
0: Sí.
1: D'aquí a... Espera, que t'ho dic.
0: 15 dies?
1: D'aquí a...
0: Tres setmanes.
1: Sí, la setmana vinent marxem de Pont i...
0: Sí.
1: Llavors d'aquí 3 setmanes posem la cirereta del pastís, la traca final.
0: Ai, mare meva.
1: Vinga,
0: sí.
1: Darrer finances per a tothom. Clara, fins d'aquí 3 dimarts.
0: Adeu.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
4: Cosas típicas de un verano con niños.
5: Falta mucho. ¿Me puedo tirar al agua ya?
4: Y la más temida.
5: Me aburro.
4: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más cercana o en todojuguete.es.
6: Ven a Todo Juguete y alucina.
1: El grup proper divendres 19 de juny la ciutat espacial des del Parsamà i amb un missatge pels amants de la fotografia, i és que arrenca el concurs L'Essència Gaudí.

0: Niana en el Parsamà. Captura formes, llums i naturalesa inspirades en l'univers de Gaudí. Participar és gratis i hi ha premis increïbles. Treu la teva càmera, deixa volar la teva creativitat i forma part de l'any Gaudí al Parsamà. Més informació a parsamà.es.
1: Antonio, desde que vivo en la España, he hecho tanto de menos la comida italiana.
2: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
3: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos en gluten. Aceptamos TIC Restaurante, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
4: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Pila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos i promociones.
5: Pim pam pum petards. Tenim tots els petards que et pots imaginar i els millors preus. Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més. Disposem de lots preparats de tot tipus: infantil, adult, familiar i de venda ràpida, perquè no t'hagis d'esperar. Pim pam pum petards. Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós, i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim pam pum petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns! Pim pam pum petards! T'estem esperant!
6: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Vinga, anem a parlar una estoneta de sèries amb Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Mira, teníem pendent fer una cosa que fins ara no havíem fet, que és fer una selecció de sèries basades en fets reals. Aquí podríem dir que hi ha dos tipus. Una, la que està basada i és quasi punt per punt el que veiem a la tele, el que va passar a la realitat, i una altra és el que té un lleuger toc de realitat, però que després hi ha bastant fantasia. És a dir, que potser l'autor s'ha basat en alguna història real, però que després doncs posa a ell tota la salsa que li convingui. Ho estàvem parlant ahir, The Americans és un cas, la sèrie, que està a Disney Plus, és d'aquelles joies que està allí una mica amagada al catàleg de Disney, aquella sèrie de dos espies soviètics, context de la Guerra Freda, i que passen per ciutadans nord-americans absolutament normals, que tenen la seva família pròpia, és una família real, és a dir, els dos espies han tingut dos fills, els dos fills són nord-americans, ells passen com a professionals liberals, tenen una agència de viatges, i realment són dos espies de la KGB. Aquesta premissa està basada en fets reals, que és que històricament i encara en l'actualitat els serveis secrets de l'antiga URSS, de l'actual Rússia, doncs utilitza aquesta tàctica dels anomenats il·legals. Fa poc, ara ho comentava en Víctor, hi va haver un cas a l'Argentina. Van detectar espies russos que tenien el passaport i feien vida totalment normal com a argentins, i realment van descobrir que eren espies del servei secret rus. Doncs la sèrie està basada en això, el que passa que després quasi tot el que es va desenvolupant és fantasia. És doncs això el que l'autor ha volgut posar.
1: Sí, és que aquí podria fer, com tu ben dius, dues o fins i tot tres categories, no? La sèrie que està documentada en la realitat, diguem, no? O sigui, està basada en coses que passen a la realitat, però amb personatges nous, amb narrativa nova, adaptació, diguem, dramatitzada a partir, diguem, d'una perspectiva documental, no? Que serien sèries que, jo què sé, Chernobyl, no? Chernobyl agafen el cas real i ens expliquen d'una manera molt detallada què va passar. Sí. I jo t'afegiré una tercera categoria, que serà, diguem, sèries assagístiques, no? O sèries que són gairebé biogràfiques a partir del propi creador, que aquesta és la més estranya, però ho estava pensant ara i dic, mira, també podem parlar, quan parlem de basada en fets reals, de sèries on algú ens explica la seva vida, que me la deixo pel final d'aquesta categoria. Però jo crec que la que ens ocupa avui, i la que és, diguem, com més interessant a nivell dramàtic, perquè ocupa aquesta línia tan ambigua, no? Entre això és real però no és real, és una dramatització, no és un documental, és aquesta de sèries que adapten fets reals, no? I que intenten parlar dels personatges reals, dels esdeveniments reals. Sí. I aquí jo m'he adonat de dues coses, ¿vale? El que

0: domina és el thriller o el
1: Sí.
0: drama històric. És a dir, històries del poder, estil polítics, reis, The Crown,
1: The
0: aquestes
1: Crown,
0: coses,
1: sí.
0: o el true crime convertit en sèrie a lo true detective, no? Quan el true crime vol ser true detective una mica massa i es passa a l'altre costat de la ficció. Però són les dues tendències, eh? O sigui, comèdia, drama més quotidià, hi ha poc, perquè sembla que els esdeveniments, els fets reals que ens interessen, van en aquestes dues línies.
1: Sí. Ja, mira, de la llista que hem fet, estava mirant que hem posat tres fetes a Espanya i que són, bueno, relativament recents. Una és el caso Asunta, amb Candela Peña, l'altra és Veneno i Superstar.
0: Sí.
1: Tres sèries que entre elles no tenen gaire relació, especialment el caso Asunta amb Veneno i Superstar, però que han tingut el seu èxit, eh?
0: Sí, i Veneno i Superstar em desmunten el que jo havia dit perquè són més properes a la comèdia,
1: Sí.
0: parlen del món de la faràndula, són més
1: Sí.
0: noves. Per tant, jo crec que són una mica potser el canvi de tendència. Vale? Hi
1: Sí.
0: ha aquestes dues i una altra que et comentaré ara. Jo crec que demostren que potser hi ha, si bé no avorriment, si més no, ganes d'ampliar una mica el ventall, la perspectiva de fets reals. I jo no les tinc pendents, però clar, sent jo de comèdia i el que passa és que no soc molt del món del famoseo, la faràndula, no conec massa, recordo els personatges, no?, de quan era més petit, però no conec massa els casos reals, me'ls acabaré mirant. Sobretot Superstar, crec que és un deute que tinc, no? I no, de vegades no fa temps de veure totes les sèries, però m'interessa aquest canvi de tendència i jo en aquesta línia et col·locaria una sèrie que va ser molt celebrada l'any passat, però que potser m'he oblidat una mica, que és aquella de Dying for Sex. No
1: Sí,
0: sé si la recordes,
1: sí, sí, sí.
0: que és real d'una dona que li diagnostiquen una malaltia terminal, i diu, bueno, doncs faré realitat les fantasies sexuals que he tingut tota la meva vida, no? I doncs moriré, com a mínim gaudint de la vida en aquesta línia, no?
1: Sí.
0: Era una sèrie, doncs, jo crec, ben dramatitzada, amb tendresa, amb humor, amb bons actors, bons protagonistes. Aquesta categoria que diuen comèdia dramàtica, que és quan no volen dir que una comèdia també pot fer drama, no?, de manera natural, i que jo crec que, clar, no he llegit el llibre real, que és també una història real, no?, el Dying for Sex de Nicky Boer, però diuen que estava ben adaptada, que estava ben adaptada amb gust, que era, diguem, fidel a la realitat i ben dramatitzada, i jo aprofito per recomanar-la perquè, ja dic, de true crime, de fets reals, diguem, d'alt nivell, no?, del poder, podem recomanar moltíssimes. Aquestes tres potser marcarien que fa un parell d'anys que estem canviant de tendència. Dying for Sex i les dues espanyoles, Superstar i Veneno.
1: D'aquelles de factura impecable que dius, bueno, és que quasi podria passar per un documental. Hem citat dos d'elles, The Crown, segurament el paradigma del que tu deies, el poder en aquest cas, no tant la política, malgrat que hi ha algunes temporades on la política té molt de pes, sobretot a l'inici amb la figura de Churchill, però òbviament posant el focus en la monarquia britànica i alguns capítols doncs, de fets històrics on els Windsor van ser protagonistes. Està Chernobyl,
0: Sí.
1: la sèrie que també en el seu moment va ser la sèrie de l'any, minissèrie en aquest cas, que teniu a HBO Max, recordo The Crown, la teniu a Netflix i jo afegiria, la vas posar tu ahir a la llista, Band of Brothers, la sèrie sobre la
0: Clar.
1: Segona Guerra Mundial.
0: Clar, és que la trilogia de Spielberg de la Segona Guerra Mundial, al final no tot serà fets reals, però sí que hi ha una documentació, és a partir de material documental, diguem, no? I llavors crec que sí que
1: Sí.
0: entra en aquesta categoria
1: A
0: i
1: més,
0: demostra. Sí.
1: no, t'anava a afegir que el toc real fins i tot li volen donar explícitament quan a l'inici de cada capítol apareixen els protagonistes reals de la història
0: Sí.
1: que t'explicaran.
0: Això t'anava a dir també, no?, que demostra com hi ha un punt de prestigi en la vinculació amb la realitat, perquè aquestes sèries, de manera molt oberta, t'estan dient, mira, això és una dramatització d'aquesta persona real,
1: Sí.
0: d'aquesta història real, no? I tu, és a dir, afegeixen un marcador, no? O sigui, la sèrie no amaga que està basada en fets reals, sinó que al contrari, ho integra, ho incorpora i contrasta, no?, el personatge real, la sèrie és com un flashback de la seva vida, i això és una jugada de prestigi, o sigui, vincular-se a fets reals històrics importants, no?, fets aquests que marquen la història, crec que és una estratègia que de vegades és, diguem, honesta i de vegades una mica més cínica. Hi ha d'altres que dius, bueno, tot això potser no calia, no?, dramatitzar-ho d'aquesta manera. Fa poc vam parlar d'aquella sèrie

0: Fa poc, vull dir, fa una setmana o dues, la de la selecció de futbol, a veure si ho dic bé, perquè
1: Sí.
0: selecció de futbol d'Anglaterra, que està basada en fets reals,
1: Sí.
0: i no vam dir que comença amb una nota que diu els diàlegs són imaginats pels escriptors. Que em sembla una nota fantàstica, no? The Crown està basada en fets reals, els fets són reals, les escenes, els diàlegs són fantasia. I aquesta sèrie, que com es deia? Dear England, no?
1: Dear England, sí.
0: Dear England, posen aquesta nota que a mi em va semblar fantàstica perquè és això són fets reals, però els diàlegs són una invenció de la imaginació
1: Del
0: del
1: creador.
0: creador, no? Perquè al final parla d'aquesta incapacitat de recollir la realitat, no? Que no és un documental, i d'aquest límit de, vale, volem saber què va passar, però al final això ha de ser una sèrie, ha de ser dramàtica, ha de ser interessant, i cal la mà d'un escriptor, cal la mà d'un creador.
1: Sí. I molt millor segurament el diàleg inventat per un
0: Ah,
1: guionista que
0: sí.
1: no el diàleg o les frases que es diuen a un vestidor de futbol.
0: Ja t'ho dic jo que sí,
1: És probable, sí. Una altra tipologia podríem afegir, i amb aquesta tanco jo la llista de les que t'explico, és Narcos, que va néixer, jo crec, no tant per parlar del món del narcotràfic a Colòmbia, amb els diferents càrtels, o després a Mèxic, sinó, sobretot, en un principi, quasi un biòpic de Pablo Escobar,
0: Sí.
1: però que després, òbviament, Netflix va veure que s'estava convertint en joia de la corona del seu catàleg i van dir, doncs escolta, estirem el fil. I a Pablo Escobar ens l'hem de carregar, però que la sèrie continuï, que la festa continuï, i que continuï amb els altres càrtels que hi ha a Colòmbia, i després que la festa continuï, en aquest cas, amb Mèxic. Òbviament, basada en fets reals, amb personatges que estan tots trets de la realitat, també amb elements de ficció. Una d'aquelles sèries que també va tenir el seu moment de glòria en l'estrena.
0: Sí, clar, ens hem deixat fora el biopic perquè és, diguem, el format estàndard. Normalment el biopic es fa a cinema, encara hi ha com un punt de prestigi, no?, del cinema, com la gran pel·lícula sobre la vida, Michael, que està triomfant en taquilla, però sí que és veritat que Narcos té aquest equilibri estrany, no?, entre true crime, biopic, i acaba cobrint un univers molt gran. Jo t'acabaré amb la categoria que t'he dit de sèrie assagística, sèrie biogràfica, però explicada en primera persona, amb les tres sèries, perquè s'està la tercera ara, tres sèries italianes de Zero Calcare, que, amb la
1: Sí.
0: italianofília que tens tu, no sé si has llegit o vist Zero Calcare.
1: Mira, no, fa 2 setmanes a la tertulieta la va recomanar Didac Montoliu i jo no l'havia vist. I he començat. No sé si he vist 3 capítols així de forma molt lleugera. Però la veritat és que està molt bé, molt recomanable.
0: Sí, és un ja no tan jove, no?, però va començar de jove, que feia còmics biogràfics explicant la seva vida, la seva realitat, les seves opinions i perspectives, i és un mega fenomen a Itàlia, o sigui, és una superestrella, ara mateix al Zero Calcare, i ja té tres sèries italianes que s'han estrenat a Netflix. El 2021, Cortar por la línea de puntos, Strappare lungo i bordi, després va tenir Este mundo no me era mala persona, el 2023, i ara, aquest any, 2026, Por cuatro perras, que aquesta la tinc pendent perquè s'acaba d'estrenar, Due Spigi, llavors al final és una cosa que em posaré al dia, però segurament durant les vacances. Tres minissèries, són curtetes.
1: Sí, d'animació, eh?
0: Sí. Que és molt estrany que tingui animació en aquesta categoria.
1: Sí, que és veritat, força estrany. Acabo amb una que va ser molt recent i que jo crec que va ser la que ens va originar la idea de dir, doncs escolta, per què no parlem de sèries basades en fets reals, que és Legends, a Netflix, també minissèrie. Jo crec que no tindrà continuïtat malgrat el seu èxit, perquè si no, a partir d'aquí ja sí que seria tot món de fantasia. És aquella sèrie basada en època thatcheriana a Gran Bretanya, entrada, mira, relaciona amb Narcos, entrada també de molta droga a la ciutat de Liverpool, sobretot, i de Londres, i un equip d'aduanes, és a dir, no estem parlant ni de la policia ni del servei secret britànic, investigadors d'aduanes són els que es fan càrrec de la investigació per mirar d'aturar aquesta entrada de droga i desactivar els grups cada vegada més potents que hi ha a Gran Bretanya amb el tema del narcotràfic. Una sèrie que està molt bé, que són 6 capítols i que està basada en fets reals.
0: Sí. Jo m'he deixat Mindhunter, també, que sé que és una sèrie que t'estimes molt i
1: Sí.
0: que sempre hem de reivindicar.
1: Meravella.
0: Recordem que Mindhunter estava basada en un llibre de true crime del 95, és a dir, és pioner, en aquest sentit.
1: Sí. Víctor, doncs, escolta, ens ha quedat una selecció bastant acuradeta, de sèries, diferent tipologia, però sèries totes elles amb un punt en comú, basades en la realitat. Algunes molt, tipus documental, i algunes altres lleugerament, però totes amb aquesta base real. Víctor Navarro, setmana vinent et donem... Bueno, no et donem festa, perquè t'hem enviat de corresponsal a Hong Kong per veure com es viu la revella de Sant Joan a aquell racó del món. Sí.
0: És molt, molt estimada, ja.
1: Per això. Llavors, com que ho sabem, és veritat que també hi ha un congrés d'aquests en els que tu participes. Però, bueno, més enllà d'això, la importància és veure com es viu allà la revella de Sant Joan. A la següent setmana ja ens ho expliques.
0: Pues
1: Víctor Navarro, una abraçada.
0: Molt bé, que vagi bé.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Doncs anem a parlar una estoneta de cuina, i quan dic anem a parlar de cuina no és que teoritzem gaire, eh? Ho portarem a la pràctica, com és habitual, amb el nostre xef de capçalera, que és el Pep Moreno. Pep, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Dia Mundial de la Tapa. Avui. Saps que m'agraden molt els dies.
1: T'agraden molt els dies mundials.
0: Dies mundials. Bueno, és que et treuen temes, és a dir...
1: Sí, sí, està bé, està bé.
0: No saps de què parlar i dius, a veure, quin dia mundial hem tingut aquesta setmana. I al voltant dels dies que nosaltres fem el nostre espai de cuina, sempre hi ha algun dia mundial d'alguna cosa que té relació molt directa amb la gastronomia. Està el dia mundial de la croqueta, el dia mundial del dia de la pizza, el dia de la pasta, el dia de la patata, el dia de l'ou. I ha arribat el dia mundial de la tapa, que això és com dir, fes el que vulguis. Perquè dia mundial de la tapa, clar, que és que tapa, pot entrar tot dins de tapa, només que redueixis una mica la quantitat, ja tenemos tapa o platillo, i ja està.
1: Sí, és complicat definir què és una tapa avui en dia, és molt complicat, i al final redueix en que és una porció gastronòmica o un plat gastronòmic amb petit format. I gastronòmic no vull dir d'alta cuina, eh?
0: No.
1: O sigui, em refereixo a plats de menjar que...
0: Sí.
1: Que mira, te diria que gastronòmic et faig servir perquè jo el que no et compraria com a tapa és una hamburguesa, ¿vale? Una hamburguesa petita, per mi, deixaria de ser una tapa i seria una mini hamburguesa.
0: Sí.
1: O sigui, jo, per mi és més un plat més tradicional, més elaborat, més de... Jo crec que la tapa tindria que ser representativa del lloc on estem. O sigui, una tapa de fricandó, te la puc entendre, una tapa romesqueta a Tarragona, te la puc entendre, una hamburguesa, a mi personalment, la gent em matarà, però a mi personalment em costaria una mica més, perquè llavors, ostres, una empanada, que és una tapa també, perquè és com que és petita.
0: No, en el moment en què obres el ventall, clar, aquí ja entra absolutament tot. Tot el que sigui petit passaria com a tapa.
1: Per mi seria un plat. Un plat en format petit. Dius, és que les patates braves és una tapa i no és un plat. Bueno, sí, és un plat, el que passa és que l'hem menjat sempre en format més de tapejar, d'aquesta acció d'anar de tapes, més que el format en si, que sempre ha sigut un plat més petit. Una croqueta pot ser una tapa, però pot ser també una ració, vale? Però normalment és perquè aquest plat ja conviu amb aquest tamany. Però quan parlem de tapes, obrim el ventall a què és una tapa respecte a un plat, jo et diria que és un plat que té tradició, que té elaboració, que té sentit de pertenència d'un lloc, que el fas en petit format per fer-ho, doncs, o per fer-ho més informal o perquè la gent pugui provar més racions. O sigui, una ració d'un menú d'estació d'un plat en petit podria ser una tapa? Bueno, per què no?
0: Entra, sí,
1: per
0: sí.
1: Què no? O sigui, podríem dir que els restaurants de menú d'estació de menús llargs acabem fent un sortit de tapes o de plats en miniatura que vindria a ser molt semblant. Però jo sí que et diria que tindria que ser, si parlem de tapes, tindria que ser algú que tingui que veure amb la cuina espanyola, que per això estem parlant de tapes, i aquí hi hauria coses que jo crec que un entrepà, és igual, oblida't que sigui una hamburguesa, un entrepà de pernil en format petit, ostres, no seria una tapa. En canvi, una torrada de pa amb tomàquet amb una mica de pernil, doncs pot ser un pinxo, que no seria una tapa, però bueno, podia ser, però quan ja dèiem entrepà amb tapa, ja em costaria més. Ostres, que feia tapes, és que clar, el ventall, com dius tu, és infinit,
0: sí.
1: O més enllà.
0: Sí.
1: Fem algú molt d'estiu.
0: Tapes per fer casa, eh? Una cosa que tampoc ens complicarem ara gaire la vida. Sí. Una cosa d'això, llavioleta, informal... A veure, una cosa d'estiu.
1: A veure, mira, a mi m'agraden molt les amanides a l'estiu, però jo no sóc d'amanides, diguéssim, el que moltes vegades hem parlat d'amanida. Una amanida per mi...

0: no té per què tindre enciam, i com que a mi no m'agrada tonyina a llauna, doncs per mi, lògicament, no tindria que ser que porti tonyina. Però és que el que sí que us dic és que, per exemple, si fem tapes d'amanida, d'algú fresquet, és que tenim unes opcions brutals i a cops ens tanquem a que tenen que ser, doncs això, d'enciam, de tonyina, d'oudú, de vegetals... Ei, hi ha més opcions. Jo us diria, vam parlar de tomàquet, si no, va ser fa dues setmanes, em sembla.
1: Sí.
0: Doncs mira, jo us dic una cosa per fer una tapa de tomàquet espectacular, i fiqueu-li el que us dongui la gana, però literalment el que us dongui la gana. Agafeu una bona tomàquet, que estigui bé, una tomàquet rosa, un raf, una tomàquet que tingui gust, que tingui una mica d'acidès, i talleu-la per la meitat, horitzontalment, és a dir, que la part verda de tomàquet estaria baix i el cul estaria baix, tallem per la meitat, i aquí anem a fer una juliana, o sigui, làmines com un carpaccio de tomàquet. I si voleu, si és molt gran, la talleu també per la meitat al final totes aquestes làmines i tenim laminetes de tomàquet. I jo el que faig, i això ho faig habitualment, amb un bol li fiquem una punteta de soja, una punteta de mirin o d'un vinagre d'arròs. Jo l'acostumo a ficar vinagre d'arròs, però si li agrada a la gent una mica més dolcet, doncs el mirin ens ajudarà una miqueta. I fiquem-li una punteta de salsa d'ostres o d'oli de sèsam o d'una teriyaki, algo que ens doni una mica de punx. I aquí li acabem ficant un bon raig d'oli d'oliva i una punta de sal. I deixem-ho 5 minuts, que sui. Uh-huh. I aquí tindrem, per un costat, un líquid que s'ha de tomàquet, que és brutal per fer la vinagreta, i la tomàquet super aromatitzada i super umami. Aquí podem fer el que vulguem, però literalment el que vulguem. Però, si estem parlant d'estiu, ostres, més que fiquem aquesta tomàquet, una mica extesa, agafem una mica d'advocat, perquè per fer l'amanida a mi m'agrada. Agafem, el tallem a tossets i el fiquem dins aquest líquid que ens ha suat tomàquet, eh? Agafem una miqueta de formatge fresc, un maó fresc, un burgos, inclús una mozzarella fresca, un mató, i li fiquem dins trossets. I fiquem-li aquí un aromatitzant, una mica d'alfàbrega, una mica d'orenga, inclús una mica de tomàquet sec picadet per donar-li una mica més de punx, una mica de cilantre, a qui li agradi el cilantre, una mica de citronela talladeta fina, gingebre fresc ratlladet, tot el que vulguem ficar-li al matitzant li anirà bé. Ho mesclem bé i aquí hem d'acabar ficant el punt de vinagre que vulguem perquè la vinagreta tingui cos, i ho fiquem per damunt. Només això ja està bo. Però això com ho convertiríem en una tapa? Molt fàcilment. Hem fet aquesta tomàquet, anem a fer com un pinxo, si volem, amb una broqueta, i fiquem una làmina de formatge fresc, la tomàquet que hem aromatitzant, làmina de formatge fresc, tomàquet, làmina de formatge fresc, tomàquet. I aquesta vinagreta que hem fet, li fiquem per damunt. I tenim una tapeta fresca, meravellosa, i que ningú ens dirà que no a punxar una miqueta. Sí, farem una cosa més contundent, no et preocupis.
1: No, no, per l'estiu, aquesta que m'has presentat és perfecta. I saludable, ho té tot.
0: Molt fàcil, sí. molt fàcil. Hi ha una cosa que a mi també m'agrada moltíssim, i a cops fem servir les patates per fer patates fregides. Mm. L'albergínia, per fer albergínia amb escalivada... Ei, anem a fer una tapa que sigui un plat de verdures, totalment vegetal, però he de fer servir la patata com a base. Que fem una patata i la pelem, i la tallem a làmines gruixudes d'un dit. I això ho fiquem amb una mica d'oli a fer xup-xup 5-10 minuts. Quan ho tinguem, al forn, i les haguem de fer al forn 5-10 minuts més fins que estigui tova. Una làmina no tarda tant com una patata, i les reservem. I això serà la nostra base, la nostra tapeta per fer aquest joc. I agafem, ara que les verdures estan meravelloses, agafem albergínia picadeta, trossets de pisto, samfaina, una cosa així. Carbassó picadet. A mi m'agrada la coliflor ficar-li. Ja sé que la samfaina no em porta, però és que no estem fent la samfaina. Agafem coliflor i també les flors li fiquem. La verdura que us doni la gana. Una miqueta de porro tallat finet, això, i mm-hmm. fiquem. I anem a fer-li un cop de paella, però amb foc molt violent. Fiquem la paella fins que fumegi, una gota d'oli, fiquem aquesta verdura i fem un saltejadet. Pam, pam, pam, pam. I quan ja tenim una mica rosadet, mitja copeta de birranci i que sui una miqueta i ho parem. I aquí què farem? Tenim que llegar aquesta massa per poder ficar la patata. Qui vulgui ficar carn picada, aquí li pot ficar carn picada. Nosaltres hem decidit fer un plat vegetal, fresquet, molt d'estiu. Mm-hmm. Agafem una mica de formatge, si no, una mica de nata, amb una mica d'arròs com una bechamel. Volem que lligui, només una miqueta. Una mica de mozzarella ratllada o emmental ratllat és suficient. Li fiquem i li anem donant toms, només perquè això, d'estar solt, es quedi enganxat. I això ho fiquem damunt de patata. Damunt

0: ara que segueixo dient ve l'estiu, però és que a mi l'estiu també em provoca coses com la solassada, que sembla que no, però sembla com que l'estiu ja ho torni a descobrir,
1: sí.
0: I a l'hivern és com que em ve menys de gust, no em preguntis per què, però és molt calòrica. Doncs aquesta base vegetal que fem, agafem una làmina molt fina de solassada o de panxeta ibèrica curada, pernil ibèric, i li fiquem damunt amb la calor residual que té. I si fa falta, fiquem al forn 10 segons, només que sui, ja està. Una punteta de mel damunt i tindràs una tapeta brutal que no cansa molt perquè li hem ficat molt poca proteïna, sí, per la quantitat de verdura que porta, i la pata ens serveix de base com si fos el pa i tenim una tapeta divertida. Uh-huh. I és que el món de la tapa és el que diem. És que quin límit té el que nosaltres ens hi vulguem ficar? Anem a fer un plat més de tapeta, una mica més de xup-xup, val? Anem a fer una versió express d'un plat que ma mare em feia quan era petit i que a mi em semblava meravellós. Era petit, o sigui, disculpeu-me, sí, tot i que ara a mi em segueix provocant records infantils. Ella em feia un plat agradols, que l'agradol sembla que ara sigui nou per la influència asiàtica, però aquí a l'edat mitjana es menjaven coses agradolces amb espècies amb mel, i anava a fer un llom a la pinya. Què feia ma mare? Agafava cap de llom i amb una paella molt roent, trossets, o sigui, laminetes de cap de llom, sí, més esminçades possible, volta i volta, pim-pam, pim-pam, sí, i fora. Aquí ficava una miqueta d'all, una miqueta de ceba i començava amb sofregit i tomàquet, i feia com una salseta de tomàquet amb una goteta de vinagre i que reduís i que es lligués, o sigui, és molt senzill, eh? Tornava a ficar el llom i en quan començava a fer xup-xup, laminetes de pinya molt fina i una mica d'almíbar, si és pinya de llauna, el mateix almíbar, si no, agafem una mica d'almíbar, aigua i sucre i li fiquem una punteta o de mel. I deixem que redueixi i que es vagi espessant la salsa i agafi l'acidesa i la dolçó de pinya amb el llom i el sofregit tradicional. I això és, qualsevol nen que vulguis que mengi combinacions per primera vegada, t'asseguro que triomfa, és superfàcil, sí, i aquest refrescant d'estiu, dos trossets de llom amb la pinyeta i amb la salsa, és una tapeta brutal. Tot i que estem al lloc on té la millor opció del món, perquè Tarragona, si una cosa, és el romesco. Mm-hmm. I és igual, diguem musclos, diguem unes gambetes, diguem llom, sí, diguem el que vulgui, fiques romesco i ja està bo.
1: Ja està. Sí, sí, és automàticament. És, bueno, els misteris de la cuina i els misteris i la màgia del romesco. Apunteu-vos tot això que ens ha dit aquest bon home, perquè a banda del nostre xef de capçalera té arrels de la que és, sens dubte, la capital de la tapa a Espanya, que és Granà. Llavors, el que passa que allí la tapa és un altre univers. Allí el concepte petit no ha acabat d'entendre's bé i llavors és tot el que puguis i més.
0: Bueno, igualment, a Granada estan començant a entendre que la tapa gratuïta, anem a dir-li, amb, sí, la beguda, té que reduir-se perquè la gent, tenim aquest costum, i això és, jo t'ho extrapolaria a qualsevol tema de societat, quan una cosa és gratis, acostumem tots a valorar-la menys.
1: Sí.
0: Hi ha cops fan tapes espectaculars que igual són més humils, més barates, que regalen cervesa, però que tenen elaboració i que estan brutals,
1: sí,
0: i on que te regalen no li dones importància,
1: sí, sí, sí, sí,
0: i en canvi, si tinguessin a la barra per demanar, igual la gent faria cua.
1: Sí.
0: I s'estan començant a donar compte que sí, va, te fico una tapeta, però si vols una ració gran, demanar-la, però simplement perquè valorem també
1: perquè valoris,
0: que allò té una feina, xec.
1: Sí, sí, totalment. I no és només la feina del cuiner que l'ha preparat, sinó la feina del productor que hi ha al darrere. I escolta, tota feina s'ha de pagar. Pep, et sembla que ho deixem aquí?
0: Com vulguis.
1: Vinga, d'aquí a... També estic donant festa a tothom per la setmana vinent. No et faré a tu el lleig de fer-te venir quan jo no estaré. Llavors, d'aquí a dos dimarts ens retrobem. Una abraçada forta.
0: Molt bé, igualment.

0: Doncs vinga, anem tancant la paradeta perquè ens estem aproximant perillosament al punt de les dues. Arriben els companys dels serveis informatius. És hora de Notícies Mediodia. Nosaltres tornem demà a la una més ciutat, aquí a Onda Cero Tarragona. Sigueu bons. O no?
1: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys,

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Tot el que està relacionat amb l'educació és material altament sensible a Catalunya i la Generalitat no acaba de trobar la tecla per redreçar el conflicte educatiu. Tira endavant l'acord de millores laborals amb una part dels sindicats, però amb USTEC, l'organització principal, en peu de guerra. I tira endavant també la prova pilot d'incorporació dels Mossos als centres escolars, però amb poc encert comunicatiu, com ho ha demostrat avui mateix el Departament d'Interior. La seva titular, Núria Parlon, ha explicat a Catalunya Ràdio que el projecte estava en vies de paràlisi i poc després la conselleria ha fet un comunicat per matisar les seves paraules. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també n'ha sortit al pas.
2: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
1: Per tant, la prova pilot continua amb 7 centres, la meitat dels que s'hi havien arribat a adherir, i l'any vinent es decidirà el futur del pla.

0: Tant els socis d'investidura de Salvador Illa com els partits de l'oposició han aprofitat l'ocasió per carregar contra l'embolic del govern. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, tant la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, com el seu homòleg als comuns, David Cid, han exigit al govern que ho deixi córrer.
2: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs a la comunitat educativa i a la societat en general.
3: Però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest prepilot a, no, a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
1: Junts també ha rebutjat infiltrar els Mossos a les aules, mentre que Vox ha defensat la mesura per combatre, diuen, la inseguretat als centres escolars.
0: El projecte de la gigafactoria de Móra la Nova tira endavant amb el suport de la Generalitat i del govern espanyol.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una aportació de més de 700 milions d'euros al projecte i el Consell Executiu ha donat llum verd a la societat público-privada que el gestionarà. El projecte d'intel·ligència artificial competirà amb altres candidatures en el marc d'una convocatòria europea.
0: Més coses, els sindicats reclamen equiparar la normativa espanyola que regula les treballadores de la llar internes amb la legislació europea.
1: Comissions Obreres denuncia que hi ha dones que estan disponibles fins a 22 hores al dia. Escoltem Irene Galí, autora de l'informe.
4: Per complir amb les normes que sí que regeixen per la resta de treballadors assalariats pel que fa a horaris, farien falta torns de 2 o 3 treballadors diaris. Poden assumir-ho econòmicament les famílies? No, per això no es toca.
1: Aquesta situació de gairebé explotació laboral afecta un sector on el perfil de la gran majoria de treballadores és el d'una dona migrant.
0: I el Gremi de Restauració de Barcelona acusa d'intrusisme als supermercats que disposen d'espais amb taules i cadires on es pot menjar el que s'acaba de comprar.
1: Sí, el director del Gremi, Roger Pallarols, els ha titllat de restaurants low cost.
5: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant.
1: Una de les empreses afectades és Mercadona, amb 30 establiments d'aquest tipus. La companyia assegura que es tracta d'una zona de descans que fan funcionar des del 2018.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. Debut en mal peu de la selecció espanyola al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente no va passar d'un fluix i decepcionant empat a 0 contra Cap Verd, una de les ventafocs del torneig a l'estadi d'Atlanta. Aquesta propera matinada, a partir de les 3 i contra Algèria, debuta la vigent campiona, l'argentina de Leo Messi. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran a partir de les 9 al Palau Blaugrana, el primer partit de la final del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala.
0: Continua l'augment de la calor durant tota aquesta setmana. Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona i 30 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel clar i sol, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà dimecres, l'augment de temperatures serà més notable, especialment a punts de la depressió central i al prelitoral. Els termòmetres marcaran màximes de 30 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 35 graus a Girona i 38 a Lleida. Serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, però a la tarda al Pirineu s'esperen ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 23 graus a Barcelona i 19 a Girona. Bufarà vent fluix o moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 2:45 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada, nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts després d'un matí de confusions. El Departament d'Interior ha hagut de sortir, segons han dit, contextualitzar les paraules que la consellera Núria Parlon ha fet servir per explicar l'estat actual d'aquesta prova pilot que, recordem-ho, té l'objectiu d'introduir agents de la policia catalana de paisà per detectar possibles conflictes dins dels instituts. Intentem desfer aquest embolic amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La confusió ha començat aquest matí, minuts després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, afirmés en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava en fase de paràlisi. Parlon ho explicava així.
2: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: I com dèiem, poc després el Departament d'Interior ha rectificat i ha volgut matisar aquestes declaracions de la consellera. Aclareixen que el projecte per introduir agents de paisà i sense arma als instituts continua en marxa amb les mateixes condicions que l'última vegada que es van fer canvis. És a dir, que continua en marxa en 7 centres educatius de Catalunya després que alguns rebutgessin participar a la prova pilot. Amb tot, ha explicat que el pla s'avaluarà a finals d'any i les conclusions es presentaran durant el primer trimestre del 2027, moment en el qual es decidirà el seu futur. Recordem que la iniciativa ha generat forta oposició entre el professorat i diversos centres van demanar sortir-ne, tot i que la consellera Núria Parlon segueix defensant que l'objectiu de la mesura és millorar la convivència i detectar possibles casos de conflicte i també de vulnerabilitat. Assegura que en cap cas és per fer tasques de control policial.
0: Gràcies, Montse. Els socis d'investidura del govern, Esquerra i els comuns, han criticat el nou desgavell al si de l'executiu. La portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, ha instat també l'executiu a complir amb el mandat del Parlament que deixava sense efecte el pla pilot.
3: És un mandat explícit votat per la majoria de la cambra que mandatava expressament al govern de la Generalitat i, per tant, a la responsable d'Interior i Seguretat Pública que es deixés sense efecte el pla pilot. Tornem a interpel·lar directament al govern en el sentit de complirà o no complirà els mandats del Parlament.
4: Des dels comuns, el seu portaveu, David Cid, també s'hi ha pronunciat en termes similars.
5: Les escoles necessiten educadors socials, necessiten psicòlegs, no necessiten més Mossos. I, per tant, no necessiten Mossos. Per tant, insisteixo, no, els lius del govern que els resolguin entre ells, però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest pla pilot a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
4: Des de l'oposició, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la portaveu de la CUP, Pilar Castillejos, també consideren que cal avortar el pla pilot.
6: Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: És el moment de que es prengui d'una vegada aquesta decisió de retirar.

0: mirar-los d'una manera definitiva sense aquests matisos que ha posat la consellera de que si ara no és el moment oportú.
1: En canvi, Vox sí que ha defensat la presència dels Mossos en alguns centres escolars.
2: Es ratifica aquesta inseguretat, es ratifica que els professors no tenen autoritat dins les aules i, per suposat, considerem que mentre aquesta inseguretat estigui a les aules, els Mossos tenen que estar presents.
1: Paraules de Joan Garriga, porteu de Vox al Parlament.
3: I encara en matèria educativa i una informació relacionada amb la Generalitat, hem d'explicar també que el govern ha aprovat el decret per fixar els preus universitaris per al curs vinent tant a les públiques com a la Universitat Oberta de Catalunya. La gran novetat són les exempcions per a les famílies monoparentals que s'equiparen a les nombroses.
1: Sí, aquestes poden ser del 50% o del 100% segons la categoria. Per fer efectiva aquesta mesura, el govern ha inclòs en els pressupostos una partida de 12 milions i mig d'euros. Actualment hi ha més de 78.000 títols de família monoparental vigents. Es considera família monoparental la integrada per un adult amb fills o filles menors de 21 anys o de fins a 25 si cursen estudis que hi conviuen i en depenen econòmicament.
3: I a partir d'avui es pot bescanviar també el val escolar del curs 2026-2027, que torna a ser de 60 euros. El val està repartit en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats de Catalunya, Montse.
4: La principal novetat d'enguany és que el val passa a ser digital i els beneficiaris el rebran per correu electrònic amb les instruccions per activar-lo a la web de la campanya. Els vals es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar, ja sigui papereria, llibres, diccionaris, motxilles o jocs educatius, als més de 2.000 establiments adherits. Les famílies també poden cedir un o els dos vals al centre educatiu fins al 18 de setembre perquè els utilitzi en compres conjuntes. El govern manté una dotació de 50 milions d'euros després que el curs passat l'ajuda arribés a més de 700.000 alumnes, amb un 90% de vals bescanviats.
3: I acabem aquesta plana parlant de les escoles Bressol. Diversos sindicats han convocat vaga en aquests centres aquest dijous 18 de juny en una mobilització impulsada per CGT, Intersindical, Abacus i el moviment Revolució 03.
1: L'aturada afecta tant les escoles Bressol públiques com les llars d'infants privades i totes les professionals vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa educativa, un model públic gratuït i inclusiu, la reducció de ràtios, més suports especialitzats, la dignificació laboral i la internalització del servei. També exigeixen una reforma al decret català del primer cicle d'infantil i canvis en la legislació estatal. Els sindicats fan una crida a participar en la manifestació de Barcelona convocada a les 11 del matí.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
7: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. Cuatro categorías y un solo objetivo. Apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
8: Noticias migdia amb Gabriel Figueredo.
3: En 3 minuts ens plantem a 3 quarts de 3 de la tarda. El govern català i també el govern espanyol impulsen la candidatura de Móra la Nova per acollir la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Els dos executius han aprovat avui els dos passos imprescindibles per optar a aquesta infraestructura de la Unió Europea, la creació d'una empresa públic-privada i el pressupost per desenvolupar el projecte. Anem al Palau de la Generalitat per conèixer tots els detalls amb el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
9: Bona tarda, Gavi. La Generalitat està convençuda que el municipi de les Terres de l'Ebre serà l'escollit per instal·lar la gigafactoria. Qualifica d'exitosa la candidatura de Móra la Nova i assegura que reuneix tots els requisits que reclama la Unió Europea. La gigafactoria va de la mà d'una inversió de 2.000 milions d'euros, però la importància del projecte va més enllà dels diners. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca en aquest sentit la importància de saber on i com es guarden les dades que es fan servir per entrenar la IA.
10: Tenir sobirania en un àmbit molt sensible, que ja s'ha mostrat molt sensible, que des de la Comissió Europea i l'àmbit europeu es marca com a crític, i per tant tenir aquest tipus de projectes, instal·lacions, el que ens permet és controlar quines dades es manegen, s'emmagatzemen i a on.

0: La Unió Europea anunciarà la candidatura guanyadora el mes que ve.
1: Ho destacàvem també en titulars. Les treballadores internes de la llar poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia. Ho denuncia Comissions Obreres en un informe que posa el focus en el que anomenem temps de presència. A més, des del sindicat alerten que les condicions laborals d'aquest sector, Ricard, estan en conflicte amb la llei europea.
2: Sí, quan parlem de temps de presència ens referim a aquell en què la treballadora ha d'estar a disposició de la família, tot i que no compta com a jornada laboral ni es paga com a tal. A la pràctica denuncien des de Comissions Obreres això allarga les jornades molt més enllà de les 40 hores setmanals, sovint amb sous que no passen del salari mínim. Aquesta situació, segons el sindicat, entra en conflicte amb la normativa europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, conegut com a TJUE, ja ha marcat en diverses sentències que el temps en què un treballador ha d'estar disponible podria considerar-se temps de treball efectiu. De fet, una resolució recent també ha qüestionat que aquestes treballadores no tinguin registre horari, un fet que dificulta reclamar hores extres o abusos. Menxo Gutiérrez és la secretària de Dones de Comissions Obreres.
3: Si s'ha de controlar digitalment, si ha de ser l'autoritat laboral, el govern qui controli les hores de feina mitjançant aplicatius modernitzats, tenim dones, com elles, fora de la cobertura que genera aquest control de registre horari. No? En un mercat de treball amb un horari personal i laboral molt difós.
2: Tot plegat en un sector on gairebé el 95% de les persones treballadores són dones i moltes migrants. Una realitat coneguda però que continua sent una de les més precaritzades del mercat laboral i que, segons Comissions Obreres, sosté el sistema de cures actuals a costa dels drets d'aquestes treballadores.
1: I els salaris a Catalunya continuen pujant i ja se situen de mitjana per sobre dels 2.600 euros mensuals al primer trimestre d'aquest any. És un increment notable del 5,7% respecte a l'any anterior i és més intens que el conjunt de l'Estat.
2: Darrere d'aquesta pujada hi ha diversos factors, però sobretot destaquen les millores retributives que s'han aplicat en molts convenis, sobretot en el sector públic, com per exemple en el cos dels Mossos d'Esquadra. Això ha empès el conjunt dels sous cap amunt. També s'han incrementat les hores pagades, fet que indica més activitat laboral, tot i que al mateix temps també creixen lleugerament les hores no treballades. En definitiva, el mercat laboral català mostra una tendència a l'alça en salaris en un context marcat per decisions polítiques com la pujada del salari mínim interprofessional o la reducció de la jornada laboral.
1: I en aquesta plana us hem de parlar d'un altre conflicte. El gremi de restaurants ha denunciat públicament el que han batejat com a mercaurans. Són aquests espais amb taules, cadires i microones on els clients de Mercadona, per exemple, poden menjar el que acaben de comprar.
2: Sí, concretament han denunciat un total de 30 mercaurans a Barcelona. Al seu entendre, vulneren l'ordenança municipal del comerç alimentari que prohibeix oferir cap servei entre l'accés al supermercat i les caixes de cobrament. Per això, més enllà de criticar directament la marca Mercadona, també es queixen de la permissivitat de l'Ajuntament. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
4: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant. El que hem fet és denunciar aquesta pràctica i, per tant, denunciar tot un seguit de supermercats concrets on es du a terme per incomplir l'ordenança municipal vigent.
2: Fons a Mercadona responien a Onda Cero que no entenen aquestes crítiques per dues raons. Per un costat, perquè ofereixen aquest espai des del 2018 i, d'altra banda, perquè, segons Mercadona, són zones de descans. Allà, asseguren, no tenen cap treballador servint i, per això, no es pot entendre com un restaurant, tot i que molts clients utilitzin aquesta zona per menjar els plats preparats que s'acaben de comprar.
1: Obrim la plana local, la xarxa de refugis climàtics per fer front a la calor aquest estiu a Barcelona superarà els 500 punts, el que permetrà que n'hi hagi un a 10 minuts a peu a qualsevol dels 33 barris de la capital catalana. Ana Utiel, bona tarda.
5: Bona tarda. Això és possible per la suma dels refugis habituals, biblioteques, museus i altres espais públics, i dels microrefugis, botigues i altres establiments i equipaments privats. Ho explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
6: Són farmàcies o altres tipus d'establiments, per tant, privats, però que se sumen a la lògica dels refugis per poder fer una pausa i protegir-se de la calor en un determinat moment i que ens permeten guanyar capil·laritat a tota la ciutat, i això és una de les línies en les que hem treballat any rere any per poder fer créixer aquesta xarxa.
5: Tot plegat ha de permetre que en un dia feiner de juliol el 99% de la població tingui un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa. Entre ells, el mes d'agost, igual que l'any passat, les 5 biblioteques de la ciutat que tornaran a obrir portes malgrat el conflicte laboral. En conjunt, el dispositiu per afrontar les altes temperatures de la ciutat funcionarà

0: del 15 de juny al 15 de setembre.
1: Acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per endurir la taxa turística per als creueristes de curta durada, és a dir, aquells que passen menys de 12 hores a la ciutat comtal.
0: Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat avui al Parlament de Catalunya. D'aquesta manera, la taxa es triplicarà passant dels 8 als 24 euros, un canvi normatiu que s'alinea amb la voluntat de l'alcalde Jaume Collboni de desincentivar els creuers amb menys retorn econòmic per la ciutat. Els Comuns han reclamat a l'alcalde que sigui coherent i que quan s'aprovi l'apliqui com més aviat millor.
1: Lloret de Mar ha demanat reforços als Mossos per garantir la seguretat al municipi a les portes d'una nova temporada d'estiu.
0: Sí, des de l'Ajuntament alerten que la policia local ha deixat de fer hores extra mentre segueix oberta la negociació per millorar el conveni col·lectiu. De fet, aquesta protesta ha tingut les primeres conseqüències aquest cap de setmana perquè han hagut de tancar la comissió seria per falta d'efectius. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, entén les queixes dels treballadors i lamenta que la llei no li permeti dimensionar el cos policial a la necessitat del poble.
2: Perquè, sens dubte, i aquí poso en valor l'accident fent aquest port de terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són els suficients, i per tant han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lloret de Mar.
0: Mentrestant, el govern municipal confia tancar un acord amb el comitè d'empresa els pròxims dies per resoldre el conflicte i recuperar la normalitat al servei policial.
1: I la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès aquest matí gairebé 5 mesos després de quedar interrompuda pels efectes del temporal Harry i posteriorment per les obres d'emergència al túnel de Rubí.
0: El primer comboi ha sortit de Granollers a 8:45 del matí i ha arribat a Martorell a 9:15 amb poca afluència de viatgers. Tot i la reobertura, es mantenen els busos alternatius durant tot el dia i el servei directe fins a la Universitat Autònoma de Barcelona continuarà operatiu fins dijous. La línia, que fins ara només funcionava entre Rubí i Granollers Centre, recupera així el seu traçat complet un mes abans del previst inicialment pel Ministeri de Transports.
3: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
5: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
6: Medishore. Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
7: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
8: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
9: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
10: Este viernes a las 8 de la tarde.
11: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
10: Estreno de la nueva prueba final.
11: ¡Qué emoción!
12: ¡Sí!
10: De Pasapalabra en Antena 3.
1: Doncs és l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Aquí ja tenim els estudis. Comencem parlant del partit d'ahir d'Espanya, que comença amb un mal resultat.
13: Amb mal peu va debutar la selecció al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente no va passar d'un fluix i decepcionant empat a 0 contra Cap Verd, una de les ventafocs del torneig a l'estadi d'Atlanta. Domini estèril d'una Espanya plana, lenta i previsible, incapaç de superar la muralla defensiva dels africans. De la Fuente admet que els hi va faltar frescura per obrir la pobladíssima defensa capverdiana.
14: Insistiendo, seguir en la misma idea, seguir, obviamente, mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno, hoy son estos partidos que, como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura de, que hay que tener en este tipo de partidos.
13: Efectivament, Rodri explicava que ho van intentar tot per enderrocar la muralla defensiva de Cap Verd.
15: Bueno, ¿cómo se abre? Pues dependiendo. Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados. Esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que replega tanto no vas a tener tantas, y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
13: Fins a 4 jugadors del Barça van ser titulars, Cubarsí, Pedri, Gavi i Ferran Torres. A la segona part van sortir Dani Olmo i Lamin Yamal. El davanter de Rocafonda va disposar de 20 minuts i va reaparèixer 54 dies després d'haver-se lesionat. El grup d'Espanya, Aràbia Saudita i Uruguai també van empatar en el seu cas 1-1 a Miami. És un bon resultat per la selecció espanyola. Es van avançar els asiàtics al primer temps, però a falta de 10 minuts van empatar els xarrua. El madridista Fede Valverde explica que hi va haver una Uruguai a la primera part i una altra la segona.
12: Nosotros pensamos nosotros, regalamos, hay que ser sinceros, regalamos el primer tiempo, no jugamos como habíamos trabajado, no es lo que buscábamos, creo que nos apresuramos mucho, queríamos ganar el primer minuto, a veces hay que tener un poco más de paciencia, hacer nuestro juego. La segunda parte mejoramos mucho y bueno, se notó, cambió todo, la mentalidad, la intensidad de todos los jugadores, de todos nosotros. Atacamos más, presionamos más, empujamos más y bueno, agradecer el apoyo de la gente que fue fundamental hoy.
13: Les paraules d'Ernesto de Fede Valverde, jugador del Real Madrid. Per tant, a la classificació del grup H hi ha un quadruple empat a un punt entre Uruguai, Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd. També jugats ahir, Bèlgica i Egipte van empatar un a Seattle. I també taules. De fet, ahir tot van ser empats. Tots els resultats van acabar amb empat. En aquest cas, empat a dos entre Iran i Nova Zelanda a Inglewood.
1: I avui debuta la vigent campiona.
13: És l'Argentina de Leo Messi, que s'enfrontarà a les 3 de la matinada a Argèlia, a Kansas City. El central de l'albiceleste, Nicolás Otamendi, creo que arriben bé al partit.
16: Creo que tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición. Creo que llegamos bien, nos estamos dando un máximo porque obviamente sabemos que somos el campeón al cual todos nos van a querer ganar. Entonces tenemos que hacer una preparación, no diferente, pero sí saber que vamos a competir. Tenemos que dar el máximo y creo que bueno, en líneas generales estamos bien.
13: Abans de l'Argentina-Argèlia, a les 9, França jugarà davant Senegal a Nova Jersey. A les 12, Irak es veurà les cares amb Noruega a Foxborough. I a les 6 hi haurà el duel entre Àustria i Jordània a Santa Clara. Encara en futbol, el Real Madrid ha anunciat l'ampliació del contracte per una temporada més d'Antonio Rüdiger, qui d'aquesta manera queda vinculat al club blanc fins al juny del 2027. D'altra banda, avui arrenca la gran final del play-off pel títol de la Lliga de Futbol Sala. El Barça i el Pozo Murcia jugaran a partir de les 9 al Palau Blaugrana, el primer partit de la sèrie, el millor de 5. L'entrenador culé Javi Rodríguez aprofita abans d'aquesta final per remarcar la contribució que fan les seccions per fer del Barça el millor club del món.
17: Es algo increíble. Yo tuve la suerte como jugador de levantar la primera Copa Europa del Barça de futsal, que fue en Lleida, un día inolvidable. Si el Barça es el mejor club del mundo, no es porque el primer equipo de fútbol, que es lo más importante y lo que nos genera a todos que estemos aquí, sea el mejor, sino que las secciones profesionales y no profesionales de este club, al final damos todo por esta camiseta, por este escudo, ganamos muchísimos títulos y al final, si lo pones en un cómputo global, no hay un club en el mundo que sea ni que se le acerque al Barcelona.
13: Per aquest partit, Javi Rodríguez recupera Adolfo, però té les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda. També estem pendents de Paula Badosa, que s'enfronta no abans de les 4:20 de la tarda, és a dir, d'aquí una hora i 20 minuts aproximadament, a la neerlandesa Susan Lammens, en partit de primera ronda del torneig de tenis de Berlín.
1: Víctor Lozano, gràcies i bona tarda.
13: Bona tarda.
1: En plana cultural, la 17a edició del Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebrarà del 2 al 5 de juliol a Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia, ho farà amb una quarantena de propostes artístiques.
0: Activitats que combinen teatre, narració oral, música, dansa, circ i instal·lacions artístiques. El concert inaugural d'enguany anirà a càrrec de la cantant i compositora Magalí Sare, amb la proposta Descasada, que parteix de cançons tradicionals sobre la dona i el matrimoni per construir un relat feminista. Un dels plats fort serà l'Apagada del Misteri, un espectacle que es fa la nit de dissabte i que està il·luminat només per la llum de milers d'espelmes.
1: La 23a edició del Festival Nits Asian Summer Festival ja té programació completa, 45 pel·lícules amb 11 estrenes internacionals, 5 europees i 14 estatals, que es podran veure a Vic del 14 al 19 de juliol.
0: Enguany destaca la forta presència d'animació i una secció oficial amb títols com Boss o Rhapsody Rhapsody. El director japonès Minoru Kawasaki, que va rebre el Gran Premi Honorífic fa 2 anys, presentarà 2 noves pel·lícules a la secció Akihabara, entre elles Shark 51, en primícia mundial. El festival també inclou cinema d'arts

0: Evidentemente que el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
1: Jo crec que no són jugadors en milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, magnífic fest amb concerts i abonaments a partir d'un centenar d'euros. Al Delta de l'Ebre, caps de setmana.

0: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
1: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
2: Verisure.
3: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
5: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
6: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
7: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
5: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
9: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
5: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. L'actualitat de Catalunya
10: sempre va amb tu.
5: Entra a OndaCero.es
10: /Catalunya.
5: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
11: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
12: Claro, visto así.
11: Onda Cero, tu radio.
13: Nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
11: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con 4 pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: fin con Cantizano.
1: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
2: Contento.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro fijándome solo en ahorrar un poco? ¿Me habría ahorrado las 3 horas que llevo esperando a una grúa en mitad de la autopista? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mapfre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar tiempo, quieres Mapfre. Vamos donde vas. Mapfre.
5: Minutos de descuento. Mantén tu vigor con Energisil. Energisil con maca mantiene tu deseo sexual hasta el final. Energía masculina. Energisil vigor.
6: Hay que cambiar el ascensor.
7: ¿Y eso cuánto cuesta?
6: Depende, ¿quiere derrama o derramita?
7: ¿Derramita?
6: Sí, lo mismo que una derrama, pero con cuota pequeñita.
8: Renueva tu ascensor con financiación de hasta 10 años sin intereses. El cambio se siente, la cuota no. Paga en diminutivo con Otis. Oferta exclusiva para nuevos clientes. Consulta condiciones en otis.com.
9: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
10: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
11: Quina ratxa! Quants maig portes?
10: 150.
11: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
9: La brúixola amb Lola Sorribas.
12: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
13: Molt bé, estic molt bé.
12: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
13: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
12: Molt bé.
13: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
14: Llibres? No.
13: Què?
14: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries?
13: Sí, eh? Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... Sí, superguai.
9: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:45 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
9: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
16: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de 4 enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del mar.
17: El teléfono marcado se encuentra muy disponible en este momento. Este es el radiofónico buzón de voz del número 620-621-991.
18: Esta es la hora traspapelada. Los martes tenemos debate, pero esta semana y la siguiente y la otra va a venir marcada. ¿Por qué? Por el Mundial. Ayer la selección española hizo su debut, todo el mundo lo sabe, en el Mundial de fútbol con el inesperado empate a 0 ante Cabo Verde, uno de los equipos a priori más accesibles en nuestro grupo y del Mundial en general. Bueno, vamos a Colmenero. No le ha servido que yo tire de la historia, ¿no?, del comienzo de la selección.

0: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
1: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
3: Gràcies, molt bé.
2: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
3: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

Gigafactoria. Podríem dir que aquesta ha estat la paraula, el neologisme protagonista del dia d'avui. D'acord que giga vol dir gegant i en clau tecnològica gigabyte, i que factoria fa referència a una fàbrica. Però què és una gigafactoria? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a la brúixola i el motiu. Doncs el trobem a la injecció de 719 milions d'euros que ha anunciat el govern espanyol per crear una instal·lació dedicada a la intel·ligència artificial a Móra la Nova. Un projecte que tirarà endavant si la Unió Europea decideix que aquest territori sigui un dels escollits per instal·lar-hi una gigafactoria. Mentrestant, des de l'alcaldia de Móra la Nova...

0: va celebrant la proposta.
1: No sabem el resultat fins a mitjans de juliol. D'alguna manera, aquestes notícies ens alegren, per dir-ho així, ens fan preveure que l'aposta, evidentment, pel govern de Catalunya no tenim cap dubte, pel govern d'Espanya sembla que també, i a veure com se fa aquesta distribució, que al final sabíem que parlàvem de 5 grans instal·lacions, de 5 gigafactories que necessita Europa per a poder tindre aquesta autonomia de dades enfront d'Estats Units i de Xina, no?
0: Així ho ha explicat l'alcalde Jesús Álvarez, que veu en la gigafactoria la possibilitat de donar més capacitat de decisió a una comarca que històricament ha estat generadora de recursos, diu, per altres zones del país.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dimarts, dia 16 de juny. Anna Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: La prova pilot de Mossos a les aules catalanes continua en marxa en 7 centres educatius. Així ho ha defensat el Departament d'Interior després d'un matí de confusions per part de la titular de la cartera, Núria Parlon, a la Ràdio Pública Catalana.
1: Sí, la consellera ha explicat que el projecte es trobava paralitzat, però poc després el govern ha sortit al pas per matisar les seves paraules. Sílvia Paneque, portaveu.
2: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
1: No serà fins al curs vinent que es decidirà el futur del pla. Aquesta confusió ha aixecat polseguera entre els partits de l'oposició que han reclamat al govern que giri full.
3: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin a la comunitat educativa i a la societat en general.
4: Però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest prepilot a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
1: Paraules de la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, i el seu homòleg als comuns, David Cid.
0: A la brúixola d'avui coneixerem la història de la Iliana González. Va arribar a Catalunya amb només 25 anys i, tot i haver estudiat comptabilitat, només va poder desenvolupar-se professionalment com a treballadora de la llar interna.
1: Parlarem amb ella precisament avui, que Comissions Obreres ha denunciat que hi ha dones que estan disponibles fins a 22 hores al dia. Irene Galí és l'autora de l'informe.
5: Per complir amb les normes que sí que regeixen per la resta de treballadors assalariats pel que fa a horaris, farien falta torns de 2 o 3 treballadors diaris. Poden assumir-ho econòmicament les famílies? No, per això no es toca.
1: Els sindicats reclamen equiparar la normativa espanyola que regula aquestes professionals amb la legislació europea. Es tracta gairebé d'una situació d'explotació laboral que afecta un sector on el perfil de la gran majoria de treballadores és el d'una dona migrant.
0: En plana local, el Gremi de Restauració de Barcelona acusa d'intrusisme els supermercats que disposen d'espais amb taules i cadires on es pot menjar ben acabat de comprar.
1: El director del Gremi, Roger Pallarols, els ha titllat de restaurants low cost.
6: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant.
1: Una de les empreses afectades és Mercadona, amb 30 establiments d'aquest tipus. La companyia assegura que es tracta d'una zona de descans que ja funciona des del 2018.
0: A la segona part de la brúixola d'avui obrirem la nostra finestra al món i ens dirigirem al Trident, Estats Units, Israel, Iran.
1: Aquest divendres sabrem si hi ha un pacte definitiu que permeti posar fi a 3 mesos i mig de conflicte, però sobre la taula tenim encara incògnites, com la total reobertura de l'estret d'Hormuz, el futur del programa nuclear iranià o la suspensió de les sancions internacionals contra l'Iran. En parlarem amb l'expert en geopolítica de l'Ordre Mundial, David Gómez.
0: Ara entrarem en totes aquestes i més qüestions. Tenim teca fins a 8:45 del vespre. Abans volem conèixer la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya pujaran les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 graus a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. S'esperen temperatures significativament elevades a la depressió central i a punts del prelitoral. Demà serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes de forma feble. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona i 19 a Lleida. Bufarà vent fluix o moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Fran Villar.

0: Els dos executius han aprovat avui els dos passos imprescindibles per optar a aquesta infraestructura de la Unió Europea, la creació d'una empresa públic-privada i el pressupost per desenvolupar el projecte. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. La Generalitat està convençuda que el municipi de la Ribera d'Ebre serà l'escollit per instal·lar la gigafactoria. Qualifica d'exitosa la candidatura de Móra la Nova i assegura que reuneix tots els requisits que reclama la Unió Europea. El projecte va de la mà d'una inversió de 2.000 milions d'euros, però el govern assenyala un aspecte més important que els diners per voler la gigafactoria, saber com es tracten i on es guarden les dades que serveixen per entrenar la IA.
2: Tenir sobirania en un àmbit molt sensible, que ja s'ha mostrat molt sensible, que des de la Comissió Europea i l'àmbit europeu es marca com a crític, i per tant tenir aquest tipus de projectes, instal·lacions, el que ens permet és controlar quines dades es manegen, s'emmagatzemen i a on.
1: La Unió Europea anunciarà la candidatura guanyadora el mes que ve.
0: El que volem anar ara és el punt zero, el més bàsic de tot. Què és una gigafactoria? Doncs ara mateix ho sabrem de la mà de Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació a EADA Business School. Marco, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: A veure, primer de tot, important aclarir conceptes perquè portem tot el dia sentint a parlar de gigafactoria. A trets generals, exactament, en què consisteix i per què funciona?
3: Molt bé, bueno, podríem fer un símil, potser. Una gigafactoria ve a ser l'equivalent digital del que podríem considerar doncs, com una planta industrial, no? Però en aquest cas, amb una aplicació molt concreta, per tal de, diguem, poder executar grans programes informàtics. En aquest cas, podrien ser del tipus intel·ligència artificial, que està molt, molt en bo actualment, però podria ser en realitat doncs, per l'execució de programes informàtics de qualsevol tipus a gran escala.
0: Com solen ser aquestes infraestructures?
3: Bueno, sovint, quan parlem del núvol, no? del famós cloud, pensem que és una cosa etèrea, no? I res més lluny de la realitat, no? Al final calen grans naus industrials equipades amb altes capacitats de càlcul, molts servidors, per dir-ho d'una manera planera, molts ordinadors treballant de manera conjunta i col·laborativa i que, per tant, necessiten també doncs, grans quantitats d'energia elèctrica. Des d'aquest punt de vista, doncs això, ens ho podem imaginar com un gran magatzem que ocupa molts metres quadrats, absolutament refrigerat i ple d'ordinadors interconnectats i treballant de manera cooperativa.
0: Mm-hmm. Clar, com deia, han anat evolucionant el tipus de dades que es processen en aquestes infraestructures, en aquest cas de gigafactoria aquí a Móra la Nova. Aquest projecte estaria enfocat de cara a la intel·ligència artificial. Què s'hi faria en aquestes instal·lacions? Com es treballaria amb la intel·ligència artificial en aquests casos?
3: Sí, bueno, el primer que cal tenir en compte és que la intel·ligència artificial, els grans models de llenguatge, d'IA generativa, que són els que estem més familiaritzats darrerament, necessiten un tipus d'ordinadors específics, podríem anomenar, no? Diguéssim que poden funcionar en qualsevol ordinador, però per ser eficients i donar respostes eficients als usuaris, doncs necessiten un tipus de maquinari específic, no? I és per això que, en aquest cas, doncs caldrà equipar aquest centre doncs, amb sistemes, segurament de fabricants específics, com Nvidia, que és un dels fabricants més habituals en aquest tipus d'entorns, per deixar tota la infraestructura preparada perquè quan executem els grans models de llenguatge, d'intel·ligència artificial, doncs siguin el més òptims possibles, el més ràpids possibles, de cara a elaborar respostes i donar resposta als usuaris, als negocis, etc., que finalment l'utilitzin, no?
0: Perquè ara mateix on es troben guardades les dades que genera i amb què treballa la IA?
3: Bueno, la majoria de les IAs hem de tenir en compte que estan, bueno, provenen d'entrada, tant el que és el software com, o sigui, el programari com el maquinari, provenen d'empreses d'Estats Units, o sigui, ChatGPT, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, estem parlant d'empreses dels Estats Units. I per altra banda, tenim l'altre gran pol d'activitat en aquest sentit, és la Xina, no? Amb models, doncs, alguns bastant famosos, com ara DeepSeek. Llavors, això què significa? Doncs significa...

0: entre d'altres coses, que segurament els centres de dades on estan emmagatzemades aquestes dades, els documents que pugem, les consultes que fem, els diàlegs que mantenim amb la IA, doncs estan, si no allotjades directament en territori d'Estats Units o de Xina, sí que passen per equips informàtics que depenen d'empreses d'aquests països. No? I aquí hi ha un factor diferencial que en bona part també motiva aquesta iniciativa de gigafactoria en territori europeu, no?
1: Clar, i imagino que aquí també serà important una legislació que reguli l'ús que es fa d'aquestes dades i la seguretat d'elles en la gigafactoria.
0: Sí, correcte. Aquest és un tema molt, molt important. De fet, Europa en general té una fama de ser molt, molt enfocada a les regulacions, però en aquest cas té tot el sentit del món, no? Europa ja disposa d'un reglament europeu tenint en compte els possibles usos de la intel·ligència artificial. Actualment aquest reglament és d'obligat compliment ja des de fa un temps en tots els països de la Unió, i a banda d'això cada país està desenvolupant legislació addicional que complementa o que articula alguns dels detalls que estan en aquest reglament europeu. I és justament per això, doncs, perquè cal, entre altres coses, tenir molt clar per part de les empreses, institucions, etc., què es fa amb les dades, no? En aquest sentit, la legislació promou un model de gestió basat en riscos, no? No és el mateix fer una consulta, per exemple, doncs per a una intel·ligència artificial per fer un resum d'un document, o quan aquest document és, per exemple, no sé, una recepta de cuina, o quan és doncs el text d'una patent que, entre altres coses, està regulat per legislació de propietat intel·lectual i de més, no? Llavors, es per aquí que és molt important no només disposar de regulació, de lleis, per dir d'alguna manera, sinó també que els centres de dades on estiguin allotjats no només les dades, sinó també els algoritmes que manipularan aquestes dades, doncs compleixin amb els màxims nivells de seguretat disponibles.
1: Uh-huh. I què necessiten aquestes macroestructures per al seu funcionament? Quanta energia consumeixen?
0: Bueno, molta. Seria el resum ràpid. Molta uh-huh. energia. En el cas concret de la gigafactoria de Móra la Nova, hi ha alguns estudis fets i, bueno, hi ha diferents números en aquest sentit, però s'estima que podríem estar parlant d'uns 600 megawatts, que és una quantitat, doncs, bastant, bastant gran. Donada la ubicació estratègica d'aquesta gigafactoria, doncs això, bueno, és una demanda d'energia que es pot satisfer des de diferents fonts, provenents tant de l'Aragó com també de Catalunya, el fet de que estem a prop de Vandellòs, per exemple, una nuclear, etc, etc. O sigui que aquest és un dels factors importants. Després hi ha altres factors també, com per exemple aconseguir una bona refrigeració. Això no només és un tema elèctric, sinó també de consum d'aigua en alguns casos. Bueno, és una infraestructura molt, molt complexa, necessita moltes coses. També accessos, no? Accessos físics, perquè bueno, doncs hi haurà molta maquinària, diguéssim, que s'hi haurà d'instal·lar i que s'ha de mantenir, etcètera, etcètera. No? Llavors, sí, són molts aspectes, és una infraestructura complexa.
1: Doncs Marco Peña, director de Sistemes i Tecnologia de la Informació a EADA Business School, gràcies per assentar les bases d'aquest projecte aquí a la brúixola, perquè evidentment doncs, la tecnologia avança molt ràpid i això fa que també a vegades ens envoltem de conceptes, com és el cas de la gigafactoria, que acaben sent part del nostre dia a dia, però que necessitem saber en què consisteixen. Per tant, moltíssimes gràcies, Marco, bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies, a la vostra disposició. Bona tarda.
1: I quan passen 16 minuts de les 7 de la tarda, amb tota aquesta informació teòrica, volem intentar passar-ho a la pràctica, en aquest cas concret, el projecte de gigafactoria a Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. I per això podem saludar Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat. Senyor Tort, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, primer de tot, què pot significar aquesta gigafactoria, ara que ja hem aterrat el concepte i sabem en què consisteix, què pot significar per al territori català?
2: Bé, d'entrada, un avenç important en tot el debat que tenim sobre la sobirania tecnològica, l'autonomia,

0: economia estratègica tecnològica que al final té a veure amb per on es mouen les nostres dades i on es computen les nostres dades en un, diguem-ne, en una societat cada vegada més digital i vertiginosament més digital. Per tant, on estan les infraestructures digitals, on es computen les nostres dades i per on es mouen, és un debat a nivell, diguem-ne, geopolític molt i molt important també en els nostres dies. Per tant, d'entrada, un avenç important com a país. I després també amb arrelament al territori, en aquest cas a Terres de l'Ebre. Nosaltres hem identificat en el marc, com a govern, des d'un acord de govern que vam fer d'impuls d'aquest tipus d'infraestructures digitals necessàries, diferents projectes i iniciatives de centres de dades a Catalunya, diferents graus de maduresa, però és evident que el fet de tenir una infraestructura com aquesta especialitzada en intel·ligència artificial en el marc d'aquesta iniciativa InvestAI de la Unió Europea, de la Comissió Europea, provoca un marc positiu que, a més, ha d'atreure empreses i que ha de, també, desenvolupar talent al voltant de qualsevol infraestructura. Jo sempre dic que les infraestructures, diguem-ne, de mobilitat les tangibilitzem molt perquè anem amb els cotxes pel carrer i sabem que necessitem infraestructures per moure'ns. En el cas de les dades i de qualsevol activitat digital, també necessitem aquestes infraestructures digitals. I on estan, i en aquest cas Catalunya, impulsant aquestes infraestructures, ens situa en el context necessari de millora d'aquesta autonomia, d'aquesta sobirania digital i tecnològica.
1: Clar, aquest projecte passa per la creació d'una empresa públic-privada. Per tant, quin impacte podria tenir pel que fa al mercat de treball?
0: Els diferents centres de dades, al final, sempre tenen una part de treball directe, de llocs de treball directes, però també indirectes, perquè són una infraestructura habilitadora de l'ecosistema, no? A nivell de Catalunya tenim un ecosistema digital potent, però una infraestructura així provoca un pol d'atracció tant a nivell de treball més directe, però com també, evidentment, de treball indirecte en aquelles empreses que necessiten una latència baixa, que, per tant, se situen al voltant d'una infraestructura com aquesta i que augmenten el teixit, diguem-ne, digital i competitiu, que ara segurament es concentra més, no?, a l'àrea metropolitana, amb el fet de tenir una infraestructura com aquesta en un altre pol, en aquest cas a Terres de l'Ebre, i en aquest marc europeu, doncs fa taca d'oli, per tant, extén aquesta xarxa més enllà. I, per tant, és un projecte també que busca un major equilibri territorial, no?, en el si de Catalunya.
1: Recordem que és una de les propostes presentades a la Unió Europea, però no serà fins al mes de juliol que sabrem si ha estat escollida o no. Per tant, quin recorregut ha de passar aquest projecte ara? Amb quins criteris es fa també aquesta elecció des d'Europa?
0: Es preveu que, efectivament, ara, al mes de juliol, la Comissió Europea publica el que és la convocatòria ja formal, en el que s'especificaran exactament quins són els requisits que exigeix la Comissió Europea, i es calcula que hi haurà, doncs, uns pocs mesos, dos, tres mesos, per presentar formalment les candidatures, no? Presentar formalment les candidatures, evidentment, ha requerit tot un procés previ, entre d'altres, d'aquesta Constitució pròpiament de la societat, que és el que ha aprovat avui el Consell Executiu a nivell de la Generalitat de Catalunya, amb el vistiplau també del Consell de Ministres per la part de participació de l'Estat, i això el que habilita és tenir ja una societat inicialment creada, público-privada, efectivament, en la que la Generalitat s'incorpora el capital també de l'entitat des del principi, efectivament amb un 1%, aportant també el que és el terreny de Móra la Nova, del polígon del Molló com a tal, que a més, en aquesta societat ja fixa aquest domicili social a Móra la Nova, consolidant aquesta aposta estratègica del govern per tenir aquest rol central i actiu a Móra la Nova.
1: Ara que parlàvem amb Marco Peña, ens comentava que aquesta infraestructura, en cas doncs, que evidentment tirés endavant per part de la Comissió Europea, ajudaria a poder gestionar les dades aquí a Catalunya, perquè depenem de la intel·ligència artificial que utilitzem aquí, depèn d'empreses, doncs, sobretot americanes i xineses. No sé si això obriria també la porta a la creació d'empreses que treballen amb intel·ligència artificial aquí a Catalunya.
0: Totalment. És a dir, aquí ens hem de plantejar la missió i el propòsit d'aquest tipus d'infraestructures, que no és altra que aquest que esteu comentant. És a dir, ara mateix, quan jo sempre ho explico, en el moment en el que fem una consulta a qualsevol, diguem-ne, eina d'intel·ligència artificial, quan fem una consulta, és igual, en un cercador d'internet, les dades, diguem-ne, no es queden en el mòbil, en el nostre dispositiu. Viatgen per les infraestructures de connectivitat, van a parar a centres de dades fora de Catalunya, fora d'Espanya i fora d'Europa, en molts casos, i tornen per donar-nos la resposta. Evidentment, quan tenim i habilitem infraestructures clau com aquestes, el que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi, no?, també activitat econòmica al voltant d'això i empreses i plataformes que habilitin aquests serveis també a Catalunya. És un habilitador, hem de veure aquestes infraestructures com un habilitador de tots els aspectes, diguem-ne, digitals i en especial, en el cas de la gigafactoria, en tot el que és la computació relacionada amb la intel·ligència artificial. Per tant, combina aquest element de competitivitat, combina aquest element de generació de talent al voltant dels pols en els que hi ha aquestes infraestructures, però també combina aquesta necessitat de major sobirania tecnològica sense que les nostres dades hagin d'anar-se a computar fora en aquest sentit.
1: Clar, ara Peña també ens deia que aquestes instal·lacions requereixen de molta energia. Seria una proposta sostenible?
0: L'energia, és a dir, està estudiada, evidentment, tots els projectes empresarials han de passar, diguem-ne, per un dimensionament de l'energia. En aquest cas, tenim clar quina subestació, com, i hi ha tot un sistema de generació de l'energia. És veritat que això en la pròpia candidatura doncs està contemplat. A nivell del polígon, en aquest cas del Molló, hi ha hagut molt d'esforç per dimensionar quina és l'energia i introduir-ho també en la planificació elèctrica, diguem-ne, dels propers anys. Així està planificat. És evident que l'energia és un recurs, diguem-ne, escàs, que està molt regulat, que hi ha tot un procediment, diguem-ne, per acabar-la tenint, tant el que és en transport, és a dir, l'energia que ve de red elèctrica, com l'energia pròpiament que ja existeix o que arriba a la subestació, en aquest cas, més propera, i això està mirat. Estem parlant d'uns nivells d'energia, evidentment, que són elevats respecte a altres tipus d'activitat econòmica, però que justament per això estem fent molt d'esforç en ordenar, diguem-ne, els diferents pols, en ordenar també com es tracciona el mercat en diferents centres de dades, és a dir, que no siguin només projectes, diguem-ne, amb un caire més especulatiu, sinó que realment són projectes connectats que dinamitzen el territori i que hi ha un retorn, no?, d'aquesta inversió i d'aquest consum també de l'energia. Per tant, està dimensionat, el requisit d'energia és necessari, no és el mateix que en la indústria, diguem-ne, tradicional, però entra dins el que és la planificació elèctrica a nivell d'Espanya i, per tant, a nivell d'activitat econòmica també en aquest projecte estratègic.
1: Ja per acabar, si aquest projecte tira endavant, quant de temps podria passar fins a veure'l complet i quins serien els primers passos a fer?
0: Veurem exactament quins són els requisits, diguem-ne, que estableix la Comissió Europea en aquesta convocatòria, però podríem començar a veure una operació important, no? Activa, diguem-ne,

0: al centre de la gigafactoria construïda molt a la nova, probablement a finals del 2028 seria una bona fita com per veure aquest projecte en funcionament, que esperem que efectivament pues, ara és una candidatura i ha de participar en tot el procés, però si s'adjudiqués en el marc de la convocatòria de la Comissió Europea, doncs a finals del 2028 podríem ja veure-ho com una realitat, diguem-ne, activa i operant en una primera fase. Després, evidentment, successivament es pot anar augmentant la capacitat de computació i anar doncs, augmentant i avançant a les següents fases d'ampliació.
1: Doncs Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, moltes gràcies per aquestes explicacions i per entendre'ns aquesta tarda a la brúixola. Que vagi molt bé, bona tarda.
0: Moltes gràcies.
1: Passen 28 minuts de les 7 de la tarda. Fem una petita pausa per la publicitat i continuem aquí a la brúixola repassant tota l'actualitat de la jornada.
2: Onda Cero Catalunya.
3: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
4: Quina ratxa! Quants maig portes?
3: 150.
4: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
5: Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Nova polèmica al voltant del pla pilot per introduir agents de paisà dels Mossos d'Esquadra als instituts després d'un matí de confusions. El Departament d'Interior ha hagut de sortir a, segons ha dit, contextualitzar les paraules que la consellera Núria Parlon ha fet servir per explicar l'actual estat d'aquesta prova pilot, que té l'objectiu d'introduir agents de la policia catalana per detectar possibles conflictes dins dels instituts. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La confusió ha començat aquest matí, minuts després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, afirmés en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava en fase de paràlisi. Parlon ho explicava així.
2: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: I com dèiem, poc després el Departament d'Interior ha rectificat i ha volgut matisar aquestes declaracions de la consellera. Aclareixen que el projecte per introduir agents de paisà i sense arma als instituts continua en marxa amb les mateixes condicions que l'última vegada que es van fer canvis. És a dir, que continua en marxa en 7 centres educatius de Catalunya després que alguns rebutgessin participar a la prova pilot. Amb tot, ha explicat que el pla s'avaluarà a finals d'any i les conclusions es presentaran durant el primer trimestre del 2027, moment en el qual es decidirà el seu futur. Recordem que la iniciativa ha generat forta oposició entre el professorat i diversos centres van demanar sortir-ne, tot i que la consellera Núria Parlon segueix defensant que l'objectiu de la mesura és millorar la convivència i detectar possibles casos de conflicte i també de vulnerabilitat. Assegura que en cap cas és per fer tasques de control policial.
0: Gràcies, Montse. Els socis d'investidura del govern, Esquerra i Comuns, han criticat el nou desgavell al si del govern. La portaveu dels republicans del Parlament, Esther Capella, també ha instat l'executiu a complir amb el mandat del Parlament que deixava sense efecte el pla pilot.
3: És un mandat explícit votat per la majoria de la cambra que mandatava expressament al govern de la Generalitat i, per tant, a la responsable d'Interior i Seguretat Pública que es deixés sense efecte el pla pilot. Tornem a interpel·lar directament el govern en el sentit de complirà o no complirà els mandats del Parlament.
4: Des del grup parlamentari dels Comuns, el seu portaveu, David Cid, també s'hi ha pronunciat en termes similars.
5: Les escoles necessiten educadors socials, necessiten psicòlegs, no necessiten més Mossos. I, per tant, no necessiten Mossos. Per tant, insisteixo, no, els lius del govern que el resolguin entre ells, però jo crec que la comunitat educativa clarament està enviant un missatge que no passa per aquest pla pilot a les escoles de Mossos i, per tant, faria bé el govern de retirar-lo.
4: Des de l'oposició, la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la portaveu de la CUP a la Cambra Catalana, Pilar Castillejos, també consideren que cal avortar el pla pilot.
6: Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: És el moment que es prengui d'una vegada aquesta decisió de retirar-los d'una manera definitiva sense aquests matisos que ha posat la consellera de que si ara no és el moment oportú.
4: En canvi, Vox sí que ha defensat la presència dels Mossos d'Esquadra en alguns centres escolars.
8: Es ratifica aquesta inseguretat, es ratifica que els professors no tenen autoritat dins les aules i, per suposat, considerem que mentre aquesta inseguretat estigui a les aules, els Mossos tenen que estar presents.
4: Paraules de Joan Garriga, portaveu de Vox del Parlament.
0: Continuem parlant d'educació, però en altres qüestions. El govern ha aprovat el decret per fixar els preus universitaris per al curs vinent, tant a les públiques com a la Universitat Oberta de Catalunya. La gran novetat són les exempcions per a les famílies monoparentals que s'equiparan a les nombroses.
4: Les exempcions poden ser del 50% o del 100%, segons la categoria. Per fer efectiva aquesta mesura, el govern ha inclòs en els pressupostos una partida de 12 milions i mig d'euros. Actualment hi ha més de 78.000 títols de família monoparental vigents. Es considera família monoparental la integrada per un adult amb fills o filles menors de 21 anys o de fins a 25 si cursen estudis que hi conviuen i en depenen econòmicament.
0: A partir d'avui es pot bescanviar el val escolar del curs 2026-2027, que torna a ser de 60 euros. El val està repartit en dos xecs de 30 per a tots els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats de Catalunya, Montse.
1: La principal novetat d'enguany és que el val passa a ser digital i els beneficiaris el rebran per correu electrònic amb les instruccions per activar-lo a la web de la campanya. Els vals es poden gastar fins al 30 de novembre en material escolar, ja sigui papereria, llibres, diccionaris, motxilles o jocs educatius, als més de 2.000 establiments adherits. Les famílies també poden cedir un o els dos vals al centre educatiu fins al 18 de setembre perquè els utilitzi en compres conjuntes. El govern manté una dotació de 50 milions d'euros després que el curs passat l'ajuda arribés a més de 700.000 alumnes amb un 90% de vals bescanviats.
0: I diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya aquest dijous, 18 de juny, en una mobilització impulsada per CGT, Intersindical, Abacos i el Moviment Revolució 03.
4: L'aturada afecta tant les escoles Bressol públiques com les llars d'infants privades i totes les professionals vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa educativa, un model públic gratuït i inclusiu, la reducció de ràtios, més suports especialitzats, la dignificació laboral i la internalització del servei. També exigeixen una reforma del decret català del primer cicle d'infantil i canvis en la legislació estatal. Els sindicats fan una crida a participar en la manifestació de Barcelona convocada a les 11 del matí.
0: Aquests últims mesos han estat marcats per les vagues a casa nostra. Ara parlàvem de docents, però és que els metges mantenen les seves convocatòries mensuals. Demà dimecres serà una nova jornada d'aturades, la 12a des del passat mes d'octubre.
4: Sí, el Sindicat Metges de Catalunya convoca aquesta nova jornada que s'emmarca, com sempre, en una vaga d'una setmana convocada a tot l'Estat. I estan convocats els metges tant de l'atenció primària com dels hospitals i tant de l'Institut Català de la Salut com de la xarxa sanitària concertada, és a dir, el Siscat. En aquesta ocasió han volgut descentralitzar les accions de protesta, que fins ara s'havien fet sempre a Barcelona, per acostar-les a la resta del territori. Per això el sindicat ha programat 4 concentracions, una a cada capital de província. Tindran lloc a les 11 del matí a les diferents seus de les subdireccions regionals de salut. Concretament, a Barcelona serà al carrer Aragó, a Lleida a l'avinguda de l'alcalde Rovira Roure, a Tarragona a l'avinguda de Maria Cristina i a Girona a la plaça Pompeu Fabra. Metges de Catalunya aprofitarà per visibilitzar l'èxit, a parer seu, de la campanya Ni un minut més, impulsada pel sindicat fa unes setmanes, per posar fi al que consideren sobrecàrrega estructural dels professionals. Bàsicament, consisteix a deixar de

0: Passant 8 minuts de 8:15 del vespre, continuem repassant l'actualitat de la jornada aquí a la Brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Les treballadores internes de la llar poden arribar a estar disponibles, atenció, fins a 22 hores al dia. Ho denuncia Comissions Obreres en un informe que posa el focus en el que anomenen temps de presència. A més, des del sindicat alerten que les condicions laborals d'aquest sector estan en conflicte amb la llei europea. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Quan parlem de temps de presència, ens referim a aquell en què la treballadora ha d'estar a disposició de la família, tot i que no compta com a jornada laboral ni es paga com a tal. A la pràctica, denuncien des de Comissions Obreres, això allarga les jornades molt més enllà de les 40 hores setmanals, sovint amb sous que no passen al salari mínim. Aquesta situació, segons el sindicat, entra en conflicte amb la normativa europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja ha marcat en diverses sentències que el temps en què un treballador ha d'estar disponible podria considerar-se temps de treball efectiu. De fet, una resolució recent també ha qüestionat que aquestes treballadores no tinguin registre horari, un fet que dificulta, diuen, reclamar hores extres o abusos. Menxo Gutiérrez és la secretària de Dones de Comissions Obreres.
2: Si s'ha de controlar digitalment, si ha de ser l'autoritat laboral, el govern qui controli les hores de feina mitjançant aplicatius, no? Modernitzats, tenim dones com elles, fora de la cobertura que genera aquest control de registre horari. No? En un mercat de treball amb un horari personal i laboral molt difós.
1: Tot plegat en un sector on gairebé el 95% de les persones treballadores són dones i moltes migrants. Una realitat coneguda, però que continua sent una de les més precaritzades del mercat laboral i que, segons Comissions Obreres, sosté el sistema de cures actual a costa dels drets d'aquestes treballadores.
0: Gràcies, Ricard. Qui ha viscut en primera persona aquesta realitat és Iliana González. Va arribar a Catalunya des d'El Salvador el 2018 amb només 25 anys. El seu país d'origen estava a punt de graduar-se com a comptable, però aquí va haver d'acceptar l'única feina que li oferien sense tenir papers, que era precisament la de treballadora interna de la llar i de les cures, Anna.
3: Sí, tot i que ara ja no s'hi dedica, va estar més de 3 anys fent aquesta feina d'interna i admet que tenia un horari molt exigent a canvi d'un sou insuficient. Ara, 5 anys més tard de la seva experiència com a interna, assegura que la realitat del sector continua sent la mateixa, ho sap a través de les seves amigues. Així ho ha explicat a Onda Cero.
4: Hasta el día de hoy tengo amigas que incluso entran de internas el día domingo y no salen hasta el próximo sábado por la mañana. Hasta el día de hoy continúan con esos horarios, en teoría teniendo dos horas de descanso cada día, pero claro, nunca desconectas del trabajo en sí.
3: Mai desconnectes de la feina, com diu la Iliana, perquè vius allà on treballes. I fins i tot hi ha treballadores que es troben en la situació d'haver de marxar de vacances, entre moltes cometes, amb la família per la qual treballen.
4: De una amiga que estuvo trabajando 6 meses. Durante esos 6 meses quedó entre medio el verano. Le dicen, oye, mira, nos tienes que acompañar, te vamos a dar del base, que no me recuerdo si ella cobraba 800 euros por estar de internas

0: saliendo solamente de sábado y regresaba domingo a la noche, y se te irá con nosotros, y como no saldrás, solo tendrás estas pequeñas horas de descanso, pues te aumentaremos 300 euros más.
1: No és això el que li va passar a la Iliana, això són experiències d'amigues i conegudes seves. Ella considera que va ser més afortunada, però tot i això reconeix que també ho va passar malament al principi de ser aquí a Catalunya, com que quan hi va arribar no tenia cap formació en l'àmbit de les cures. Els seus inicis van ser complicats. Va treballar amb una persona gran que, arran de la forta demència que patia, la tractava malament i la feia fora de casa perquè no la reconeixia. A partir d'aquesta vivència va decidir formar-se en aquest àmbit. Primer va acompanyar durant un temps una coneguda seva que ja treballava en el sector i més endavant va conèixer una entitat, Mujeres Latinas Sin Fronteras, que li va donar accés a fer cursos i a rebre formació. En va fer un curs d'auxiliar de geriatria, però també de cura de nens i de cuina per aprendre les receptes que li demanarien els clients d'aquí. Ara ja té 33 anys, té una filla i es dedica a una altra cosa.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Més informació en clau econòmica. Els salaris a Catalunya continuen pujant i ja se situen de mitjana per sobre dels 2.600 euros mensuals al primer trimestre d'aquest any. És un increment notable del 5,7% respecte de l'any anterior i és més intens que el conjunt de l'Estat.
1: Darrere d'aquesta pujada hi ha diversos factors, però sobretot destaquen les millores retributives que s'han anat aplicant en molts convenis, sobretot en el sector públic, com és el cas del cos dels Mossos d'Esquadra. Això empesa el conjunt dels sous cap amunt. També s'han incrementat les hores pagades, fet que indica més activitat laboral, tot i que al mateix temps també creixen lleugerament les hores no treballades. En definitiva, el mercat laboral català mostra una tendència a l'alça en matèria de salaris, en un context marcat per decisions polítiques com la pujada del salari mínim interprofessional o la reducció de la jornada laboral.
3: Per cert, que ho dèiem en titulars, el gremi de restaurants ha denunciat públicament el que han batejat com a mercaurans. Són aquests espais amb taules, cadires i microones on els clients de Mercadona poden menjar el que acaben de comprar.
1: Sí, concretament han denunciat un total de 30 mercaurans a Barcelona. Al seu entendre, vulneren l'ordenança municipal del comerç alimentari, que prohibeix oferir cap servei entre l'accés al supermercat i les caixes de cobrament. Per això, més enllà de criticar directament la marca Mercadona, també es queixen de la permissivitat, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
4: Avui plantem cara als supermercats que pretenen fer una evolució cap al que s'ha denominat mercaurans, meitat comerç, meitat restaurant. El que hem fet és denunciar aquesta pràctica i, per tant, denunciar tot un seguit de supermercats concrets on es du a terme per incomplir l'ordenança municipal vigent.
1: Fons de Mercadona responien a Onda Cero Catalunya que no entenen aquestes crítiques per dues raons. Per un costat, perquè ofereixen aquest espai, diuen, des del 2018, i d'altra banda perquè, segons Mercadona, són zones de descans. Allà, asseguren, no hi tenen cap treballador servint i per això no es pot entendre com un restaurant, tot i que molts clients utilitzin aquesta zona per menjar els plats preparats que s'acaben de comprar.
2: Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
2: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
6: Estats Units avui compensen,
5: eh? Estats Units.
6: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
5: Ah, mira.
6: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
5: No és molt dels Estats Units, no?
6: No és dels Estats Units.
5: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Obrim pla...

0: local quan passen 2 minuts de 3:15 del vespre. La xarxa de refugis climàtics per fer front a la calor aquest estiu a Barcelona superarà els 500 punts, el que permetrà que n'hi hagi un a 10 minuts a peu a qualsevol dels 33 barris de la capital catalana.
1: Sí, això serà possible gràcies a la suma dels refugis considerats habituals, que són les biblioteques, els museus i altres espais públics, i dels anomenats microrefugis, que són botigues i altres establiments i equipaments privats. Ho explica la primera tinenta d'Alcaldia de Barcelona, Laia Bonet.
2: Farmàcies o altres tipus d'establiments, per tant, privats, però que se sumen a la lògica dels refugis per poder fer una pausa i protegir-se de la calor en un determinat moment i que ens permeten guanyar capil·laritat a tota la ciutat, i això és una de les línies en les que hem treballat any rere any per poder fer créixer aquesta xarxa.
1: Tot plegat ha de permetre que en un dia feiner de juliol el 99% de la població tingui un refugi climàtic a menys de 10 minuts de casa. Entre ells, el mes d'agost, igual que l'any passat, les 5 biblioteques de la ciutat que tornaran a obrir portes malgrat el conflicte laboral obert. En conjunt, el dispositiu per afrontar les altes temperatures a la ciutat funcionarà del 15 de juny al 15 de setembre.
0: Anem ara cap a Badalona, on la Guàrdia Urbana comptarà amb un reforç molt especial per lluitar contra el tràfic i el consum de drogues durant la revetlla de Sant Joan.
1: El cos policial tindrà el suport de 2 pastors belgues especialitzats en la detecció d'estupefaents. Segons ha explicat l'alcalde del municipi, Xavier García Albiol, aquest és l'embrió d'una futura unitat canina.
3: Doncs aquesta experiència ens portarà amb el que és la nostra voluntat, que consisteix doncs, en poder crear la unitat canina a la Guàrdia Urbana de Badalona.
1: La prova pilot d'aquesta nova unitat canina es desplegarà als principals accessos, com l'estació de Rodalies o les parades de metro, així com a la platja, on es concentra el volum més gran de persones la nit de Sant Joan.
0: Tornem a la capital catalana. Acord a 3 bandes entre PSC, Esquerra i els Comuns per endurir la taxa turística per als creueristes de curta durada, és a dir, aquells que passen menys de 12 hores a la ciutat comtal.
1: Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els 3 partits han presentat avui al Parlament de Catalunya. D'aquesta manera, la taxa es triplicarà passant dels 8 euros actuals als 24 euros. Un canvi normatiu que s'alinea amb la voluntat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de desincentivar els creuers amb menys retorn econòmic per la ciutat. Els Comuns han reclamat a l'alcalde que sigui coherent i que, quan s'aprovi, l'apliqui com més aviat millor.
0: Lloret de Mar ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat al municipi a les portes d'una nova temporada d'estiu.
1: Sí, des de l'Ajuntament alerten que la policia local ha deixat de fer hores extra mentre continua oberta la negociació per millorar el conveni col·lectiu del cos. De fet, aquesta protesta ha tingut les primeres conseqüències aquest mateix cap de setmana perquè han hagut de tancar la comissaria per falta d'efectius. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, entén les queixes dels treballadors i lamenta que la llei no li permet dimensionar el cos policial a les necessitats del poble.
4: Perquè, sens dubte, i aquí poso en valor l'excel·lent feina que es porta a terme des de la policia local, els efectius són escassos, no són els suficients, i per tant han de fer un esforç tothom per arribar a garantir la seguretat als mesos d'estiu, perquè la llei no és flexible en aquests casos i no ens ajuda a poder dimensionar la plantilla de policia local de Lloret de Mar.
1: Mentrestant, el govern municipal confia a tancar un acord amb el comitè d'empresa els pròxims dies per resoldre el conflicte i recuperar la normalitat al servei policial.
0: I tanquem aquesta plana local explicant-los que la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell s'ha reprès aquest matí gairebé 5 mesos després de quedar interrompuda pels efectes del temporal Harry i posteriorment per les obres d'emergència al túnel de Rubí.
1: El primer comboi ha sortit de Granollers a 8:45 del matí i ha arribat a Martorell a 9:15, amb poca afluència de viatgers. Tot i la reobertura, es mantenen els busos alternatius durant tot el dia i el servei directe fins a la Universitat Autònoma de Barcelona continuarà operatiu fins dijous. La línia, que fins ara només funcionava entre Rubí i Granollers Centre, recupera així el seu traçat complet un mes abans del previst inicialment pel Ministeri de Transports.

0: des del 2014.
1: El Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha destacat que va ser una figura de referència tant en el món universitari com en el mèdic i ha traslladat el condol a la família i amics a través de les xarxes socials. Nascut a Barcelona, Vinyes va destacar pels seus treballs de recerca experimental i bàsica centrats especialment en l'àmbit de la carcinogènesi del colon i de la bioètica.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes presumptament responsables de l'agressió greu a un vigilant de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat la nit de Sant Joan del 2025.
1: Durant l'assalt, un dels atacants va utilitzar un matxet causant lesions molt greus a la mà de la víctima mentre l'altre robava les motxilles. La investigació va avançar decisivament gràcies a la col·laboració ciutadana després que els Mossos d'Esquadra difonguessin imatges dels sospitosos. Els detinguts tenen antecedents, un d'ells fins a 13 i estan acusats de robatori amb violència i lesions molt greus. Tots dos han passat a disposició judicial. La víctima va ser traslladada d'urgència a l'Hospital de Bellvitge, on va haver de ser intervinguda quirúrgicament en diverses ocasions.
0: I també els Mossos han detingut un home de 48 anys a Mataró, acusat de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.
1: La investigació es va iniciar a principis d'aquest mes, quan agents de paisà van detectar una forta olor de marihuana en uns baixos del centre de la ciutat i van observar diversos aparells d'aire condicionat funcionant de manera anòmala. L'empresa elèctrica va confirmar una defraudació superior als 5.800 euros, fet que va permetre obtenir una ordre d'escorcoll. A l'interior del pis, els agents van trobar 160 plantes de marihuana tallades i en procés d'assecament amb un pes total de 33 quilograms. L'arrestat va passar divendres passat a disposició del jutjat de guàrdia de Mataró.
0: Doncs quan falten 6 minuts per arribar a les 8 del vespre i abans de passar a la segona part de la brúixola d'avui en clau internacional, fem una petita pausa per la publicitat i parlarem de cultura. Es nota que s'apropa a l'estiu perquè ve molt carregada de música.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Vives pensando, ¿y si...? Pues solo tienes que decir dos letras. N-O. No. ¿Y si me despiden? Di no. ¿Y si me suben el alquiler? Pues no. ¿Y si mi seguro pasa de mí? Di no, no y no. No te conformes, hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-661. Y sí, también para autónomos y empresas.
4: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.

0: La 17a edició del Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebrarà del 2 al 5 de juliol a Sant Martí de Tous, a la comarca de l'Anoia, presenta una quarantena de propostes artístiques, Anna.
1: Sí, activitats que combinen teatre, narració oral, música, dansa, circ i també instal·lacions artístiques.

0: El concert inaugural d'enguany anirà a càrrec de la cantant i compositora Magalí Sare, a qui sentim ara, amb la seva proposta Descasada, que parteix de cançons tradicionals sobre la dona i sobre el matrimoni per construir un relat feminista. Maria Herbas és la codirectora del festival i dona més detalls del programa.
1: Aquesta 17a edició ens trobem amb 44 espectacles en total. 12 espectacles són adreçats exclusivament a públic adult, 29 és per a tots els públics, obert a tothom, a totes les edats, i un parell específicament per nadons.
0: Un dels plats forts d'aquesta edició serà l'Apagada del Misteri, un espectacle que es fa a la nit de dissabte i que està il·luminat només per la llum de milers d'espelmes.
2: La Perla 29 i el Festival Grec de Barcelona han presentat avui l'Albada.

0: a Jaume Vinyes, en direcció d'Oriol Broix. I es tracta d'una tragicomèdia contemporània que passa per la Guerra Civil, la postguerra, la transició i els Jocs Olímpics de Barcelona 92.
1: La peça es podrà veure a partir del 25 de juny al Teatre La Biblioteca. L'obra vol lluitar contra l'oblit, donant veu a persones silenciades durant la guerra, i té un format coral que inclou una quarantena de personatges. La protagonista, l'Alba, és una jove que comença una recerca sobre la Guerra Civil i les milicianes, tal com explica el director de l'obra, Oriol Brogi.
2: Comença, gràcies a que el professor d'Història de la Facultat d'Història de Barcelona, l'Esperona, a començar la investigació i a començar a pensar què ha passat en el nostre país durant tots aquests anys. O què ha passat, o les diferents mirades de les coses que han passat.
1: L'Albada presenta, doncs, un gran diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar amb diferents mirades, fets que, com dèiem, van des del 1936 fins al 1992.
0: La 23a edició del festival Nits Asian Summer Festival ja té programació completa. Seran 45 pel·lícules amb 11 estrenes internacionals, 5 europees i 14 estatals, que es podran veure a Vic del 14 al 19 de juliol.
1: Enguany destaca la forta presència d'animació i una secció oficial amb títols com Boss o Rhapsody Rhapsody. El director japonès Minoru Kawasaki, que va rebre el Gran Premi Honorífic fa 2 anys, presentarà 2 noves pel·lícules a la secció Akihabara, que entre elles hi ha Shark 51 en primícia mundial. El festival també inclou cinema d'arts marcials amb títols com Drunken Blade o Against All Odds, i una sala B dedicada al cinema més atrevit i de culte.
0: I encara en cinema, la tercera edició del Blanes Costa Brava International Film Festival crearà una nova secció dedicada exclusivament a escoles de cinema.
1: Aquesta decisió busca atraure nou talent. Els organitzadors apunten que les obres d'aquestes escoles formaran part de la secció oficial, a diferència d'altres festivals, per tal de convertir-se en un referent de nous cineastes. Agustí Argelic és el director del certamen.
3: En molts festivals hi ha un apartat petit de reservat a escoles de cinema, no, internacionals. Nosaltres en aquest sentit li hem donat molt valor, el mateix valor que en la secció oficial, la secció d'escoles. Hi haurà moltes pel·lícules que potser no són d'una escola concretament, però sí que el seu director ha sortit d'una escola determinada, no?
1: El festival també ha canviat les dates. Passarà a fer-se a la tardor, entre el 5 i l'11 d'octubre, en comptes del mes de maig. A més, Agustí Argelic s'ha incorporat a la direcció artística del certamen després de 24 anys com a director de Filmets de Barcelona.
0: Vinga, i seguim amb música. El Mercat de Música Viva de Vic ha presentat el cartell de la seva nova edició, en el qual hi destaquen Quimi Portet, Lia Cali i Ginestà.

0: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Serà la seva 38a edició amb 72 concerts, entre ells 35 estrenes i 5 coproduccions. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco, que reflexiona sobre el concepte de música en directe. La programació s'estendrà per diversos escenaris de Vic i reforça el triple focus internacional amb Portugal, França i Itàlia. El pressupost del certamen és d'1,2 milions d'euros.
1: I acabem amb concert avui al Palau Sant Jordi de Barcelona de Ludovico Einaudi.

El concert proposa un tour sonor de gran format amb noves versions del seu treball creades conjuntament amb el seu fill, Leo Einaudi, fusionant piano minimalista, guitarres, teclats i electrònica. L'artista actuarà amb 11 músics, incloent la seva banda habitual i una secció de cordes.

0: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termo Show Ciència que crema, una espectacular exhibició per totes les famílies a partir de 8 anys que es podrà gaudir fins al 7 de setembre al CosmoCaixa. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i de Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional de piano i clarinet actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez elaborades sobre paper fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara, que explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació que es pot visitar fins al 18 d'octubre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: Doncs volem conèixer ara què ens espera d'aquí una estona en clau esportiva, la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, reflexions després de l'empat sense gols ahir en el debut d'Espanya al Mundial davant Cap Verd, apaivagat al seu efecte, això sí, per l'empat que l'Aràbia Saudí, proper rival dels de La Fuente, va aconseguir a un gol davant l'Uruguai i que deixa tots quatre equips del grup H igualats amb un punt un cop celebrada la primera jornada. A més, el Madrid ha anunciat la renovació del central alemany Antonio Rüdiger per una temporada i l'Espanyol coneix ja un altre rival per jugar amistós de pretemporada. La farem petar amb la portera del juvenil femení del Baguenc Futbol Club Pirinaica, que defensà la porteria del juvenil B del seu club la darrera jornada del passat campionat de Lliga. La notícia rau en que aquest juvenil B era el masculí. I el gas a fons, la secció en la qual repassem tota l'actualitat del món del motor en dues i quatre rodes, tot plegat de 2 de 9 fins a 10 en putre.
0: Perfecte, Albert, gràcies, ens escoltem. I nosaltres ara fem una petita pausa per la publicitat. Ens endinsem a la segona part del programa d'avui. Els dimarts, ja ho saben, obrim la nostra finestra al món, clau internacional, i parlem d'aquest preacord, en podem dir, entre Estats Units i Israel, i veurem doncs, si al final acaba o no desembocant en una obertura de l'estret d'Hormuz i amb un fre de totes les accions sobre el territori iraní. Ara parlem amb David Gómez.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770. 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: Minutos de descuento. Cuento, mantén tu vigor con Energisil. Energisil con maca mantiene tu deseo sexual hasta el final. Energía masculina. Energisil vigor.
5: Tiri, tiri, tiri.
6: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
7: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Després d'una setmana atípica per la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra, avui a la brúixola recuperem la tradició dels dimarts i obrim la nostra finestra

0: de la libertad de navegación, que vamos a ver que los estrechos se utilizan como arma geopolítica, que esa libertad de navegación condicionada al pago de peajes cada vez va a ser más recurrente y que Irán va a utilizar el estrecho de Hormuz para presionar y obtener ventajas a su favor y para favorecer sus propios intereses.
1: Doncs, David, ho deixem aquí amb totes les implicacions que té, ja sigui el tancament o la reobertura d'aquest estret d'Hormuz. De ben segur que durant tota la setmana i especialment divendres els ulls de tot el món estaran posats a Suïssa per saber què passa amb aquest estret. També caldrà veure com queda el Líban, ja que l'Iran continua volent que s'inclogui aquest país a l'acord de pau. Així que ho anirem seguint i de ben segur que en parlarem. David Gómez, que vagi molt bé, molt bona tarda, gràcies.
0: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
3: Soy ecológica, quiero una estufa de biomasa.
4: Ferroli lo tiene.
5: Soy ecológico, quiero aerotermia.
4: Ferroli lo tiene.
6: Soy ecológica, quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
4: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli, expertos en climatización, 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
7: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
8: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
7: ¿Pero parece tan fácil?
8: Ese es el secreto.
7: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
9: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
10: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
11: Verisure.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
12: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
13: Gràcies, molt bé.
12: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
13: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: A Barcelona, el CosmoCaixa ofereix el taller espectacle Termoshow, ciència que crema, una espectacular exhibició que mostra com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics. En aquest espectacle participatiu per totes les famílies i a partir de 8 anys, l'assistent experimentarà amb materials de propietats inusuals, barrejarà substàncies i descobrirà resultats sorprenents. Aquesta activitat es podrà gaudir fins al 7 de setembre. A la província de Girona, aquest proper 27 de juny, el concert de Bertolini i De Vinco posa punt i final al Festival Música al Gironès. El duet internacional, format per Raffaele Bertolini i la pianista Antonella De Vinco, actuarà a l'església parroquial de Sant Cebrià de Flaçà a 8:15 del vespre, posant la rúbrica aquest festival que ha ofert 12 actuacions musicals a diverses poblacions gironines. A Lleida, el Jardí Botànic acull l'exposició Plantes Migrants, una mostra que reuneix un conjunt de pintures de l'artista Vicky Benítez, elaborada sobre paper, fet amb fibres de plantes al·lòctones com la canya comuna, la figuera de moro o l'atzavara. A través d'aquesta obra, Benítez explora el significat ecològic, històric i polític d'aquestes espècies, estretament vinculades als processos de colonialisme europeu i capitalisme global. L'exposició es podrà visitar fins aquest diumenge 21 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició En nom de Gaudí, una mostra que ens permet apreciar i comprendre com Antoni Gaudí ha esdevingut un símbol i una marca de ressò internacional, una instal·lació col·laborativa que convida al públic a la reflexió i a la participació, que es pot visitar fins al 18 d'octubre. Aquesta activitat

0: està marcada dins la commemoració de l'any Gaudí.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Doncs queden pocs minuts per arribar a 9:15 del vespre. Fem un repàs dels titulars i de les veus del dia d'avui. Haurem d'esperar fins al juliol per saber si Móra la Nova a la Ribera d'Ebre es converteix en un dels territoris escollits per la Comissió Europea per instal·lar-hi una gigafactoria d'intel·ligència artificial, Anna.
3: N'hem parlat amb Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, que ens deia que en cas que el projecte tiri endavant podria ser una molt bona oportunitat per generar nous llocs de treball, tant directes com indirectes. A més, actualment, les consultes que fem amb intel·ligència artificial són traslladades principalment als Estats Units o la Xina, i amb aquesta gigafactoria les dades es podrien quedar a casa nostra.
4: Evidentment, quan tenim i habilitem infraestructures clau com aquestes, el que estem buscant és precisament que aquest viatge es quedi dins d'Europa, es quedi a Catalunya i que, per tant, hi hagi, no?, també activitat econòmica al voltant d'això i empreses i plataformes que habilitin aquests serveis també a Catalunya.
3: Tort ha assegurat que la gigafactoria podria ser una realitat a finals del 2028 en una primera fase.
2: Avui també hem parlat del desgavell al Departament d'Interior per la presència de Mossos als centres de secundària. A primera hora del matí, la consellera Núria Parlon ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el pla pilot estava paralitzat, però després el Departament ho ha negat.
3: Fons d'Interior han matisat que el pla continua, però que no està previst que s'hi sumin més centres. Des del govern, la portaveu Sílvia Paneque ha hagut de sortir al pas.
5: I en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
3: Polèmica en la que han ficat cullerada tant els socis com l'oposició.
2: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Prèvia, això sí, demà de vaga de metges catalans, a partir de serà la 12a jornada, volíem dir, d'aturada convocada pels sindicats majoritaris en el col·lectiu, en aquest cas és Metges de Catalunya, des del passat mes d'octubre. Ho seguirem i segur que en parlarem aquí a la brúixola demà. Els deixem ara amb tota l'actualitat esportiva, amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arrant. Que vagi molt bé, fins demà.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola. Molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dimarts, que és 16 de juny de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més. A les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, i amb el gran Dani Sánchez, al capdavant del control tècnic. Comencem, som-hi!

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Tarrant.
1: Passa minutet i mig de dos quarts de nou i amb la realització musical del Dani Sánchez, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa reflexions post-ensopegada espanyola al debut al Mundial. Víctor Llucià, molt bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, sí, en el que va ser un partit que passarà a la història de les Copes del Món de la FIFA, de ben segur negativament per a la selecció espanyola i positivament pel combinat africà de Cap Verd, que va ser capaç d'esgarrapar un punt davant una de les campiones del món presents al torneig. Ahir ja vam escoltar Luis de la Fuente, el seleccionador, també a Rodri, després del duel, en calent, i avui ha estat el torn per a Mikel Merino, amb un to ja més relaxat, havent paït una mica el debut amb sabor molt amarg a una cita mundialista, aquest empat a 0 contra Cap Verd. Diu a Mikel Merino que ja ha vist el partit repetit, que espera a l'anàlisi que en facin Luis de la Fuente i els seus analistes, i que si hi ha una cosa que no falta en aquest equip és l'autocrítica.
3: Obviamente tú no pierdes un partido o no empatas un partido o dejas de ganar un partido haciendo todo de manera perfecta, y si algo hay en este grupo es autocrítica. Hay autocrítica hasta cuando ganamos. Venimos de 32 partidos seguidos o 31 partidos seguidos invicto, y después de victorias seguidas hemos hecho autocrítica y siempre hemos querido mejorar, y de hecho es algo que Luis siempre dice. Hemos ganado y está muy bien, pero lo fastidioso es que todavía se puede mejorar, ¿no? Entonces ya estamos estudiando cada partido, cada detalle, para intentar ser mejores mañana, y así lo haremos.
2: Mikel Merino va entrar al minut 71 del duel, substituint el migcampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz. En el mateix canvi, va entrar també al terreny de joc Lamine Yamal, a qui se'l va veure una mica mancat de ritme competitiu. Porta un mes i mig gairebé sense competir, però és que va ser dels pocs que va agitar una mica l'atac espanyol. Va deixar algun regat, també alguna passada filtrada molt i molt interessant. Sobre el de Rocafonda en parla Mikel Merino.
3: Sí, Lamine es un jugador especial, sin duda alguna. Tiene mucho desborde, mucho desequilibrio. Es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo. Y por supuesto, eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales. Empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado. Y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo. Y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido. Es algo normal, y bueno, con el nivel que tiene Lamine puede afectar cada partido en cualquier momento.
2: El cas és que en aquest Mundial llarguíssim, amb més seleccions que mai a la història, una ensopegada doncs es penalitza molt mínimament. Amb una victòria a la propera jornada ja tindria la classificació del Sarró pels setzens assegurada, la selecció espanyola. Aquest és un dels factors positius que una bufetada de realitat com aquest empat a 0 contra Cap Verd s'hagi produït just a l'inici, quan queda encara tot el Mundial per endavant i encara amb temps per redreçar el rumb. Prefereix ser positiu el migcampista navarrès.
3: Si algo tenemos que hacer es ver el lado positivo de todo, ¿no? Ser autocrítico, pero al mismo tiempo ver lo positivo e intentar ver que bueno, que muchas historias muy buenas han empezado con igual partidos que no han sido tan buenos. El último campeón del mundo empezó perdiendo contra Arabia en 2022 y luego acabó ganando. Pues bueno, puede venir bien para que el equipo saque lo positivo del partido de ayer, para que intente darse cuenta de lo que no hicimos tan bien en aquel partido, y bueno, como tú dices, es pronto todavía, tenemos margen de mejora, tenemos margen de maniobra, intentaremos hacerlo.
2: Un altre aspecte positiu és precisament l'altre resultat del grup en la matinada d'ahir, sorpresa una mica més relativa, en l'empat a 1 de l'Aràbia Saudita i l'Uruguai de Marcelo Bielsa a Miami. De fet, la selecció celeste va començar perdent amb una diana de l'Amri, però Maxi Araujo va empatar el duel quan mancaven 10 minuts pel final. Per tant, tot igualat en el grup H, un punt per a cada selecció, i a la propera jornada Espanya s'enfrontarà a l'Aràbia Saudita i l'Uruguai es veurà les cares amb Cap Verd. D'altra banda, la jornada mundialista d'avui és a punt d'arrencar. A les 9 de la nit, França-Senegal al MetLife Stadium de Nova Jersey, amb Jules Koundé a l'11 inicial com a lateral dret a la selecció de Didier Deschamps. D'altra banda, en clau Barça, dos punts breus. El primer, que segons apunta el mitjà brasiler Globo Esporte, l'Al Hilal, equip de l'Aràbia Saudita, de la Saudi Pro League, continua insistint en el fitxatge de Rafinha, però que ho tornarà a intentar després del Mundial. Parla Globosport que l'Al Hilal podria oferir a l'extrem brasiler una xifra propera als 170 milions d'euros de salari, no de traspàs. Rafinha sempre ha estat contundent i en les seves intencions, doncs, de moment no canvien, són complir el contracte que lliga el club fins l'any 2028. Però una que sí que pot estar vivint els seus últims dies com a blaugrana és Salma Parayuelo. Segons ha informat Mundo Deportivo, la proposta del Barça no convenç a la futbolista aragonesa, que demanava una millora de les seves condicions per part del club. A falta d'un gir inesperat dels esdeveniments, Salma abandonarà el club, havent marcat 2 gols a la final de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió a Oslo.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
6: Da igual donde estés.
7: Da igual cómo lo vivas.
8: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
9: En la misma jugada.
10: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
11: Cuando todo eso llega.
10: Entonces sí. Entonces somos una.
12: Somos un
13: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
14: Hey.

0: 8:43 i entrem en matèria, en temps de tertúlia. Mireu, acaba de tornar del súper perquè ha anat a buscar patates fregides, cervesetes, perquè diu que a les 12 de la nit no vol perdre's l'Iraq-Noruega. Director i presentador d'Un dia de partit i Esport Club a TV3, Víctor Pazzi, hola.
1: A quina hora juga l'Iraq-Noruega?
0: A les 12 clavades.
1: No, no m'hi trobaran.
0: Oh, no t'hi trobaran a les 12, home, per favor. No
1: seràs de... a les 12 de la nit el Víctor Pazzi no és persona. Ja.
0: Això traduït vol dir edat, eh? Mira, aprèn, sí. Aprèn. Tornarà de farra a les 6 del dematí expressament a casa per veure l'Àustria-Jordània. Marc Fuster, a 3 Media, a la Sexta. Hola, bona nit.
2: Com sabia que ho anaves a lligar per aquí,
0: eh? Que sí?
2: Sí, sí.
0: És un planaco. Sortint de l'after, a mà dreta, Àustria-Jordània, tu. Fantàstic.
2: Sí, la veritat és que és perfecte per tornar i dormir-se.
0: Exacte. Agafes el son, que és una cosa magnífica, eh? Per cert, com és la vida del Marc Fuster sense una guàrdia en una terminal d'aeroport? De llegades internacionals o de charters o de vuelos privados?
2: Bueno, ara que arriba aquesta època mai se sap quan et pot tocar anar a una guàrdia a una guàrdia a l'aeroport.
0: Ja.
2: Però t'haig de dir que de moment, ahir, per exemple, vam estar amb Pau Gasol, i de moment les coses més o menys estan tranquil·les. Veremos quan acabi el Mundial. Això ja, si vols, en parlem més endavant.
0: Oh, i tant.
2: Però ara, de moment,
0: bueno,
2: tranquils.
0: Mira, no, el parlem ara, tu, perquè Globosporte, Víctor, ha tret avui una informació, on diu que l'Al-Hilal de l'Aràbia prepara un paquetet per Rafinha de 170 milions d'euros només en salari. Traspàs al marge. Què te parece?
3: Em sembla que seria el tercer salari... Vaja, no necessita ser Sherlock Holmes per deduir que seria el tercer salari més alt després del de Cristiano i el de Benzema. Si li paguen això al futbolista, i recordem que allà és lliure d'impostos...
0: Yes.
3: Una cosa és que quan els treguis allà per portar-los a una altra banda, et tocarà
0: Correcte.
3: Tributar. Però mentre els tinguis allà, són tal qual. La xifra, aquí no hi ha brut. Vull dir, és això. Doncs si preparen aquesta xifra amb el futbolista, entenc que el Futbol Club Barcelona es frega les mans amb el traspàs. Hi ha clàusula de rescisió, eh?
0: Mil.
3: No. Vaja, si no recordo malament, en l'última renovació de Rafinha...
0: No va ser fins al 30 de juny.
3: Aquests mil...
0: Ah, vale, no va ser fins al 30 de juny del 28, l'última.
3: Va passar la història, aquesta megacláusula, que és gairebé simbòlica, i es va humanitzar a 90 milions, i et parlo de memòria.
0: Ah, vale.
2: 80, penso que són.
0: Ah, vale.
3: O 80, correcte, vale. Correcte, 80, 80, jo 80. Ten, és a dir, ja es va fer preveient una sortida de Rafinha amb un preu pactat.
0: Correcte, jo tenia l'acord de renovació de Rafinha fins al 2028 signat el 22 de maig del 25.
3: Em va fer un altre després.
0: Vale, correcte, no és l'últim. Vale, perfecte. Doncs li direm a la IA que s'actualitzi. F5, F5, IA. Doncs...
3: passa molt amb la IA, passa molt.

0: passa molt. Sí. I després li repreguntes, perquè tu saps la dada exacta, et diu, ah, sí, és veritat, perdona.
1: Sí, sí. És una enganyifa, això de la IA, que és una cosa tremenda, eh? Però, bueno, la gent s'omple la boca. En fi, què anaves a dir, Marc?
2: Res, que va signar la renovació, una renovació, sí, l'any passat, i crec que és aquesta que parla el Víctor, la clàusula de la que parla el Víctor. Però no sé si hi ha algun petit, bueno, una clàusula dins de la pròpia clàusula, perquè 80 milions em semblen un regal, la veritat.
1: Sí?
2: És veritat, jo crec que el Rafinha que li hem vist les dues últimes temporades, sobretot la penúltima, l'última no tant per les lesions, és un jugador que no val 80 milions perquè s'acaben de pagar 50-60 per Cucurella, no? Jo crec que és un jugador més diferencial Rafinha que Cucurella. Es van pagar 60-70 per Mastantuono. A la Premier es paguen autèntiques barbaritats per jugadors que tampoc n'hi ha per tant. Així que jo, no, l'any passat va pagar 120, no?, al Liverpool per Florian Wirtz. Sí. És així, no? Pues, sí. Pues jo crec que Rafinha hauria d'estar en aquests números.
1: Ah, jo crec que a la porta li fots 80 quilos al damunt de la taula, Patsy...
2: No, això és un altre tema.
1: Hombre, i se'n va l'ús de gas de cap, però de cap, vamos.
2: No, això és un altre tema. Ve una oferta de 80 per Rafinha i el Barça està donant voltes. Però és veritat que per 80 milions no sé si trobes un jugador de les característiques...
1: Hombre, Gordon. Sí, Gordon.
2: Gordon, jo crec que és un meló per obrir, de moment.
1: Totalment, totalment. Escolta'm, Patsy, 80 quilos, el Barça no dirà que no pas, eh?
3: No, perquè a més és la fitxa que s'estalvia, és el plantejament de que el millor Rafinha ja l'has tingut, eh? Recordem la temporada passada que entre els gols que va marcar i els que va donar, hòstia, crec que se'n van anar els 80 gols, una borrada entre gols i assistències. Aquest any els números continuaven sent prou bons tenint en compte la quantitat de partits que s'ha perdut, però si parteixes d'aquesta base, ja has tret el millor del futbolista, aquesta venda i l'estalvi de la seva fitxa, bueno, pues és una operació que per la venda de Rafinha dius collonuda, l'interrogant ve què em costarà el jugador que voldré fitxar després. A no ser que diguis, no, ho fio tot amb Gordon, que si es quedava Rafinha, o si es queda Rafinha, seria allò temporada d'adaptació amb mestre Rafinha al seu costat, i després haver-ho de fiar tot a la pastarrufa que saps que et costarà el nou.
1: Sí, sí, la veritat és que jo crec que l'operació és bona, tenint en compte el rendiment que ha donat, que ja, jo crec, com el Marc, que ja l'ha donat, el millor del brasiler, i la quantitat estratosfèrica de calés que posa aquesta gent d'allà de l'Aràbia al damunt de la taula sense ni tancar els ulls, a mi em dóna la sensació que des de tot punt de vista seria una operació sensacional pel Futbol Club Barcelona. Efectivament, el recanvi te'n tens de refiar sense temporada d'adaptació ni res del nano del Newcastle, però sembla que la prioritat, sigui com sigui, Marc, del Barça, no és pas un extrem, encara que marxi Rafinha, sinó el davanter centre famós aquest.
2: Clar, no era, no? Perquè abans d'això de Rafinha, el Barça comptava amb el propi Rafinha, amb Gordon, i centrava tots els esforços en el davanter. Si marxa Rafinha, jo crec que Flick voldrà, com a mínim, un davanter centre, un nou, i un altre recanvi per Rafinha. Per mi és el més preocupant, i pel que tinc entès, el Barça, la idea de que Rafinha marxés l'any vinent, quan no sé si ara té 29, l'any que ve amb 30 anys, era un negoci rodó, però si es precipita tot, si tot s'avança, i a part, anem a dir-ho tot, 170 milions d'euros de salari, és una barbaritat, ara que crec que ningú
1: pot dir que no.
2: És que no només és el teu segur de vida, és el dels teus fills, el dels teus nets, sí, sí, i el de tota la teva família. Vull dir, estem parlant d'una barbaritat
1: de calés
2: que transcendeix fora de l'ètica, crec, fins i tot, eh? Perquè tant. Em sembla una barbaritat. Però és una operació on jo crec que totes les parts guanyen. Qui perd potser més és Rafinha en lo futbolístic, però bueno, no és el primer futbolista que va i torna a Europa.
1: Jo crec que entendria tothom, no?

0: Oh, una mica el que diu el Marc. Oi, Víctor, que optés per acceptar aquesta oferta des del Camp Nou, no, Rafinha?
1: Vaja, primer hem d'acabar sabent en les pròximes hores o dies si realment això no és un globus sonda o algú que s'ha begut l'enteniment.
0: És un
1: si
0: globus porter,
1: concreta,
0: no? Globus sonda sí, no sé, sí, és no, globus porter.
1: Si això tira endavant, vull dir, escolta, vull dir, Rafinha s'hi llançarà de cap. I ho entendrem tots, ho jo entendrem sí, tots. Ara, pensem una cosa, eh? Vull dir, els 80 que ingressaries per Rafinha amb la clàusula de rescisió, realment ja te'ls has gastat amb els 70 més 10 per Gordon pel Rafinha 2.0, 5 anys més jove. Sí. No és allò que dius, o sigui, és que me n'entren aquí 80 que no hi comptava... Bueno, tu ja has fet aquest primer dispendi de 80 i continues tenint pendent el nou.
0: El nou.
1: El que passa que de que t'entrin o no t'entrin varia molt.
0: Clar, parlant de davanters, està a punt de començar en 6 minuts i mig a New Jersey el debut del finalista del darrer Mundial de la selecció de França contra el finalista barra campió, barra finalista, barra campió, depenent de com es vegi la cosa després de la final de la Copa d'Àfrica vam veure entre el Senegal i el Marroc dels senegalesos, eh? I parlant de davanters, Marc, mira del mig camp endavant, eh? Obviem Rabiot i Tchouaméni, eh? Due Dembélé, Olise, Mbappé. Sí, sé que acaben tots amb E, però que no és el que jo vull assenyalar d'aquí. Due Dembélé, Olise, Mbappé. Només has de posar-li la pilota al davant, a la zona del davant del camp, i aquests quatre, noi, tenen més perill que una piranya amb un bidet, eh? Marc?
2: Sí, no, són quatre futbolistes. Són espectacles. Però també és veritat, al mig del camp és Tchouaméni i Rabiot, sí, que no són futbolistes no excessivament creatius. De fet, crec que opta per aquests dos futbolistes precisament per això, perquè tens a quatre animals a dalt que has d'intentar doncs, compensar una mica l'equip. Però sí que és veritat que si estan fins, si estan encertats... Realment, la França d'Mbappé i companyia, per mi, és candidat al Mundial, però és veritat que ho estem veient en aquest inici, moltes sorpreses. Ahir Bèlgica no passa de l'empat contra Egipte, Espanya contra Cap Verd, crec que hi ha moltes situacions on un Mundial, al final, tens un mal dia i te'n vas fora i bé, jugar a la finalista o guanyadora, digue-li com vulguis, i les distàncies, mentalment el que nosaltres ens pensem de que les seleccions europees són més potents que la resta, crec que les distàncies entre seleccions europees, africanes i sud-americanes és més petit perquè la majoria de jugadors juguen a Europa i perquè el futbol crec que s'ha reduït una mica les distàncies.
0: Clar. Fixa't en la dada, abundant amb això que apunta el Marc, Víctor, només 3 de les 10 seleccions europees que ja han debutat al Mundial, només 3 han guanyat. Les 4 seleccions sud-americanes que han jugat no han pogut guanyar cap de les 4. I les 6 seleccions asiàtiques no ha perdut cap ni una.
1: Bueno, hi ha aquest punt de la xispa a nivell físic que arribes tu després d'una temporada exigent com és a nivell europeu, desconec aquest grau d'exigència a nivell asiàtic, per àlbum de cromos, això de la selecció francesa és un autèntic escàndol.
0: Una borrada, una borrada.
1: Només has de mirar la gent que té Deschamps a la banqueta i la gent que directament no ha entrat a la llista, que podries fer duplicar una llista de 25 convocats per la selecció francesa. Mbappé, tinc ganes de veure aquest punt físic que té perquè va acabar la temporada amb molts problemes físics al Madrid i quan va reaparèixer estava lluny de la millor versió d'Mbappé. I després, dels 4 de davant, el que sí que em va semblar que acabava com un tro és l'Olise del Bayern.
0: Sí,
1: l'Olise del Bayern, mare meva. Vull dir, va haver-hi moments que dic que em va semblar que era la millor versió de Lamine amb la samarreta del Bayern amb 7 anys més d'experiència, perquè Lamine en té 18 i aquest nano ja en té 25.
0: Sí.
1: Ja en té, que només en té 25.
0: Sí,
1: eh?
0: només.
1: No ho sé. Ja et dic, depèn molt de veure el grau de xispa de tots plegats. Vull dir, els quatre de davant serien els que et posaria Guardiola, els dos migcampistes seria els que et posaria de Champs i que et posa de Champs, però jo entenc que et posi a dos corrantes al mig del camp, perquè és que, si no, l'equip se

0: i trenca.
1: Clar, és molt millorable, però a mi em dóna la sensació als laterals, França, eh? Koundé i Theo Hernández. Theo Hernández, que està jugant a Aràbia, també se n'ha anat por amor a l'arte, i Koundé, que el Barça espera que, i desitja, això últim ho afegeixo jo, que faci un gran mundial, Marc, em dóna la sensació, eh? Que Koundé faci un extraordinari, un magnífic mundial, oi?
2: Home, tenint en compte l'última temporada, és difícil pensar que una altra cosa no sigui aquesta. Però també és veritat que amb Koundé mai se sap. Jo crec que és dels jugadors que hi ha a la Lliga Espanyola, que és la que més controlo i domino, on mai saps quina versió veuràs, i la versió pot ser o molt bona o molt dolenta. No té punt
1: Terme
2: mig, no
1: mig.
2: té grisos, no té grisos. I o té una versió com la que li vam veure fa dues temporades, que marca el 3-2 de la final de la Copa, i veiem un Koundé amb pràcticament tota la temporada és dominant físicament amb la pilota, en atac, o veurem un Koundé com el d'aquesta temporada, que la majoria de partits o no sabia si estava atacant, defenent, ni a quina hora era el partit. Llavors, amb Koundé és una mica el dubte que tenim. I estic d'acord que potser els laterals és una de les parts més fluixes que té aquesta selecció, però en general, el que deia el Víctor, crec que hi ha jugadors on podries fer un àlbum de cromos d'aquests del Mundial i només serien francesos, pràcticament.
1: Sí.
2: I no només això, sinó que és que peça per peça, després has de jugar com un equip, però peça per peça, crec que tots convindríem que té a dalt la pólvora més gran del Mundial. Però és veritat que al mig del camp, per mi, és la part més fluixa.
1: Clar. No he exagerat, oi, Patsy, que al Barça li encantaria que Koundé fes un extraordinari mundial?
0: Sí, perquè el Mundial és allò, el gran tòpic de la gran aparador pels futbolistes. El que passa que vull dir, Koundé és un jugador consagrat, i a partir d'aquí, si tu vols o contemples una possible venda de Koundé,
1: Ai, ai.
0: vaja, o fa un molt bon Mundial, o amb la temporada que ha fet,
1: No
0: ja saps
1: cola.
0: que cua trucant a la porta no tindràs.
1: No, la veritat és que
2: També és
1: no.
2: veritat que el que vulgui fitxar Koundé ja sap que es trobarà. Vull dir, es trobarà, sap que es troba un jugador que segons el dia és molt bo o no s'entera de la pel·lícula, deixem-ho dir-ho així, i
1: Sí.
2: llavors això també et dificulta una mica la venda, perquè el qui va comprar diu, vale, però a quin Koundé compro, no? El bo o el dolent? A
1: Correcte.
2: Dr. Jekyll o a Mr. Hyde
1: Sí,
2: compro avui?
1: sí, sí. Estas qual així. Per cert, ahir es reunia el Barça amb els representants del nano jove aquest que ha jugat al Mallorca, cedit, i que ara el Víctor Pats, si em refresca la memòria ràpidament perquè se
0: Jean
1: m'acaba
0: Virgili.
1: aquest, Jan Virgili.
0: Jean Virgili.
1: Correcte. Faries caixa, no sé fins a quin punt, caixa o minicaixa, però faries caixa o esperaries a veure què passa amb Rafinha i seria una opció, potser no titular, però una opció per fer plantilla. Patsy?
0: Em sembla que el
1: A mi
0: preu
1: m'agrada.
0: de recuperar-lo ara que el Mallorca ha baixat a segona són 7 o 8
1: Per
0: milions
1: això t'ho
0: d'euros.
1: dic.
0: Escolta, amb les xifres que estem sentint, fes l'aposta pel nano de 19 anys. El dia que el vaig veure més, i no me n'amago, va ser el dia del Barça-Mallorca, i déu-n'hi-do la feineta que va fer aquest nano per banda esquerra. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I escolta, 19 anyets, vull dir, no ens pensem que tots són Lamine i que des del primer dia van com un tret, vull dir, ja ha sigut un gran que hagi jugat tota una temporada a primera divisió, que es vagi foguejant. A partir d'aquí, si el pots entrar en una operació, incloure el futbolista, tornar-lo a cedir, que segueixi creixent, però vaja, jo en aquest cas no el perdria ja no de vista, quedant-me només amb un tant per cent d'una futura venda per part del Mallorca, sinó que jo el repescaria.
1: Sí, jo també. No sé què en pensa el Marc.
2: Sí, jo crec que és un jugador molt, molt interessant. Estic d'acord amb que tenim el concepte o la concepció de que tots els joves han de ser Lamine amb 19 anys i ho parlàvem fa res. Olise és un jugador que ha meravellat aquesta temporada, però fins als 25 potser no ha donat aquest passet endavant per ser un megacrack i tampoc hem de perdre de vista. Potser Jan Virgili no té el nivell per ser un megacrack, però sí per ser un jugador molt important en un

0: d'una plantilla i crec que en una temporada llarga, i es va veure l'any passat amb tantes lesions, jugadors que puguin tenir alguna cosa diferencial, crec que Virgili i Víctor Muñoz, que està al Mundial, han sigut dos dels extrems que més han sorprès a la gent per el seu creixement i per la seva joventut, i jo crec que són perfils de futbolista que si els tens a 7 milions d'euros, que és crec que el que val, i tenint en compte com està el mercat, no ens oblidem que si Jan Virgili el anessis a buscar la Premier serien 25 quilos segur.
1: Sens dubte.
0: Segur. I igual que passaria amb Víctor Muñoz i amb tants altres, doncs...
1: Ah, Víctor Muñoz, sí, corregiu-me si m'equivoco, 35 més 5 ofereixen al Villarreal o ha ofert al Villarreal a Newcastle, 35 més 5 per Víctor Muñoz. Que és veritat que està al Mundial i Virgili no, però escolta'm, no sé, a mi em dóna la sensació que tampoc estan tan allunyats l'un de l'altre, tan mega allunyats, eh? No em dóna
0: per la... mi són perfils similars, Víctor Muñoz està un pèl més fet, però sí, no... Fet. Però res, allò que el passes per la paella i s'acaba de fer,
1: eh? És doradito, correcte. Correcte.
0: No ens passéssim.
1: Correcte. Està a punt de començar, ha començat ja, eh? El França-Senegal, per suposat 0-0, ple rebassar, que és una de les altres coses que a mi m'està cridant l'atenció, no sé si a tu, Patsy, d'aquest Mundial, on la gent no para de dir, és que les entrades estan caríssimes, són uns preus, que ho són, eh? Desorbitats, i estan a rebentar, però tots els estadis, eh? Sense excepció.
2: No, la gent se'ls gasta.
1: Deu ser això, o els
2: la
1: té.
2: La gent se'ls gasta. Escolta, que només has de sortir por ahí, vull dir, que la gent no es queda a casa. Vull dir, també tinc una cosa, la gent s'ho fon. Vull dir, després que arribarà a final de mes i ai. Però mentrestant... s'ho van fonent. Doncs pues mira, si a més tenen uns quants més calerons, pues se'n van cap aquí, paguen el que calgui i endavant.
1: Amb les dificultats que havia plantejat el fet d'anar als Estats Units amb el Donaldo que hi ha a la presidència, més d'un pensava, bueno, hi haurà les seus de Mèxic sempre plenes, lògic, perquè allà el futbol és religió, Canadà pues, potser també, però als Estats Units no s'omplirà. Doncs mira, Marc, se surten per els costats, eh? Els espectadors, una cosa tremenda, eh?
0: Sí, i a part recordo que les entrades, el preu de les entrades era...
1: Alts, una barbaritat. Molt alt, sí.
0: Una barbaritat. Sí. És veritat que, si no recordo malament el partit ahir d'Espanya, la part més baixa del camp no estava tan plena, però igualment... pagant 300, 400 euros, és que no sé qui es pot arribar a permetre aquestes barbaritats de diners, però sí, els tens i pots viure l'experiència. A mi em sembla que el futbol hauria de ser més democràtic i que la gent pogués anar a veure el futbol, però ja sabem com funciona als Estats Units, tampoc ens sorprendrem avui d'això i bé.
1: Dius als Estats Units, jo diria més FIFA, perquè això del cooling break, al final, Patsy, se'ls hi avisa el llautó. Això el que han volgut és obrir una finestra comercial, però, vamos...
2: Home, els camps que tenen sostre i climatització, home, és una presa de pèl.
1: Total.
2: És una presa de pèl.
1: Clar.
2: Escolta, i del De La Fuente, què? Perquè tinc ganes de llançar-me la llogular.
1: Ara anirem. Però abans us he de preguntar per un altre nom propi, perquè ahir vam analitzar el capverb d'Espanya, i ho fem ara tot seguit, per suposat, amb l'Aitor Gómez i amb el David Bernabéu, i pràcticament ens quedava més que al final un raconet per preguntar-los si els havia agafat fora d'això com a tothom, en aquest cas t'ho trasllado a tu, Patsy, el fitxatge de Cucurella pel Madrid? 55 més 5?
2: És molt bèstia, aquest nano. És molt bèstia. O sigui, en traspassos suma ja 161 milions d'euros. Segon futbolista espanyol que més calés ha mogut darrere d'Álvaro Morata, que dirà, tia, un altre que els ha enredat molt. Sí, però com a mínim era un nou, era un davanter, i si ets un nou i tens alguna època que marques gols, tens més opcions d'enredar els uns i els altres. Però la Cucurella és un fet paranormal. En el seu dia va semblar que l'ombra de Jordi Alba era tan allargada, 11 temporades a Can Barça, que no se'l van creure ni com a recanvi de... i que el nano s'hauria de buscar la vida i ja veuríem si es guanyaria la vida com a futbolista professional. I a partir d'aquí, nen, el noi va començar a picar pedra. A més, ha coincidit que la seva època com a futbolista coincideix amb l'època de la Premier, pitjant per unes quantitats descomunals, per la manera que ell té de jugar

encaixa com un guà amb aquest futbol tan físic i elèctric com és el futbol anglès, i a partir d'aquí li passa el tret del Real Madrid, i vaja, el Aro serà d'Alella, haurà passat pel futbol base de la

0: quelcom a veure amb, amb el seu desenvolupament com a jugador. La mili que ha fet amb Mendilibar i Bordalàs, Fuster, és impagable. És que és impagable.
1: No, no, el que està clar és que el que ha treballat... jo estic d'acord amb el Víctor. Cucurella, que és de la meva zona, del Maresme, pel que tinc entès, tampoc era un culer d'allò de Socarrel.
0: No, jo també dir... tampoc tinc entès precisament això, si només havia el contrari.
1: Que també... Pues ja està, ja ho has dit tu. però a vegades també ens pensem que per haver jugat a les categories inferiors d'un club has de ser-ho, i ho vam veure amb el Joan García, que vaig veure molts culers molt poc indignats, i ara estan molt indignats amb Cucurella. Llavors és curiós quan les coses et venen de cara o d'esquenes, però en qualsevol cas tinc entès que no era molt de sentiment de culer, però sí que és veritat que si el Barça ve o el Madrid ve,
0: són trens
1: que no pots passar, i que també tinc entès que per un tema personal i familiar ell volia tornar a estar a prop de casa, estar a Espanya, i al final, doncs, amb el Barça, que sí que havia interessat, però que sap que si no surt Valde no té cap opció, que també s'està buscant si es repesca o no es repesca a Cancelo, doncs crec que tots convindrem que un tren com aquest no es pot deixar passar. I a part, en un Madrid, on jo crec que li donaran les claus de la banda esquerra i diran, bé, toma niño, haz lo que quieras.
0: Aquí la retratada brutal, i de seguida parlo de Cap Verd, que et veig frisós, però la retratada brutal és pel que va fer els fitxatges de l'any passat. O sigui, totes
1: no, les... bueno, tots els jugadors... de l'any passat al Madrid és terrible,
0: clar,
1: perquè...
0: És que fitxes Hausen l'any passat i ara et portaràs Ibrahima Konaté per tapar la rada. Fitxes Carreras l'any passat i et portes Cucurella per tapar la rada. Fitxes Alexander Arnold l'any passat i et portes Dumfries per tapar la rada. Vull dir, és que és una darrere de l'altra.
1: Sí, sí. Bueno, i fitxes Mastantuono o un jugador per banda i acabes fitxant a Bernardo Silva. Vull dir que al final és que totes les peces que has fitxat són recanvis de coses que l'any passat ja havies intentat fitxar i no t'han funcionat.
0: És un gran... Vaig ficar la pota, Patsy? El que està firmant
2: sí,
0: el Madrid.
2: Sí, i la sensació de que tot el jugador que incorpora al Madrid, després ho veurem, ho hauran de corroborar, tot millorarà el que tenien, inclòs Bernardo Silva, que m'hagués encantat veure-la a Can Barça. Passa que Flick se'l creia zero, i el futbolista, quan se't creuen zero, pues te'n vas una altra banda.
0: Doncs ens equivoquem tots a la vida, Flick també, també, que ens equivoquem tots a la vida, i amb tot el respecte del món, jo crec que Flick dir no a Bernardo Silva a mi em sembla un error.
2: Aviam, et poses al cap de Flick i dius 7 migcampistes tinc, i a més, gent que vull que segueixi jugant.
0: 7 que seran 6 perquè Casador, si hi ha calés pel mig, no seguirà.
2: Sí, però el que passa, hòstia, és que, vaja, jo si hagués pogut asseure'm 10 minuts a fer un cafè i parlar de futbol amb Hansi Flick, li hagués insistit en que ajuntar Pedri i Bernardo Silva significava que l'equip contrari no olorés la pilota. Total. Només amb aquests dos futbolistes. Total. Tots aquells partits del Barça amb el marcador ajustat o perquè vas per sota... Sí, recordo perfectament l'eliminatòria, una de les eliminatòries al Camp Nou en l'Atlètic de Madrid, que va 0-1, que va... Hòstia, hi ha el partit de tornada. Anem a dormir una miqueta, anem a defensar-nos amb la pilota, anem a moure-la. Hòstia, aquests dos jugadors haguessin sigut la repera. I l'altre és... Hòstia, anem a intentar que Pedri no acabi els partits quan el canvies, clar, si és que el canvies, perquè ja no pot més, blanc com el paper de fumar, amb unes ulleres liles, que dius, és que aquest nano li agafarà un patatús un dia d'aquests. Vull dir, escolta, Bernardo Silva podia fer els minuts de Pedri que no jugués, vaja, el que volgués, el que volgués.
0: És que està el que...
2: Això és el que jo li hagués explicat totalment a Hansi Flick, sabent que tens 7 migcampistes.
0: Totalment d'acord.
1: Sí, però aquí també hi ha un tema més enllà de que... Jo crec que Flick no és que no se l'hagi cregut ni que no el volgués, sinó que no li semblava prioritari. El que passa és que també ho hem de dir tot. El Madrid
0: la pasta
1: li ha donat una pasta que no

0: li donava al Barça. Llavors, doncs el que parlàvem abans de
1: no, Cucurella... Això és una altra cosa. Això és una altra cosa.
0: Bueno, però jo crec que
1: si vens aquí, si vens aquí que sàpigues que som pobrets. Que som pobrets. Si vols anar-te a guanyar calés, te'n vas a Madrid, te'n vas a Aràbia o te'n vas a una altra banda. Vull dir, si el jugador és conscient de les regles del joc, que vens amb un club amb moltes aspiracions, amb molt jovent, amb molta aspiració, però amb molts forats a, a les butxaques, endavant. Ah, si la prioritat és, no, jo vull guanyar fins a l'últim duro, fora, ja s'ha acabat la discussió.
2: Sí, és el que vam dir ahir. Els companys del Confidencial posaven, desvetllaven l'oferta de l'Atleti. De l'Atleti, que al final no va ser la que va guanyar per Bernardo Silva, és la del Madrid. A l'Atleti li demanaven 10 quilos de prima de fitxatge, un salari de 10 milions nets, 20 bruts, per tant, per temporada, 60 quilos en 3 anys, per tant, i pagar comissió d'uns altres 10 a repartir entre el representant i el papà. És a dir, Méndez, que aquest sempre guanya, da igual quan leas esto, i el senyor pare de Bernardo Silva. Això a l'Atleti. Clar, el Madrid entén que per entrar com cavall en catxarreria i endur-se'l ja, pues igual ho ha millorat i tot.
1: Clar, doncs escolta, pues endavant amb les atxes. I no se'n va a un mal lloc, fot el camp de Manchester, se'n va a Madrid, i tots hem passat recentment per Madrid i no tan recentment, i és un lloc collonut, i a partir d'aquí, escolta, doble bingo pel futbolista.
2: Molt bé, doncs vinga.
0: Crec que és molt ràpid,
2: No,
0: crec
2: tranqui,
0: que és la primera vegada que passa que dos jugadors passen o per l'interès o gairebé per tancar-se l'acord amb Barça, Atlético, i acaben al Madrid, sí. Perquè Cucurella és un cas semblant. Sí. També l'Atlético ho tenia mig fet, o pràcticament fet, i ha acabat al Madrid, i interessava el Barça. Vull dir, no
1: sí,
0: recordo
1: sí, però
0: un
1: ha,
0: altre
1: però
0: cas.
1: Ha, però hi ha una diferència. Aquests posaven calés, el Barça és m'interesses, però pren-t'ho calma, ja et direm alguna cosa.
2: Ja. Per cert, que l'Atlético, ull, que el que ara va amb rebot d'atac, que diríem en el bàsquet, és a per Grimaldo, L'objectiu 1 no ha pogut ser, l'objectiu 2 és Grimaldo, que també està com boig per tornar cap al nostre país, o sigui que haurem d'estar atents. Vinga, Cabo Verde. Ahir deia a la tertúlia, Espanya sí estuvo verde, Marc Fuster.
0: Sí, però verde, perquè la veritat és que ni a tocavos ayer
2: no.
0: Espanya tampoc.
2: No.
0: La veritat és que el partit d'ahir jo crec que ens deixa tots una mica freds i que el que després explica Luis de la Fuente de la posició de Gavi per obrir, jo no vaig entendre la posició de Gavi. És veritat que en Flick li havíem vist algun moment a Gavi a l'extrem precisament pel mateix, per donar entrada a Cancelo des del darrere, però la realitat és que sempre ha acabat igual. Vull dir, Gavi ha acabat substituït o passat al mig del camp quan ha jugat així en Flick. A mi, el fet de que no estigui Lamine i Nico, que són els teus dos millors jugadors, i Lamine, que és un dels millors jugadors del món, et fa estar així, però és una cosa en la que tots ja imaginàvem, però clar, és que Cabo Verde és una selecció molt menor a tu.
2: La 73 del món.
0: Crec que Espanya hauria d'haver rescatat alguna cosa.
2: I sort, Patsy, que la matinada, bueno, matinada a les 12 de la nit, vam rebre una ajuda inesperada, probablement, perquè avui aquesta tertúlia la titularem a la web www.ondacero.es/Catalunya com a Aràbia resseteja la patinada espanyola.
1: Sí, tens mini lligueta de dos partits,
2: sí.
1: On tots poden entrar i tots poden quedar fora. Bueno, hi ha aquesta repesca absolutament generosa de que entren pràcticament tots els tercers.
2: Sí.
1: Però, bueno, quedar-te fora realment té molt mèrit de la fase de grups.
2: Sí.
1: No, dit això, sabeu l'expressió aquella de fotre's un tret al peu, Doncs, per mi, ahir De La Fuente va aconseguir buidar el carregador sobre el seu peu, que és complicat. És complicat. Aviam, començo pel final. Un dels flaixos interviews que fa just acabat el partit diu es que enseguida nos dimos cuenta que defendían en bloque bajo. Hòstia, això
2: no
1: vol dir que ni a l'escouting d'aquesta selecció va funcionar. Si tu sabies o deixaves de saber que et fotrien un bloque bajo i, escolta, ens anem enfotut molt de la Ventafocs, Caboverdianos, mig milió d'habitants, només 11.500 fitxes federatives de futbol contra el 1.250.000 d'Espanya.
2: El lateral esquerre contractat via LinkedIn.
1: Escolta una cosa. Vas aconseguir ser campió d'Europa per les dues bandes. Una a Lamine, una a Nico. Aviam, si tu t'agafa atac de Hansi Flick i perquè ho has vist un dia posant Movistar o DAZN o veient el partit en directe, si és que hi has anat, i has vist a Flick posant a Gavi de fals extrem esquerre, hòstia, no et vas fixar que l'altre extrem jugava amb un extrem? Digue-li Lamine, digue-li Rafinha, digue-li Rashford, perquè jo crec que no se'n va donar. És a dir, el tio és campió d'Europa pel fet diferencial d'obrir el camp amb dos jugadors amb un contra un i aconsegueix jugar el partit sense cap extrem. Fas una convocatòria amb cinc mig coixos i que ningú se m'ofengui amb l'expressió dels mig coixos, jugadors que surten de lesió o directament estan lesionats. D'aquests cinc, quatre o tres d'ells són jugadors de banda. Un és Lamine, un és Nico i l'altre és Víctor Muñoz. Sí. Te'n queda un.
2: Claro.
1: Te'n queda un.
2: Aquest és, això és incomprensible.
1: Que te'n queda un. Escolta, vols posar Gavi de fals extrem esquerre perquè l'has vist amb el Barça i li ha funcionat? Hòstia, però juga amb l'altre extrem.
2: Claro.
1: Si te n'adones d'això durant el partit, molt bé, aguantes, si vols, fins a la mitja part. Però a la mitja part dius, aquest
2: 80.
1: No és el guió de partit que ens esperàvem, no és el guió que jo m'imaginava, no és la pissarra que ens hem plantejat i que us he explicat. Hem de treure, sí o sí, un jugador de banda. Coses que jo faria. Rodri fora. A mi em sap molt greu pel futbolista. Un Rodri abans de la lesió greu de creuats, un altre futbolista que encara no ha tornat després de la lesió de creuats. Vull dir, amb perdó, más lento que el caballo del malo.
2: Sí, no, falta rima.
1: I a partir d'aquí, hòstia, Dani Olmo és el jugador que millor pot interpretar aquesta última passada, el joc entre línies. Banqueta...
2: Minut 87. Tremendo.
1: Després, Lamine, hòstia, no pot ser que un tio que ha estat un mes i tres setmanes sense jugar perquè ve d'un estrip muscular, t'hagi de salvar els mobles. Molt bé, ahir tocava 20 minuts. No, és que va jugar només 20 minuts. Sí, però quins 20 minuts? Totes les pilotes cap a la mil i, nen, juga-te-la cada vegada.
2: Sí, contra tres.
1: La següent seria que... vaja, perquè així ho manen els cànons. No cal ser un expert a nivell de recuperador per veure que un jugador que ha estat pràcticament dos mesos aturat, el primer dia que torna juga 20 minuts, el segon juga mitja part i el tercer juga de titular. Aquest diumenge teniu algun dubte que ja serà titular?
2: Ah,
1: que és l'únic clau més d'aquest home?
2: Ah, total,
1: vale,
2: totalment.
1: Doncs a creuar els dits, perquè aquesta acceleració dels tempos a la seva recuperació no impliqui una recaiguda. Bueno, doncs, endavant. Llorente, per favor, com pots fotre el Llorente amb un equip tancat al darrere? Un tio que és cavallo loco, que necessita metres, que necessita córrer, que necessita llançar-te a l'enllarg.
2: Bueno, sí, és que el dibuix...
1: El millor Cucurella. Ja, el millor de llarg.
2: És que el dibuix que fa el Víctor, no dic que no sigui...
1: Ah, perdona, i acabo. O sigui, fora Rodri, Pedri a la base, veient sempre el futbol de casa, Olmo, i si t'agrada tant Gavi, el fots a migcampista.
2: Ja.
1: Que Fabián tampoc està per tirar coets.
2: No, en absolut. I és que, a més, a mi el que em dol, perquè ja sabeu que aquest és el meu equip, i no me n'amago, però a mi el que em dol és que recanvis n'hi ha per totes les solucions. És a dir, per tots els problemes. És a dir, Marc, si jo entenc que els jugadors que surten de lesió no estan a plen rendiment, però, efectivament, tens un tio que és campió de la Conference, que ha jugat una molt bona temporada, aquesta temporada amb el Crystal Palace, és el Jeremy Pino. Per què no li pots donar minuts? Si després la jugada no et surt, ja tindràs temps de rectificar. Però, d'entrada, per guanyar Cabo Verde, Jeremy Pino està capacitadíssim. Que si Rodri no està fi, perquè no està fi, com bé senyala el Víctor, i ho hem vist a la Premier, i ho hem vist ara en el partit del debut en el Mundial, tens el recanvi amb Zubimendi a la banqueta. Jo el que no entenc, perquè clar, si tu mires la banqueta i veus José Agustín Gómez, Dani Sánchez,

0: Què dir al Vera Ranz? Dius, ostres, pues quasi que me la jugo amb els que van coixos. Però, noi, Marc, no ho entenc.
1: A mi el que també em va sorprendre molt és que Olmo entrés tan tard, tenint en compte que el que li estava faltant a Espanya era arribades de segona línia, l'última passada, i una mica de frescura a dalt, perquè la sensació que no donava massa les idees. També és veritat que el partit d'Oyarzábal és dolentíssim, i el de Ferran, que té una i l'altra base, tampoc és per tirar coets. Llavors, jo crec que no va interpretar, a mi, això que diu el Víctor, de, no, és que no sabíem que jugaven en bloque bajo, nos sorprendieron. Bueno, jo no sóc ni scouter, ni sé tant de futbol com ells, perquè ells estan a la selecció espanyola i són campions d'Europa. Però que Cabo Verde anava a sortir en bloque bajo, crec que era una cosa que fins i tot la meva àvia, des de casa seva, sense tenir ni idea de futbol, també ho sabia. Llavors, crec que són detalls o situacions que s'haurien d'haver previst, i jo també estic d'acord amb que li va faltar amplitud de camp i profunditat, i que per alguna cosa estava Jeremy Pino, no? Entenc que te l'emportes per partits així. I és veritat que si els jugadors no estan al 100%, com Lamín, Nico, Víctor Muñoz, el propi Miquel Merino, Fabián, que també ha sortit de lesió fins fa 4 dies i ha jugat partits justos de l'última tram de temporada, tens molts jugadors que no estan al 100%, doncs igual convé que juguin els que estan més en forma, perquè això és un torneig molt curt, i aquí tens un mal dia, i es va veure precisament ahir, i s'ha vist molts cops en aquest Mundial, en aquest inici, on tu abans deies les dades, i realment hi ha resultats sorprenents.
0: Home, Suïssa 1, Qatar 1.
1: I Qatar, que no havia xutat ni un cop a porteria.
2: Una altra selecció que va fer com Cabo Verde, a darrere, i el mateix que farà l'Aràbia Saudita, perquè aquestes seleccions, vull dir, a base de clatellots i de golejades...
0: No, però que aprenen a defendre bé. És a dir, és que Cabo Verde, ahir no li van fer un gol fent ells una sola falta, que és la dada més baixa en la història dels Mundials des de 1966. Si van defensar amb ordre, amb coordinació, amb disciplina, amb intensitat, i una falta. Estan ben entrenats. I igual que tard.
2: Mira, feien tanta por, no sé si us heu quedat amb un detall, en el minut X, no recordo quin, de la primera part, el lateral esquerre que cobria Ferran Torres de fals extrem dret, li ensenyen una groga. En el futbol modern, aquest jugador, quan arriba al descans, ja no surt. Clar. Perquè ja té una groga, i si no se n'adona el primer entrenador, se n'adona el segon, i si no, ho veu el delegat.
1: Bueno, i amb un extrem que encara hagués estat fora.
2: Es veia tan poc amenaçat que el va mantenir fins quan? Fins que va sortir Lamín. Aquí va dir, fora. Aquest el crec. Claro. Aquest el crec. Clar. Aviam, tu et pots equivocar amb el plantejament, et pots equivocar amb l'11. Això li ha passat als
0: tothom,
2: millors entrenadors.
0: Clar, però rectificar...
2: Però a la mitja part. Clar. A la mitja part, quan dius que ja ho he vist, m'he equivocat, ens estem equivocant, anem a treure peces, a entrar peces i a canviar la manera d'atacar-los, aquest senyor duria estar catatònic.
0: Bueno, jo el que espero... Jo el que espero...
2: O superat pels aconteixements.
0: Probablement. Jo el que... Bueno, després d'escoltar la declaració que vam dir... que vam comentar ahir... Tot això dit amb respecte... Encara que no... El que sembli ara que vaig a dir no sigui cert, però tot això dit amb màxim respecte cap a la trajectòria de Luis de la Fuente, perquè mai ha estat eliminat, recordo, en un torneig abans d'una semifinal. Mai, nunca, never, ni amb categories inferiors, ni amb olímpiques, ni amb res. Però, clar, quan després de tot el que vam veure ahir surts i dius, no, literalment, el que vaig a dir, cuando no quiere entrar es que no quiere entrar, home, noi, una miqueta més de profunditat, no?, en les coses. En fi, dic, Aràbia. Aràbia no és Cabo Verde. Aràbia és millor selecció que Cabo Verde. No és Uruguai, probablement, malgrat que ahir anaven guanyant tot el partit fins a que Maxi Araujo va posar l'empat a un definitiu. Però, Marc, no estem parlant d'un equip capaç d'anar guanyant a Uruguai 3-4.

0: parts del partit llargs, però de la darrera cita mundialista, de remuntar Argentina per acabar derrotant Argentina 2-1 a Messi.
1: No, no, anava a dir això, que l'últim Mundial, és veritat que 4 anys donen per molt, l'últim Mundial guanyen.
0: Donen per molt, entre altres coses, per entrenar millor. També
1: sí,
0: donen
1: sí,
0: per això 4 anys.
1: Tal qual. I a més, després de l'empat dels quals, o sigui, després de que tots tinguin un punt, saben perfectament que guanyar un partit els fa estar a la propera ronda, perquè és el que dèiem abans, és pràcticament un regal on tots, o gairebé tots els tercers entraran. Crec que són 8 de 12 i és molt difícil quedar-se fora i saben perfectament que si ara Cabo Verde puntua contra Uruguai o puntua contra Aràbia, està dins. I si Aràbia puntua contra Espanya o guanya contra Espanya i contra Cabo Verde, estan dins. Per tant, els partits ara seran molt feixucs per la selecció espanyola i pot ser un grup difícil de definir.
0: A mi una cosa que m'ha agradat, ja entrem a la recta final, Patsy, i no me l'esperava, perquè ens ha passat el contrari tantes vegades, avui hem escoltat Merino, per exemple, i ha fet autocrítica. I jo no m'ho esperava. Jo m'esperava que amb els pals guanyats a pols i merescuts que els hi han caigut, fessin allò de tan propi de Luis Enrique, bueno, i de més entrenadors, no? De nos encerramos en nosotros porque el enemigo son los que nos están dando palos.
2: Bueno, ho van fer una mica ahir. Jo vaig sentir Unai Simón,
0: bueno, Unai és que
2: Miquel Oyarzabal, i Unai Simón diu que si entra el primero és otro partido, que és veritat, és un dels grans tòpics i veritats del futbol, però és que tampoc et vas treballar perquè entrés aquest primer gol.
0: Sí, està clar. No, jo em referia a les crítiques de la premsa. Ja saps, Marc, per on vaig, no?
1: Sí, no, bueno...
0: I no han entrat en això, vol dir-ho, eh? No han entrat en això, eh?
1: No, les habituals, però bueno, és que... A veure, si empates contra Cabo Verde...
0: Sí, clar,
1: crec que
0: no hi ha nada más que añadir, no?
1: Clar, vull dir, és que t'has definit tu mateix. No, sí. No cal ni que parlem de premsa ni que parlem de ningú més que no sigui tu, perquè... no estàs empatant contra una gran selecció i, a part, tampoc estem parlant de que... crec que va ser Ecuador, no?, que fa dos travessers i acaba perdent el partit.
0: Sí.
1: A vegades aquestes coses... crec que el futbol és l'únic esport on et pot passar una cosa com aquestes, on pots tenir un bon partit, fer moltes ocasions i no acabar guanyant, però és que no és el cas d'Espanya. Va haver-hi aquella del travesser de Ferran, i diria que un cop de cap des d'un rebot de Pedri a la primera part i poca cosa més a la segona.
0: Sí, la veritat.
1: O sigui, que tampoc és que veiéssim una selecció espanyola exhibint un gran futbol i, mira, hem tingut mala sort, doncs nada, però no és el cas.
0: Bueno, com aneu de followers, vosaltres? Perquè el porter de Cabo Verde ja ha passat els 8 milions. 8 milions de seguidors a Instagram.
2: Mira, a la una del migdia, que és quan he fet l'Esport Club, eren 6 milions i mig a la una del
0: 8
2: migdia.
0: 8 ja superats. Ens acaben d'enviar un pantallazo als nostres companys enviats especials als Estats Units i són 8 milions superats, que a mi m'han d'explicar, perquè m'han dit... jo he preguntat, i això què vol dir? Diu, home, pues que li han solucionat la vida. I dic, ah, sí, i per què? No, perquè ara li plouran els contractes... per tenir followers. En fi, és una cosa que se m'escapa. Però és qüestió d'anys. Víctor Patsy, director i presentador d'Un Dia de Partit i Esport Club de TV3. Que tinguis un estiu de rechupete i que tornarem a perseguir a partir de que el senyor Tebas digui ja, que és la mitjans d'agost. Vale?
2: Fins quan tens programa, Albert?
0: Jo acabo el divendres 10 de juliol i començo el dilluns 17 d'agost. Què et sembla?
2: Va, em sembla un gran període d'aturada.
0: Patsy, que se t'estima, una abraçada.
2: Igualment, una abraçada a tots.
0: Marc Fuster, a 3 Media, a la Sexta, per si de cas t'avorreixes a l'after, a les 3, Argentina-Algèria, vale?
1: Perfecte, aquesta m'agrada més.
0: Bon estiu, amic, cuida't molt.
1: Una abraçada forta, adéu, Albert.
0: 9:32, seguim en directe a la brúixola de ràdio, Estadio Catalunya.
3: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo... ¿Me voy a la Mutua? ¿Contento?
4: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado.
6: La agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Dissabte 20 de juny, al Mas Miró de Mont-roig del Camp, visita teatralitzada per descobrir la vida i obra de Joan Miró amb entrades des de 16 euros. A Deltebre, també dissabte 20 de juny, tercera fira del vinil amb mercat de discos, DJs i entrada gratuïta. A Lleida, del 18 al 20 de juny, magnífic fest amb concerts i abonaments a partir d'un centenar d'euros. Al Delta de l'Ebre, caps de setmana de juny, visita dels menuts, una activitat familiar per descobrir la natura jugant. I a Barcelona, del 18 al 20 de juny, el Sonar, música electrònica i cultura digital amb entrades des d'uns 49 euros.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
0: Avui 34, abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins a les 6 clavades aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
8: Molt bones, Albert. Doncs mira, mentre seguim esperant a veure si Espanya marca per fi el primer gol contra Cabo Verde, no ho sé, potser encara estan jugant i porten 2-3 dies i en algun moment doncs, ja li faran un gol al porter aquest. Doncs mira, mentre esperem nosaltres a Nits de Ràdio, avui parlarem de sintonies i de música amb Robert Calvo. Tindrem el nostre coach a capçalera per saber com recuperar doncs, la il·lusió, que és una cosa important de tenir, i parlarem de la pell i de si existeix això que se'n diuen del callo solar amb el doctor Ramon Grimal, que és un especialista dermatòleg que ens explicarà què cal de tenir com a precaucions per poder tenir un estiu amb garanties. Tot això i molt més a partir de 2:15, com sempre. Us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé.
9: Próximo destino, Ribadeo.
10: El sábado 20 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Club Náutico de Ribadeo. Un destino donde el Cantábrico, la naturaleza, la gastronomía y la esencia de Galicia se unen para ofrecer experiencias únicas. Con el patrocinio de Turismo de Galicia y el Concello de Ribadeo. El sábado 20 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ribadeo, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
11: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
12: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
13: Verisure.
14: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.

0: a la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Gairebé 9:37, comencem la pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dimarts 16 de juny al marge del futbol. José Agustín.
2: Tenim en joc el partit de la final del play-off pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala, és el primer maig, que s'està jugant des de les 9 al Palau Blaugrana, que enfronta Futbol Club Barcelona i el Pozo Murcia. El partit no ha començat bé pels de Javi Rodríguez. El seu jugador més determinant, Pito, ha vist vermella directa al minut 4 i a la segona acció Marcel ha fet el 0-1. Ricardinho ha posat el 0-2 en una acció polèmica perquè el Barça reclamava falta prèvia per empenta sobre Joao Víctor i ha estat al minut 15 i al 16 el 0-3 també el feia Ricardinho. L'expulsió de Pito deixa el conjunt blaugrana per aquest partit sense el seu home més important en atac, però també pel segon partit que jugarà dijous al Palau Blaugrana. Estem a 2-17 pel final del primer temps. 0-3 guanya el Pozo Murcia. Paula Badosa guanya el seu debut al torneig de Berlín a la neerlandesa Susan Lammens per 6-3 i 6-2 a vuitens de final. Jugarà contra l'estadounidenca Coco Gauff. La gironina tranca d'aquesta manera la seva pitjor ratxa després de 5 derrotes consecutives. La pivot de

0: Mali, Marian Koulibaly, no continuarà a l'Uni Girona. La jugadora finalitzava contracte i ha decidit no renovar. A la seva única temporada, el conjunt gironí ha fet un promig per partit de 17,5 punts, 7,5 rebots i 21,1 de valoració. A més, ha estat elegida MVP de la Lliga Femenina de Bàsquet. Dani Pérez, mitjançant una carta, s'ha acomiadat avui del Kitsats Manresa després de 7 temporades vestint la samarreta del conjunt manresà. Se'n va amb dues lligues catalanes.
1: 9:38:40. I ara toca obrir micròfon a una portera que per un dia fou porter.
2: Este viernes a las 8 de la tarde.
3: ¡Ay, qué nervios! ¡Dios mío!
2: Estreno de la nueva prueba final.
3: ¡Qué emoción!
4: ¡Sí!
2: De Pasapalabra en Antena 3.
5: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
6: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Es un trabajo descomunal.
5: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
7: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Darrer partit de Lliga, Campionat Juvenil B. El Futbol Club Pirinaica s'enfronta al Súria i ho fa amb una gran mancança. Al mes de març, el porter titular únic del planter del Bages s'havia lesionat. La legislació federativa, un fallit intent per reforçar-se al mercat i pedaços d'emergència van impedir de trobar un substitut fixe de garanties. Fins que l'entrenadora de l'equip masculí, Gilmer Acuña, va prendre una decisió tan excepcional com valenta. Ficar sota pals a la titular del juvenil femení. Greta Brunet, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: Tens 16 anys, però fa relativament poc que jugues a futbol, em diuen.
8: Sí, només fa 2 anys. Vaig començar l'any passat.
1: I sempre jugant de portera?
8: No, el primer any vaig començar... Bueno, vaig començar delantera, però tampoc tenia un lloc fixe. I el meu equip, com que no tenia porters, pues, vaig decidir quedar-me.
1: Ah, carai. I per què vas acceptar? És a dir, a més de per solidaritat amb les teves... companyes, per necessitat. Per què? Si sempre t'havia tret a la posició o era la primera vegada que et posaves uns guants?
8: No, ho havien fet a sorts fins al moment que vaig decidir ficar-me i els cops que m'hi havia ficat m'havia agradat, així que vaig decidir posar-me.
1: A sorts, el piedra, papel i tijera, aquest que està tan de moda ara, una moneda a l'aire, com va anar això de sorts?
8: No, ho decidia, bueno, a l'entrenador, fèiem un cop cada una, o bueno... com sortia.
1: I un cop provat et va agradar més que com a davantera o encara et segueix tirant més ficar gols que aturar-los?
8: Bueno, al principi no estava tampoc molt convençuda, m'agraden les dues posicions, però ara m'agrada més a la porteria.
1: Abans del futbol, què feies?
8: Escalada.
1: Olé! Escalada vertical, escalada olímpica o escalada de muntanya de debò, amb piolins i tot això?
8: No, escalada d'un pati vertical.
1: Ah, bueno. I què tal se't donava?
8: Bastant bé, m'agradava molt.
1: Més boulder que velocitat o velocitat que boulder?
8: Boulder.
1: Boulder, bueno, està bé. D'allò de l'escalada ens hem oblidat o encara ho tens per practicar?
8: No, encara segueixo fent-me.
1: Bueno. Habitualment ets la portera titular del juvenil femení del Futbol Club Pirinaica. Com ha anat la temporada amb elles?
8: Bueno, no gaire bé perquè no tothom de l'equip volia competir, així que, bueno...
1: Com que no tothom volia competir? Què vol dir això?
8: No ha sigut un equip competitiu, ha sigut, bueno... A jugar, hem anat per jugar i ja...
1: Ah, bueno.
8: I ja està.
1: Bueno. Com t'assabentes que el juvenil B masculí et volia sota pals?
8: Perquè l'entrenadora m'ho diu.
1: I et pensaves que era una conya al principi o què?
8: Bueno, al principi em va dir si volien entrenar amb ells i això.

0: brújula con La Torre.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
2: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem a Torreferrera, que es convertirà de nou en un gran museu a cel obert amb una nova edició del Torreferrera Street Art Festival, que celebrarà de l'1 al 7 de juny. El Festival d'Art Urbà arriba aquest any al 10è aniversari amb murals, intervencions artístiques i propostes visuals que conviden a reflexionar sobre la connexió amb l'entorn, la transformació i l'harmonia amb allò que ens envolta. El vi de muntanya serà el gran protagonista de la 14a edició de la Fira del Vi del Pirineu, que es celebra del 12 al 14 de juny a Talarn, al Pallars Jussà. Durant tot el cap de setmana, la fira reunirà cellers i elaboradors del Pirineu per donar a conèixer la qualitat i la singularitat dels vins pirinencs, especialment els del Pallars. El públic hi trobarà tastos guiats, gastronomia, música en directe, xerrades i activitats també per a tots els públics. I els secrets del cinema i les grans sèries de televisió surten a la llum amb l'exposició Darrere la gran pantalla, la memorabilia en el cinema i les sèries de televisió. Una exposició que es pot visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida fins al 26 de juliol. La mostra reuneix vestuari original, objectes de rodatge, fotografies i documents de produccions de grans títols com Star Wars, Gladiator, The Crown, Doctor Who o Friends. Una exposició immersiva que permet descobrir el procés creatiu i tècnic que hi ha darrere de grans produccions audiovisuals amb visites guiades tots els dissabtes.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.

0: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
1: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus ens tornaran a anar cap amunt.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
4: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
5: Verisure. La brújula.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. El programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Quins dies de calor que està fent i que, bé, a la nit de moment s'està una mica millor, però durant el dia

Em consta que està fent unes soleades d'aquelles importants. Per tant, intentem refrescar una mica, fer un programa fresc, com sempre diem a la ràdio, que ens agrada molt de dir-ho. I és la nit ja de dimarts a dimecres, el dimecres 17 de juny de 2026. D'ara i fins a les 6 us acompanyem tot fent Nits de Ràdio. Comencem.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més el que tenim ganes és de passar-ho bé, d'emocionar-nos, sempre tenint una mirada cap a la televisió per tot el que ens ha aportat, per tot el que ens ha fet sentir. És cert que ara les noves generacions doncs no hi tenen tanta tirada per la televisió perquè cada un genera la seva, el seu propi canal televisiu, no? A les xarxes socials i en el que veu en el seu mòbil o tablet. Però els que tenim una edat sí que hem crescut amb aquesta televisió i durant moltes generacions. Li volem fer aquest homenatge a aquesta gent que ha passat i que, per tant, forma part de les nostres bandes sonores. I això ho fem totes les setmanes amb una persona que fa màgia amb la ràdio, com és el grandíssim Robert Calvo!
6: David Cervelló!
5: Na, na, na.
6: Quina alegria, que ningú em presenta com em presentes tu ni ho farà mai a la vida.
5: Escolta.
6: Jo, fins que em mori vull estar al teu costat.
5: Ah, i tant, això serà, vamos, hasta que la muerte no se pare radiofònicamente. Així que, escolta, mentrestant, a fer ràdio i viure aquests moments plegats.
6: He de dir-te que la careta d'aquesta secció, avui, en aquesta Carmen Sevilla que ens saluda sempre, sí, que diu, vais a ver com nos vamos a reír, a divertir, sí, doncs hauria de dir, vais a ver com nos vamos a emocionar, vamos a llorar, perquè avui plorem una mica.
5: Ai.
6: Avui, David, el meu propòsit és fer tres coses.
5: A veure.
6: Un homenatge a... Avui la Telebrity és una cosa intangible.
5: Ah, molt bé.
6: És una cosa intangible que sí que és tangible perquè en molts casos, en alguns, en la majoria, va sobre un suport tangible, però a vegades no és tangible. Va per l'aire, això que avui explicarem. És un homenatge, això, d'avui, a la música. Per què? Perquè diumenge, David, el dia 21 de juny, és el dia de la música. Hi ha un dia que és el Dia Europeu de la Música. Oh. Ho hem de celebrar aquí, David.
5: Sí, senyor.
6: I, clar, tu ho diràs...
5: La música emociona, la música ens acompanya, la música ens recorda on estàvem quan l'escoltàvem.
6: La música, sense la música, no es pot viure. Mm. I això t'ho demostraré diumenge.
5: Mm.
6: Diumenge, aprofito per fer la falca.
5: Molt bé.
6: Diumenge de 6 a 8 del matí, al programa En Bones Mans, estem preparant un dels programes més especials, jo crec, de la meva vida, m'atreviria a dir. Perquè explicarem, a través d'un viatge, diguéssim, i divulgatiu, amb experts, amb neuròlegs, amb catedràtics, amb psicòlegs, amb tota mena de persones, explicarem per què la música és imprescindible per sobreviure. Potser es pot viure, hi haurà algú que pugui viure sense escoltar música cada dia, però és impossible viure sense la música, i això és el millor d'aquest art de la música, que explica la nostra vida, ens ajuda a explicar qui som, cap on anem, d'on venim, sobretot d'on venim, no? Per tant, avui, el que tu diràs, clar, però és que la teva secció no va de música, Robert, no va de música.
5: Però la televisió ha passat molta música.
6: Home, tanta música com la que avui escoltarem. Jo avui només et vull dir una cosa. Et vull dir una cosa perquè el que farem avui, l'audiència i tots dos plegats, és agafar-nos de la mà. Home, fa una mica de calor, dirà algú, sua la mà...
5: L'aire condicionat ajuda, o el ventilador, sí.
6: Però jo crec que el millor de tot és que quan tu t'agafes de la mà d'algú i et diu, escolta, vine amb mi a tal lloc, i tu deixa't portar, no? Si jo et dic que et deixis portar, tu vens amb mi?
5: I tant.
6: Voldries venir amb mi?
5: Home! Al fin del mundo, on em portis.
6: Doncs mira, si vols venir amb mi al fin del mundo, jo demano que aquesta nit, si us plau, per una nit, vinguis amb mi.

0: Y tú me verás.
1: Vísteme bien, lo que digo. Vísteme bien, que voy a transmitir.
0: Que no hace falta tener buena voz.
1: No hace falta tener buena voz.
0: Hay que lucir bastante el figurín.
1: Hay que lucir bastante el figurín. Fixa't com concebien la televisió allà pels anys 50, no?
2: Imagina't.
1: Això què és? Recordem sempre aquí la frase de Laurita Valenzuela quan li van dir «Esto es una prueba para ser presentadora». I diu «Presentadora, què és?». No sé què és.
2: És meravellós. És
1: doncs així imaginava la televisió a Espanya. Deia, diu, és un lugar donde la gente va lucir el figurín, bàsicament, no? Però fixa't que important ha estat la televisió pels músics, pels cantants. No serien res sense la promoció que se'ls ha fet als programes de televisió. Ara no n'hi ha. Ara no hi ha programes de música a la televisió.
2: Bueno, de fet, fins i tot es parla de l'efecte Phil Collins, música, a mi m'encanta, que se li diu el fet de que darrerament, en les últimes dècades, es considerava que quan hi havia una actuació musical l'audiència baixava. I per això van començar a treure i que deixessin d'haver programes tipus els aplausos, els...
1: Quina pena.
2: Sí, perquè és una mal entesa definició de que baixi l'audiència. Potser baixa, però augmenta en qualitat. És clar. Un tema que no entenen els que només parlen de números i de xares.
1: Doncs sí, fixa't, és que diu la cançó Serrat, bienaventurados aquellos necios que se atreven a dar consejos, no?
2: Exactament.
1: Doncs això, els necios que no hi entenen, perquè no entendre-hi, doncs que vagin fent. Però, per sort, la història els contradiu. Perquè quan en aquest país van decidir estrenar la televisió, doncs van dir, ¿qué es lo primero que podemos poner en la televisión? A ver, diu, los coros y danzas. I Mona Bell, diu, ¿Mona Bell quién es? Diu, esta señora que canta...

0: lo sabía.
1: Amb aquesta cançó va anar Mon Abel al Festival d'Eurovisión. Però és que Mon Abel va ser la primera cara. De la primera va ser ella. I què va ser el primer que va passar a la televisió? La música, esclar.
2: A més, en una època, perdona, que el fet de sortir a televisió i cantar, per exemple, aquesta cançó feia que tothom la conegués.
1: I que tant que sí.
2: Tothom la coneixia, eh?
1: Fa unes setmanes vaig estar aquí tenint una conversa interessant amb la companya Júlia Otero sobre els seus anys daurats a la tele, no? Parlàvem de l'època del 3x4, de la Luna, dels programes que ha fet a la tele, no? I li deia, clar, és que tu veia molta gent, no? 3x4, i em diu, 7 milions de persones cada dia. Diu, al migdia, 7, 8 milions. Diu, a la nit, al prime time, em veien 25 milions. Clar, i jo li deia, clar que els cantants anaven a la tele a promocionar-se. Esclar que hi anaven.

0: no, havia, no hi havia cap altra opció que no fos anar a la tele a promocionar-se, de dir.
1: Sí.
0: En fi.
1: Però avui... és que els hi sortia a compte, és a dir, promocionar-se volia que cada cop i volta tothom coneixia la teva cançó.
0: De l'època que es venien discos.
1: Sí, està clar. Eh? Bueno, de fet, en el propi 3x4, que a cada prova que hi havia, doncs, algunes de les proves doncs, venien amb un videoclip, aquell videoclip implicava que aquell disc es vengués una barbaritat. O sigui, que és així, sí.
0: En fi, que la televisió i la música, com et deia, no s'expliquen per separats, s'expliquen juntes. Mm-hmm. I avui el que vinc aquí a proposar-te és que a través d'algunes notes, algunes notes musicals confirmem que la tele és important per explicar-nos a nosaltres mateixos també. Ara hi haurà algun d'aquests malajes que diuen la tele m'importa un pito. No. La tele pot ser que li porti un pito a vostè, però no. Però la tele és més important del que vostè creu. Perquè, per exemple, si algú està pensant en una sintonia de televisió que amb 4 o 5 notes se't quedi per tota la vida dins, tu en diries algunes, no, David?
1: Home, no, és que et diria des de la d'informe setmanal, la de, bueno, la propi, doncs, tots els programes, no, que ens han acompanyat a l'1-2-3. Aquí està, és que... meravellosa. Por favor, un poquito de buen humor. Va estar claríssim. No és televisió. Un, dos, tres.
0: Quina... atenció.
1: Porque ya no se levantará el telón.
0: Ai, que bo, que bo. Mira, aquestes quatre notes. Un, dos, tres notes.
1: Sí, senyor.
0: Només fan falta tres notes per emocionar-nos, David.
1: Que bo, que fantàstic.
0: Jo escolto la sintonia de l'un, dos, tres i penso, que fort el que va fer aquell home.
1: Sí.
0: Narciso Ibáñez Serrador, que és pare televisiu, no? És un del... Músic, no l'has funcionat? Perquè, a més a més, feia una cosa, mira...
1: Jo et dic, mentre et recuperes, et dic que jo, quan plorava però de valent, era cada cop que s'acabava la temporada...
0: T'anava a dir el mateix!
1: Exacte, i sortia... quan sonava aquesta... La versió així més de piano, jo dic, ai que ens dirà que s'acaba, i a mi se m'encava el món, eh? Si em diu que no seguirà... I carai, com jugava amb el... Sabia jugar com ningú amb l'emoció aquella de dir... Bueno, ha sido bonito todo el tiempo que hemos estado, pero todo llega a un fin, eh? Jo deia, no em diguis això!
0: Hi ha una d'elles que... Bueno, n'hi ha diverses que repeteix algunes coses, no? Però n'hi ha una, crec que és del 82, que ell està al davant d'una capsa, un taüt de mort.
1: Sí.
0: I diu, aquí dentro pues están las cosas de esta temporada del 1, 2, 3.
1: Sí.
0: No sabemos si este programa volverá.
1: Sí.
0: Pero... por si acaso.
1: Sí. No claven muy fuerte en los clavos. Us recordo com si fos ahir i tenia 5 anys, imagina't que fort.
0: Tan meravellós, el Chicho, que ens ha regalat la música a la tele. Sense els seus programes, la música no seria el que és, perquè em va portar molta de música a la tele. Jo recordo com a una de les actuacions més que tinc més fresques, el record, la de Concha Velasco fent de mama, quiero ser artista a l'1-2-3.
1: Imagina't.
0: Amb aquestes notes que en Chicho ens emocionava cada setmana a la tele i que, vaja, ens ha quedat en el record també a través de les seves cançons. Tu deies abans, David, que a la tele tu l'expliques a través de les sintonies dels programes. No? L'informe setmanal, que és aquella que de...
1: Que a més sonava com un... Fabulós.
0: Aquesta, sé que tu t'emociona, la d'informe setmanal. Però és que aquesta temporada, aquí... en aquesta temporada que ja està a les acaballes, aquí hem parlat d'algun personatge que ha fet sintonies de televisió.
1: Sí.
0: No fa massa que vam parlar d'ell. Sí. I he pensat, jo sé que el David, si escolta això,
1: sí,
0: segur, segur,

0: Que se emociona.
1: A ver, a ver. Uf. Ai, senyor, és que sí, sí. És que hi han programes, quan es parla de la televisió familiar, avui en dia és impossible. Avui en dia és impossible aconseguir o fins i tot estar mal vist el que per nosaltres era el més important, que era un programa blanc, familiar, un programa que ens unís a tota la família, que ens emocionés, en la que cadascú de nosaltres es pogués representar un personatge, però que tinguéssim nostàlgia des del primer moment perquè connectéssim amb tots els... en tots els protagonistes, i a més fessin que poguéssim estar tots alhora fent una cosa, i estiguéssim atents.
0: El Mèdico de Família aconseguia que cada setmana 8 milions d'espanyols es posessin davant de la televisió. Amb aquelles històries d'aquell metge i d'aquella dona que era la seva cunyada i es va acabar casant amb ell, sí. I que ens emocionaven des del primer minut amb la sintonia d'aquesta sèrie que va composar Emilio Aragón, que és un geni d'aquest país, sí, el que li hem d'agrair que faci meravelles com aquesta. La de Mèdico de Família. Però Mèdico de Família és una sèrie que estic segur que a tu et va emocionar molt.
1: Sí, a mi m'encantava.
0: Mira, és que abans de parlar d'aquesta sèrie que et portaré ara, que també té una sintonia molt reconeixible, jo crec que t'he de rebuscar encara més a l'emoció.
1: Vinga.
0: Això que ve ara és fort, eh? Hem viscut el naixement d'una televisió nacional, la televisió de tot un país sencer d'Espanya, no? Sabem a l'octubre del 1956. Però si anem al setembre de l'any 1983, el Joan Pere el tenim per aquí, el podem cridar, el Joan Pere.
1: Esclar, Robert, home, i tant. Què et posaràs? Quan vaig començar? Quan vam començar la TV3? Perquè, clar, a mi em van dir, has de presentar la TV3. Jo dic, què és la TV3? Clar, encara no ho sabia. M'entens? Perquè, clar, no podíem imaginar el que seria tot això, no? Oh, aquesta. Oh! Uf!
0: En Joan Pere va ser l'encarregat d'obrir les emissions de Televisió de Catalunya l'11 de setembre del 83. És una tele que jo... a banda que és la tele del meu país, sí, perquè Catalunya al final s'explica com un país, tenim una llengua pròpia, una tele pròpia i moltes coses pròpies. Doncs aquell mes de setembre, TV3 va decidir que... TV3 va decidir. Catalunya va decidir que volia tenir una tele, que havia de tenir una televisió i que havia de néixer amb tots els ets i uts, no? I van dir, escolta'm, què podríem fer per l'inici d'emissions de TV3, no? Com ho podem vestir, això? I diu, doncs, escolta'm, potser li podríem dir al Joan Pere que vingui aquí a la tele, en aquests estudis que tenim ara aquí, acabats de pintar, i que ens facin un speech, no? Ell és un personatge molt conegut a Catalunya. I van dir, perfecte.
1: Que entri a casa, a casa de tots, no?
0: Això era el 10 de setembre, del 1983, diguéssim, l'emissió amb tots els ets i uts va començar l'11 de setembre. Aquell dia va néixer la televisió pública catalana en uns antics estudis del carrer Numància de Barcelona. Sí. No estaven a Sant Joan d'Espí com estan des de fa molts anys. Doncs aquella nit, en Joan Pere va dir les primeres paraules de la televisió a Catalunya, de la televisió de Catalunya, i va compartir plató amb l'actriu Àngels Moll. És a dir, van decidir que en lloc de tenir la Mona Bell, tindrien una actriu catalana, l'Àngels Moll, i un actor, en Joan Pere. De fet, els primers que van fer tele en aquest país van ser molts actors. Mira, Jesús Puente, que vam parlar d'ell aquí, va fer d'actor abans que ser presentador, m'entens?
1: I tant.
0: I jo recordo molt de TV3, a banda d'en Joan Pere, el doctor Caparrós, que també és molt, molt recordat, eh? I me'n recordo del Jaume Pasteller del Bona Cuina, no?
1: Sí, perquè a més en el doctor Caparrós... Vaja, és que el doctor Caparrós era del circuit català de televisió espanyola.
0: Sí, és veritat, aquí a ratjo.
1: Que era d'aquella època on també sortia en Joan Pere i deia, senyoreta Numa, que em faria el favor, que podria vostè... És que és tan bona la senyoreta Numa, la Numància, i tant, quina meravella.
0: Doncs des d'allà, des del carrer Numància, van dir-li al Joan Pere, comença les emissions, i va dir, benvinguts a Televisió de Catalunya.
1: Que bo.

0: Això sí que t'emociona, David, eh?
1: Home, és que, a més, aquesta música, clar, ens feia una il·lusió especial perquè...
0: Tremenda.
1: Perquè suposava que tindríem televisió en català. Hi havia el circuit català de televisió, però ja tindríem un en què tot fos en català, les sèries es doblessin al català. I, a més, clar, quan sonava aquesta sintonia és quan començaven les emissions, perquè
0: sí,
1: no era... 20...
0: Cada dia sonava, eh?
1: Clar, perquè no era allò de 24 hores, sinó que estaves esperant que fos, pues, això a mitja tarda, que eren quan començaven les emissions, i jo, especialment, el meu moment era quan hi havia el concurs de TV3 i el Filip Prim.
0: Sí, el Filip Prim...
1: Allò... Pa-pa-ram... Ta-ta-ta-ta-ta... I per això...
0: Jo ja recordo també quan hi havia... no només la carta d'ajustament, sinó que hi havia aquella presentació de la Mari Pau Huguet dient, sí, bon dia, sí, avui a Televisió de Catalunya.
1: Televisió catalana, sí, sí, sí, tant, i tant, quina meravella.
0: Aquesta sintonia, qui composés aquesta banda sonora per l'inici de TV3, es mereix tots els premis de la música.
1: Sí, perquè a més tenia com un punt molt James Bondià, era, sí, com una espècie de James Bond que escolta, deia, ara per fi tindrem la nostra, no?
0: La nostra
1: televisió.
0: TV3, clar, Televisió, sí, de Catalunya.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I ja va començar l'emissió de TV3 i saps què? Que ho saps tu bé, que al principi de TV3 no feia massa producció pròpia.
1: No, agafava buscar... molt de la BBC, principalment.
0: De la BBC, dius?
1: Sí, sí, sí.

0: segueix tu, me lo puc.
1: És que a més, jo aquesta sèrie m'emociona molt perquè em recorda les meves àvies.
0: Ai, és el mateix que...
1: Clar, és que jo recordo les meves dues àvies que estaven enganxadíssimes a les...
0: A gent del barri.
1: A gent del barri, a EastEnders, que és això de... I quan sonava aquesta sintonia final, que sempre et deixava allò en tatarí, sí. I començaves a veure el riu aquell que anava passant per Londres, sí. I perquè és el riu que divideix, no?
0: Sí,
1: els EastEnders, sí, dels WestEnders, no? Els que viuen a l'est i a l'oest del riu, no? I clar, recordo que, clar, en aquell moment, jo recordo, clar, quan coincidien les meves àvies, parlaven dels personatges, sí. I deien, escolta, has vist què li han fet a la no sé què? I dic, és que aquell no ho veu, que és mala persona? I dic, és que ells no veuen el que veiem nosaltres. I diu, ah, clar, clar. Quina meravella. Quina nostàlgia tan bonica, sí senyor.
0: Que bé que la música...
1: Sí,
0: perdó,
1: sí.
0: Perdó,
1: sí,
0: per aquest moment...
1: Sí. Sí,
0: que bé que la música ens emocioni d'aquesta manera. Perquè
1: és
0: aquesta
1: preciós.
0: Sintonia de televisió és la meva infància.
1: Exacte,
0: i que s'explica amb les àvies
1: sí. No et preocupis. És que jo vaig quan escoltem aquestes coses, i és el que diu el Robert, que connectes amb aquelles emocions, és que estàs... Hi ha poques coses que et puguin fer viatjar més en el temps, al passat, sí. Que una música, no? I llavors connectes amb on estaves, no? Amb on les veies, amb qui les veies, com dèiem, no? I recordes... Pots recordar coses de les cases,
2: olors
1: que d'altra manera t'és impossible, perquè tens els records de la gent, clar, però d'aquella manera sí que connectes molt més. I a mi, particularment, doncs, em passa amb gent del barri, em passa amb l'1-2-3, perquè jo l'1-2-3 el veig amb la meva àvia, no?
2: I... Quan la tele es veia en família, com tu deies.
1: Exactament, jo la veia amb la meva àvia i per mi era un ritual, no? El fet de sopar amb ella, veure la sèrie, doncs era això, i segur que cadascú de nosaltres doncs té aquestes connexions amb gent que ja no hi és, clar. I amb gent que els podem recordar a través de... I és curiós perquè em transmet això que diu el Robert, una reflexió que et faig a tu, Robert, i et faig als nostres oients, de dir, és curiós perquè quan volem recordar aquells moments... Fixa't que ens posem la música i ho recordem, en canvi no ens posaríem a veure un programa sencer d'aquell... Ho podem fer a la carta,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Televisió Espanyola ho té. No, jo no em poso mai a veure un 1-2-3 sencer o un capítol de gent del barri. En canvi, la sintonia sí em reconnecta. Igual que em reconnectaria doncs amb les tardes d'East

0: estiu dels 80, doncs l'Equipo A, o Cotxe Fantàstico, o qualsevol d'aquestes sèries que...
1: Que maco. Que maco. Tu parlaves de les olors, bueno, parlàvem de les olors,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I deies, em recordo moments a l'hora de sopar, deies?
0: Sí.
1: És a dir, quan a casa tothom es posava...
0: Ole.
1: Sí, quan les dones a la bassa,
0: sí, senyor.
1: Aquesta sintonia que va marcar també la història de la televisió i que deia... Seria una sintonia incantable.
0: Avui. Que no quiero plato chino, que vengo del trabajo. Exactament.